0: és que quan sona aquesta sintonia sabeu que ho passarem bé. És temps per l'humor, és temps per la disbauxa, és la secció oficial de disbauxa aquí a Nits de Ràdio, la secció dels Trimoneros, amb Marc Gelabert i en Sergi Porcel. Vamos allá! Avui...
1: Ha venido Mickey Mouse.
0: Maravillosa,
1: esta maravillosa melodía.
0: Sí, senyor.
1: Sintonía.
0: Ha venido Mickey Mouse. Escolta'm una cosa.
1: Los Tudorians.
0: Los Tudorians. És que sembla a família de Juego de Tronos, alguna cosa que és Los Tudorians.
1: Sí.
0: Això era de William Shakespeare. Ai, per favor. Escolta, aquesta setmana sí, Sergi, aviam si has trobat el guió que...
1: Aquesta setmana sí, ja s'han puesto los chinos en las pilas y los Tudorians ja lo tienen.
0: Los Tudorians. Són unes piles. Ja
1: han traducido
0: con el Google Maps este que tienes, instantáneo y ya está. Han fet les piles Tudorians. Escolta'm una cosa, aquesta setmana sí que volem tractar el hobby dogging. Hobby dogging és...
1: Mira, esta semana no me tengo ganas de hablar de esto. Hablando.
0: Esta semana no. Ja va parlar la setmana passada quan no tocava. El hobby dogging vindria a ser sortir a passejar el gos i fer-lo fer trucs i saltar, doncs salta per aquí, corre i tal, com si tinguessis un gos passejant una corretja i un collar, però sense tenir gos. Sí.
2: I com es fa això?
0: Bueno, t'has de comprar una corretja, has de comprar un collar...
2: La vas arrossegant, la corretja, doncs.
0: Sí, sí.
1: Marc, el teu tema... Eren les teves preguntes i fan això de veritat i fan l'altre de veritat. Ara explica-ho, si és que tens tu les respostes.
2: No. El guió te'l vas quedar tu. A mi sí. No me'l
0: va quedar. No, va quedar l'única còpia que existia, que posava facsímil, que posava Only sí. For Your Eyes, doncs va dir... és pel Llorais.
1: Se'n va quedar l'encens encès i es va xamuscar.
0: Tenies l'encens encens? I es va... és una excusa perfecta per... és meravellós. Tots coneixíem l'excusa per no presentar la feina de mi perro se ha comido los apuntes, però va ser l'encens que estava encens i se'n va cremar el guió, els apunts, el treball. És de nivell C2 de català, efectivament. Tenia l'encens encens.
2: Mira, tenia l'encens i mirra, se'n va cremar.
0: Sí, senyor, i mirra, se'n va cremar. Oh, meravellós, meravellós. Mirra, què em va passar? És que clar, és que clar. Val hora. Val hora aquest acudit. És or, encens i mirra. Mirra tu per on. Escolta'm una cosa. Si ja traiem... és a dir, que algú hagi de baixar... Si ja és pesat baixar a passejar el gos... Quan tens gos...
2: La mandra que fa i a sobre no el tens.
0: Tu imagina't que esteu a mitja... Igual, a veure, faig una primera hipòtesi a veure si me la podeu desenvolupar. No serà...
2: Però aquesta gent són uns catxondos, no?
0: Home, això sí, això sempre. Aquest és el punt de partida de tot el que ens passa en el món. Però imagineu la situació. Esteu a casa, esteu cansats de la parella, de la família, dels fills, dels sogres, de qui sigui, no? I de cop i volta dieu... Qui bé m'aniria anar a passejar el gos? Te n'adones en aquell moment que no tens gos i què fas? Diu, mira, encara tenim aquí la corretja i el collar de quan teníem el flis-fli, que va morir. Dic, vaig a passejar el gos no existent. L'esperit del frisbee. Diu, on vas amb aquesta corretja? Vaig a passejar l'esperit del frisbee. I surts a passejar... I tu un cop fas el peripé mentre surts de casa i agafes l'ascensor i les escales. Un cop ja ets al carrer, amagues la corretja i te'n vas al bar.
2: Jo crec que és aquí on està la qüestió.
0: Clar.
2: Aquesta gent és excusa per anar al bar.
0: És excusa per anar al bar.
1: Per anar, com quien lleva un carrito de bebé sin bebé.
0: Efectivament.
1: Qué bonito. Y ya si te acerca la gente ya tienes parloteo ahí.
0: Ya tienes parloteo, m'agrada molt. Ja tienes parloteo. T'he de dir que sí, efectivament. Perquè mira, al carret la gent va molt despistada i no veu si verdaderament hi ha una criatura o no. Però algú que tu veus passejant una corretja i un collar, el parloteo el tens assegurat, perquè et vindran a preguntar.
1: Tiene que estar tensa, ¿eh?
0: Sí.
1: Como allí, como el tricicle.
0: Sí, senyor.
1: Tiene que estar tensa, como si el perro tibara, ¿sabes?
0: Exactament.
1: No flácida.
0: No, no.
1: Tienes que salir con la correa tensa.
0: Recordem els però nostres oients, sí, que estem parlant d'un...
2: Sí, ara m'estava jo perdent, eh?
0: Sí, no, no, per això dic, recordem als nostres oients que no, el tema aquest està parlant d'una corretja, eh? No està parlant...
2: Ah, sí,
0: de... Sí, no, no, per això dic, t'ho imagina't.
1: No vull hablar, sí que no quiero opinar, no quiero...
2: Però a casa, si la discussió a casa era a veure qui el treu, i tothom dissimulava.
0: Sí.
2: I no, treu-lo sí. Tu, no, treu-lo tu. I
0: no, jo el vaig treure ara, ahir, no?
2: Ara es va per sortir.
0: Clar, clar.
2: Ara es va per sortir.
0: Sí, sí. Ves que no fos tot això comencés en alguna família que amb la cosa, no, treu-lo tu, el pobre can, doncs, de la pena es morís directament i després, com a recordatori i com a esculpar la culpa, van començar a passejar la corretja, no? Per dir, pobre frisbee, que no el treien mai, doncs mira, ara li fem aquest homenatge. I la gent que s'enganxa a qualsevol tonteria, doncs va començar a veure-ho i va començar a replicar això. Però jo he vist un vídeo d'una parella que anava passejant una corretja entre els dos, amb collar, esperaven a mig pas de zebra...
2: El collar el portaven ells dos o qui?
0: El portava un collar. Però estava rígido, com ho has dit això, que estava tibant, eh?
1: Està tenso.
0: La corretja i ell, bueno, és igual. El tema és que anava passejant i esperen a mig pas de zebra, treuen una bosseta d'una butxaca i recullen la caca no existent del gos no existent.
2: Doncs mal guanyat, ja posats a fer que el recullin de l'escarillada de debò.
0: Exacte, aquí, exactament. Mira, molt ben vist, això. M'encanta aquesta idea. M'encanta. Tu pots passejar el recordatori del frisbee, el que tu vulguis, però quan vegis un istroncho di cani, el reculls,
2: sí.
0: Fas veure que es para en aquell lloc i reculls aquell istroncho di cani. I això seria fabulós, perquè això seria una activitat que contribueix, al contrari, no gasta i fa servir la bosseta per això.
2: Fas un servei a la comunitat.
0: És un servei a la comunitat. Està molt bé. Està molt bé.
2: Com a mínim, si vols sortir a passejar un esperit, doncs com a mínim és algo útil.
0: No, i
1: però,
0: més,
1: però ni... com es diu el tema aquest, perquè clar, l'emmetes en anglès...
0: Això ho tenies en els...
1: Es diu... Vaselina, vull dir, aquí qualsevol cosa que s'inventi, flum, nombre en anglès, si pot ser...
0: Es diu hobby dogging. Hobby, és hobby de hobby. D'afició, hobby. Hobby dogging.
1: Doggy?
2: Sí, però... Aquí una de les igual que també parlàvem la setmana passada amb aquells els
0: Cordelians, els Altelians, sí, sí.
2: Els Altelians aquests, sí. Si vas passejant això amb una corretja i també li llences un pal o una pilota, què passa aquí? Qui va a buscar-ho això?
1: O què? Està parlant de ti.
0: Clar, clar, tu imagina't. Clar, no queda clar, perquè si li estàs llançant el pal també és inexistent, o li has de llançar un pal, saps?
2: No, o sigui...
0: Igual el que et fa pal és anar-ho a buscar, saps?
2: Sí, a mi fa pal tot plegat, ja.
0: Fa pal, fa estona que fa pal imaginar-se la situació. Perquè, clar...
2: Què els hi passa pel cap a tota aquesta colla?
0: No ho sé.
2: No sé, que estan avorrits.
0: Imagineu la situació, igual que ens preguntava el Marc i el Sergi el terme, no? Hobby dogging. Imagineu que si fos hobby barring. Ay, hobby barring.
1: Cualquier cosing.
0: No,
1: ¿qué hace el niño mirando el laberinto? Pues están en las hormigas, se ha montado un hormiguero.
0: No, però tu imagina't el hobby barring. És a dir, que anessis al bar, però...

0: t'omplissin una copa buida i tu fessis veure que et vas bevent una copa buida.
1: Però llavors fas veure que pagues, també. Fas veure que pagues, no pagues.
0: Correcte. No? És que si no, ja ets tonting del que mantens el cooling, m'entens? Sí, sí. Clar. Si no és un negoci... Si és un negoci rodoning pel del bar.
1: Pel del bar, pel del bar, sí.
0: T'ho imagina't, pel del bàring es fa d'òring.
2: Segur que els dos primers dies tindria clients.
0: Sí, clar, després ja se li veuria una mica el lleutònic. Saps què vull dir?
2: Perquè, exacte.
0: Clar...
2: Unos cuantos snobs,
0: sí,
2: por favor.
0: Sí, sí.
2: Y dan un poco de dinerín y adiós.
0: De dinerín.
1: Som el que donaries a casa també una mica torràding.
0: Sí, clar. No, no, clar. Després has de, fer veure que tornes torràding a casa. I que no t'entra la clau i que, saps? I que t'adorms a l'entrada o t'adorms vestit.
1: No t'entra res, sí.
0: Sí, exacte. No, no, si estàs molt torrent, no, clar, i aquí ja no entra ni la corretja està així. Doncs escolta'm una cosa, més activitats que podríem fer sense el d'això, no? Anar de vacances amb la sogra sense la sogra, per exemple, no? Això...
1: Bueno, sí. Aquesta triomfa, eh?
0: Aquesta triomfa. És dir, com és que no ha vingut? Però no li havies agafat un bitllet de tren? Sí, un bitllet de tren per la sogring.
1: Si la porto aquí amb la corretja.
0: No la veus, exacte, amb la corretja. No la veus. Mira, xe.
2: Que ja són els límits del misteri, eh?
0: Clar.
2: Que ja...
0: Bueno, estem regalant.
2: Ja em fa por. Tengo que opinar, ¿eh? Pero tengo una noticia.
0: A veure.
2: Que cuando tengáis un ratín, me la preguntáis.
0: Val. Pues ara mateix.
2: Bueno, el futuro instantáneo.
0: Val.
2: El futuro que no conocéis y que ya está pasando.
0: Ostras. Home, és interessant, això. A veure, fes-nos una...
1: Coses... Igual que això de passejar el gos sense passejar el gos, anar al bar i beure sense beure, portar-se la sogra sense portar-se-la, també és allò de tenir allò el dia, vinga, va, amb la parella, què? Avui, aquesta nit, vale?
0: Sí, senyor.
1: I ja està.
0: No? I ja està.
1: Ja està.
0: Sí, aquesta nit, vaja, què? Festa grossa, eh? Sí. Diu, pues no notau nada.
1: Mira, com sempre. Hòstia, pues avui està bé, tu.
2: Què vull dir, això? Estàs hablant en código.
0: Sí. No, tu imagina't que la parella, no, et diu, què, esta noche... Avui sí, eh? I tu, sí, però és dogging...
2: Què?
0: Hobbing.
2: Què? Què nos vamos a imaginar?
1: I al final encara pregunta, què, com t'ho has passat, no?
0: Sí, exacte.
1: Com t'ha semblat?
0: Sí. I també és un orgasming fictícing, també, saps? Perquè és diu...
2: Tienes la noción del tiempo. Y ya no te acuerdas, ya después.
0: Sí, bueno, la noció del tiempo, sí, a mi van passant els anys, cada cop el tiempo és més breve, el d'aquesta situació, i sí, és més d'imaginar, possiblement, sí. En código, sí, en código abierto. Escolta'm una cosa, què és això del futuro que imaginaves, Sergi? A veure, háblanos del futuro. ¿Tú vienes del futuro con una elegía o com has vingut del futuro?
2: Sí, con la lejía.
0: Diu, vengo del futuro, i diu, ostres, només t'has portat una lejía, un llegiu, en lloc de portar un ordinador potent o alguna cosa.
2: Sí. Traem un chip o unes patates de chip.
0: Sí?
2: Bueno, pues total.
0: A veure.
2: Ja en mi Corea,
0: sí?
2: Ja han començat la nova moda que és... Pero esto es que, claro, esto es audiovisual, esto ya estaba inventado, viene claro, todo está escrito,
0: sí.
2: Todo está escrito, como las dinámicas aquellas de Group,
0: sí.
2: Pues todo ya estaba escrito, todo empezó con Roger Rabbit, para el que surtían un conejo que no existía, y ahora ya la gente sabe ahora que, como estos amigos imaginarios, yo qué sé, estos rollos que imposan películas, bueno, claro, aquella, la Mary Poppins, con cosas reales y cosas que no eran verdad. Pues ahora esta es la moda que hay en Corea del Medio.
0: La bruja novata, també sortien coses que no existien, eh? Van ser pues moltes pel·lícules.
2: Esto es lo que nos viene. Esto es el futuro.
0: Esto es el futuro. Coses que no vienen, com la nòmina, per exemple, no?
1: Aquesta sí que és imaginària.
0: Aquesta molts cops dius... Jo no...
2: La nòmina, tío. Quiero a esta mujer para todos... A la nòmina, se lo digo ya, es tu mujer, ¿no?
0: Sí, no.
2: La nòmina.
0: La nòmina, claro. Exacte. El padre de la nòmina, eh? Gran pel·lícula. Sí, sí.
1: I la mare que la va parir, també.
0: Siete nòmines para siete hermanos, també.

0: Ah, no, usted me haga una cama.
1: Los padres infantiles son colocados y venga, a hipotecarse.
0: Jo aquesta la volia, a mi m'agradava molt Siete Nóminas para Siete Hermanos, ja que eren
1: Todos
0: lenyadores, eh? Sí, home, sí.
1: soñábamos con eso.
0: És meravellós. Escolta'm una cosa, més coses que sembla que estiguin, però no estan. A veure, què més podríem fer, no? Allò de dir, bueno, vaig a passejar el gos que no passejo.
1: Los cuentos que te engañan a veces, y dices, hostia, pues
0: sí,
1: es que me han engañado.
0: Sí, señor.
1: Esto no estaba.
0: Sí, sí, sí,
1: ¿eh?
0: Sí.
1: Los precios de esos fantasmas.
0: Los precios, los descuentos, ¿eh? Sí, sí.
1: Eso que te venden, 80% de descuento por internet y luego no están. Eso.
0: No están.
1: Eso es que parece que están y no están.
0: Això de les coses que no existeixen, d'on s'ho van inventar aquests, eh? Els del màrqueting, eh? De los descuentos, Sí, això està bé, això està bé. Què més podria fer? Esquiar sense esquís? Bueno, això també s'ha fet tota la vida.
1: Sí, la primera. No, que no s'esquia.
0: Sí.
1: Ai, que jo no opino, oi?
0: Ah, no, que no opino. No, ens portava informació.
2: Amb tot això que estem parlant darrerament, la setmana passada els tarians, ara aquests que s'inventen coses que no hi són,
0: sí.
2: Jo crec que si alguna vegada vida intel·ligent d'altres planetes s'ha acostat cap aquí,
0: sí.
2: Han dit, deixem-los sols,
0: no,
2: passem de llarg. Passem de llarg, eh?
0: Sí, sí. Tu imagina't que ets una civilització avançada, no? Suficientment avançada com per poder viatjar fins aquí. Et trobes, dius, vamos a enviar una delegació. Arriben i es troben un Terian passejant un gos que no existeix. Tu imagina't, aquesta és la situació. Que agafen a l'OVNI i surten pitant i diuen, aquí no hi ha neu. I és més, avisant a totes les altres civilitzacions que coneixen de dir, feu el favor de... Igual...
2: No. Salteu-se aquest planeta.
0: Salteu-se aquest planeta. O sigui, a les guies intergalàctiques... No, i Sergi...
1: Sí, que volien venir...
2: La guia del motxilero galàctico...
0: A la guia del motxilero galàctico, a lo que seria la guia Michelin d'interplanetària, diuen, allà no hi ha neu. Allà no hi ha neu que es menja malament.
1: Ah, que no hi ha neu, que no hi ha neu. Pensa que no hi ha nieve. Digo, aquí no hi ha nieve. No vaya ahí.
0: Home, l'hivern sí.
1: Como no hay nieve, ¿para qué vamos a ir si lo que estamos buscando es nieve?
0: No hi ha neu, hay nieve polvo, en tot cas. Mucho polvo sí, però de
1: la... Nieve polvo no hay.
0: Escolta...
1: No hi ha neu, és que comunitat intergaláctica, no hi ha neu. Està
0: Va, tu imagina't, sí, a l'estació de Baqueira Beneit. Escolta'm una cosa, pot ser que aquest planeta el tinguem ja, o sigui, que hagin posat en alguna guia, no hi ha res interessant, no hi ha res que valgui la pena. Clar, tu imagina't allà que has d'anar de tan lluny, t'has de desviar molt, no, de l'autopista per anar a la Terra, no? Deuen haver unes grans autopistes interplanetàries i aquí
2: t'has de... Passem de peatge.
0: Home, de peatge segur, perquè ha de ser car, viatjar per tot l'univers.
1: Home, igual som a Amèrica, encara no ens han descobert, eh?
0: Exactament, exactament. Sí, sí, però bueno, per experiències passades quasi millor que no ens descobreixin.
1: Igual som a Austràlia.
0: Som aborígenes, eh? Som...
1: Sí.
0: Estem a los aborígenes del tiempo, eh? Tot pot ser.
1: Todo al final, todo pasa, tranquilos.
0: Això és veritat.
2: Sí,
0: al final
2: sí.
0: Todo pasa, eh? Això és així. Bueno, doncs... Pues, això, Sergi, també t'ha passat a l'institut que els alumnes... presenten treballs que estan buits i diuen, no,
1: és que... No?
0: Imaginaris, sí. Tot podria ser. A veure si era una dinàmica... Clar, a veure si era una dinàmica teva, igual com la setmana passada. Tots són dinàmiques, el Sergi. Imagineu-vos que porteu una peça de roba que no existeix, no? Això és molt teatral, no? O porteu a sobre sou un personatge que no es veu. I així va començar, també, eh? Tots són dinàmiques del Sergi.
2: Coses que no hi són...
0: Sí.
2: Pues mira, podia haver-hi un moviment de gent que sortís al carrer pensant-se que va vestida, però que no hi va.
0: The King is Naked. Oh, eh?

0: Com a mínim seria
1: com
0: més
1: les campes novistes.
2: Exactament, sí. Exactament, exactament. El príncipe desnudo, eh?
1: Que els campes novistes no saben que van despullats, eh?
2: No, els periodistes, no.
1: Estan tan acostumats, lo tienen tan interioritzat, perquè sí. Ells se senten...
0: No, ho tenen molt exterioritzat, de fet.
2: Sí, sí, sí, ells ho tenen interioritzat, però tot exterioritzat, en aquest cas. Sí, sí, totalment, sí, sí. Que passa és que, clar, també depèn molt de si és l'hivern o l'estiu, no? Perquè l'hivern, doncs, allò tot s'encongeix i tot queda cap a dins, també, eh? O sigui, que depèn
1: però,
2: molt de...
1: Que s'imaginen que van despullats.
2: Sí, sí, o que s'imaginen que porten roba que no existeix, no? I que van passejant un gos que tampoc existeix i així anem.
1: I així parlant, anem. Va parlant, també s'ha de parlar, no?
2: Sí, sí, no, clar.
1: Com a, oh, mira aquel habla solo.
2: Sí.
1: Ay, encara me'n recordo, en los años 90, me presentan el presidente de un club de fútbol y me dicen, míralo, está loco, habla solo. Y portaba el móvil atullat amb un auricular parlant, claro, eran los inicios, claro.
2: Eran los inicios.
1: Mare meva, tio, que fuerte.
2: Mare meva, doncs escolta, ja la setmana que ve ja vendrà del futur.
1: Ja ens imaginarem alguna cosa,
2: exacte,
1: no?
2: Ja ens imaginarem alguna cosa. Tenim una setmana perquè passi alguna cosa, una invasió en zombi, sí. Els alienígenes o qualsevol cosa. Aquí ho analitzarem amb en Marc Gelabert i en Sergi Porcel als tribuneros. Fins la propera!
3: Ei!
2: Exacte, imagineu que dormiu, va.

0: Estem en temps de canvis, tot avança molt de pressa i la tecnologia, tot i que ja la tenim present des de fa bastant de temps, i la tecnologia informàtica doncs, ha anat evolucionant molt, però cada cop sembla que ho faci d'una forma més exponencial, més ràpida. I el que cada cop triguem menys anys en que una cosa doncs, deixi quasi obsoleta l'anterior. I en aquests últims anys parlàvem, escoltàvem molt això del Big Data, tota la informació, la gran capacitat de recopilar dades que ha anat augmentant de forma exponencial, perquè per una banda podíem tenir més emmagatzematge, podíem guardar molta més informació i també processar-la més de pressa, i això feia que es poguessin processar moltes més dades. Però paral·lelament, i com a conseqüència d'un d'aquests sectors, la intel·ligència artificial també ha avançat. I això fa que es comencin a prendre decisions de forma molt ràpida i molt automàtica. Però són sempre bones aquestes decisions? Són millors que les que podrien prendre els humans? Hauríem de deixar les dades per la tecnologia i les decisions pels humans? Són algunes de les preguntes que a veure si ens pot ajudar a comprendre el doctor Manel Arribas Ibar, doctor en Economia i Empresa i professor investigador del grup de recerca Emprèn de la UBIC i coordinador del màster universitari en gestió de dades i transformació empresarial. Manel, gràcies per passar pel programa.
1: A tu, encantat, un plaer.
0: Això que comentava, és a dir, per una banda, fa temps que sentim a parlar de que tenim molta més informació, moltes més dades, i la informació sempre s'ha dit que és poder, i tenir més dades ajudava el business intelligent, fins i tot, no?, a prendre decisions adequades. Però ara, paral·lelament, ha arribat aquesta intel·ligència que sembla que ho estem delegant totes les màquines, i el component humà, clar, hi ha qui té por de que es desaparegui, però plantegeu que possiblement sigui més necessari que mai, no?
1: Doncs sí, evidentment. Al final no es tracta de posar els ulls en la tecnologia, no? Al final hi ha altres elements i factors que cal confluir en aquest tipus de decisions, no? Perquè avui en dia la tecnologia sembla que ens porta a grans preses de decisions i a grans transformacions, no? Però no hem de perdre de vista que al final totes aquestes transformacions algú les té que liderar, algú les té que governar, no? I d'alguna manera aquesta governança del canvi i aquest lideratge, i que lliga amb el que dius, no? Al final hem de decidir i hem de ser conscients al final de que qui prendrà aquesta decisió, no? Perquè són decisions que afectaran a les persones, no? Mm-hmm. Aquesta és la gran pregunta, no?
0: Clar, és molt interessant això, perquè mira, també comentàvem l'altre dia, no?, que deia, bé, hi ha qui li pregunta, doncs, posem un exemple, no?, que vol saber, mira, has d'anar a un restaurant i vols saber, a veure, quin és la recomanació, no?, que et poden fer sobre un plat, no? Clar, la intel·ligència artificial te'n faria una, si li preguntes al ChatGPT, però si li preguntes al cambrer o al metre, te'n farà una altra. I jo aquí sempre triaré la del metre, la de la persona, perquè al final és qui tasta, no?, aquell menjar, mentre que la intel·ligència artificial tindrà moltes dades, però no té papil·les gustatives, oi, Manel?
1: No, evidentment. A més, també depèn d'on agafa aquestes dades, clar, la intel·ligència artificial, no? Perquè al final un tema importantíssim, i sobretot amb el Big Data, i quan tens que prendre decisions basades en data, amb dades, al final és d'on surten aquestes dades.
0: Clar,
1: no?
0: Clar.
1: Són rellevants, són significatives, perquè al final una presa de decisions, lo important, a part d'entendre molt bé el problema, entendre molt bé el significat, formular molt bé el problema, és contextualitzar-ho, no?
0: Clar.
1: I dintre d'aquesta decisió de que tu dius del cambrer, doncs, evidentment, no? S'ha de contextualitzar molt bé, no? Socialment, etc. No? Per tant, al final la pregunta és dir, bueno, aquestes dades, com prenem aquesta decisió, no? Amb tot això, no? Com tenim en compte, no?, tot això. I hi ha un tema que és molt important per mi, que és el criteri,
0: clar,
1: la intuïció,
0: sí,
1: i després també la fiabilitat, no?, de les dades, com deia.
0: Mm-hmm. Clar, això perquè ho entenguem és com si, imagina't que el ChatGPT o qui la intel·ligència que fos, no?, hagués agafat dades o les hagués obtingut d'un estudi en què només s'havien encastat, clar, a homes, per exemple, no? I després tu ets una dona qui està preguntant per aquell plat, no? Per tant, deixa't portar pel cambrer que ha vist més senyores allà demanant coses, no? És a dir, que d'on obtenim les dades és important, i aquí el que intueixo, Manel, és que és molt important aquest equilibri, no?, entre el que la tecnologia, englobant Big Data i intel·ligència artificial, ens pot oferir, i el que el que es deia el know-how, l'experiència, el saber, pugui aportar dels treballadors humans, no?
1: Clar, no, i a més aquí, avui en dia, en aquest context que ens trobem, no, que no és lineal, perquè a vegades modificar una cosa pot produir que modificar tot un sistema, no?
0: Correcte,
1: aquí, sí. Aquí, al final, lo important és tenir una visió sistèmica, holística, perquè al final tot està tan relacionat, és a dir, avui en dia ens trobem que tots els fenòmens, qualsevol decisió, implica, afecta moltes altres variables, no? Hi ha tantes interdependències, és tan complexa tot, que al final dius, bueno, al final el que necessites és un criteri que sigui significatiu. I això és el més important, construir un criteri, perquè darrere de qualsevol decisió, l'important al final és el criteri, no? Com construeixes, com fas aquest criteri, no? Una bona formulació del criteri, no només d'entendre el que està passant bé, no només de saber quin és el problema, com tens que començar, per on tinc que començar a fer un canvi, perquè moltes vegades estem com ofuscats amb la tecnologia, no? Arriba
0: cert.
1: Un moment que no saps per on començar, no? Per exemple, en el món empresarial, et trobes amb estàs liderant un equip i dius, bueno, hi ha una pressió per tecnologia, però bueno, però al final, per on començo, no?
0: Sí.
1: Què tinc que canviar, no? Quin problema tinc, no? És a dir, al final, tot això parteix d'una bona formulació no només del problema, sinó també de com tinc que decidir, no? I com, quina part vull optimitzar, com lideraré la decisió i com lideraré la transformació, no?
0: Totalment. Hi ha molts casos en què s'explica, no? I jo des del punt de vista, per exemple, de docent també que tinc, sempre explico que mateixa metodologia pot servir per una empresa i no pot servir per una altra. Sent la mateixa tecnologia, aquí és on queda molt clar que per molt coneixement que tingui les intel·ligències artificials que estan creades a partir de models, de dades, d'experiència prèvia, no garanteix, no és garantista de que aquella solució sigui aplicable a les particularitats que tingui doncs aquella empresa que necessiti aplicar això. Per tant, aquí hi ha molt a treballar, no? Encara com a humans.
1: I tant, perquè al final no només estem parlant de normalitzar i estructurar dades i de definir algoritmes. Aquí al final el més important és saber seleccionar aquelles dades més rellevants, aquelles 4, 5, les més significatives.
0: Clar.
1: Treballar amb dades fiables, també, no?
0: Sí.
1: I sobretot, com deia, com deies, no? Amb fonts fiables, no? Mesurar evidències, no? Coses que es puguin verificar, no? Aquí és on està la batalla, no? I a part de tot això, que les dades siguin representatives, no? Perquè, en definitiva, estem parlant de problemes o decisions en l'entorn empresarial, sobretot, que són multidimensionals, no? Que estem amb moltíssimes variables, totes elles amb moltes interdependències i que ben bé a vegades no saps ben bé com poden afectar petites modificacions, no? I com deies, no? També el tema del rigor metodològic, no? Al final,
0: sí, sí.
1: Com deies molt bé, o sigui, clar, hi ha situacions en què pot servir una certa metodologia i en altres no, no? D'aquí la contextualització. Això vol dir que a vegades hi ha que entendre molt bé, perquè a vegades es confonen símptomes amb causes.
0: Ah, aquí està.
1: No? Cal també fer una validació estadística, no? I sobretot controlar molt, molt, molt totes les al·lucinacions de la IA, tot el tema dels biaixos, tot el tema de prejudicis, no? Al final és que poder justificar que es pot replicar, no? I això jo crec que és la batalla que tenim, com dius, no?
0: Des del punt de vista de la docència que feu universitària, en el màster, doncs clar, és molt important entendre que també caldrà que els professionals actuals, perquè ha d'haver sempre el reciclatge ja per les persones que ja hi treballen, com per les noves generacions que s'hi vagin incorporant, redefinir, però no oblidar que els professionals han de conèixer també com fer les coses sense aquesta IA i sense aquesta tecnologia, perquè qualsevol dia pot ser que no funcioni. I no és allò que dic, no, ens ha passat, hem tingut apagades, hem tingut situacions. Per tant, una empresa que ho delegués tot a la IA serien, si em permeteu l'expressió, Manel, serien uns ignorants professionals.
1: Totalment. Imagina't, al final la IA s'acabarà convertint en una cosa tan estàndard,
0: clar,
1: en una commodity,
0: clar,
1: al final, què diferenciarà les persones?
0: Efectivament.
1: Què diferenciarà les empreses, no?
0: Efectivament.
1: I aquí està la qüestió.
0: Sí.
1: Llavors, el meu punt de vista i tot el que estem impartint amb el màster és que al final la diferenciació vindrà per la governança. Què vol dir això? I per l'estratègia. sobretot la governança, és a dir, com governarem una transformació, no? Qui liderarà aquesta transformació? Quina serà l'estratègia, no? És a dir, quina, per exemple, no? El tema que jo crec que és importantíssim, tot el tema de la pedagogia de tota la transformació, no? Motivació, implicació, al final són persones les que també tenen que prendre decisions i és important fer aquesta pedagogia, no? Per poder governar el canvi, no? És a dir, passar a tenir, definir una governança de com volem canviar, donar un sentit, no? No? Donar una orientació i amb una estratègia, no? I en definitiva és això, no? I tenir aquesta visió més sistèmica, no? Perquè al final, mira, decisions que jo he vist amb empreses sí. que s'han volgut automatitzar processos concrets amb intel·ligència artificial i que no s'han previst altres conseqüències o efectes pues, amb relacions, no? A nivell de camp. Al final no estem parlant d'un canvi tècnic, no? Estem parlant de conflictes d'interessos, sí. estem parlant d'efectes no previstos sí. amb les relacions amb els teus proveïdors, etc. No?
0: Sí, sí, sí. Un canvi purament tècnic, perquè tot l'entenguem, seria com si de cop i volta canviem i en lloc de disquets fem servir CDs. Això ja denota clar. Aquesta anècdota, Manel, que ja tenim una edat. Però bueno, vull dir que... que ens entenguem, eh? Vull dir que és un canvi que al final... pues mira, és que ara són així els disquets, ara són els CDs o els... D'acord, perfecte. Però l'estructura de sí. l'empresa, dels treballadors, segueix sent la mateixa. Quan es sacseja tant una cosa, a mi em dóna la sensació, i això del que ens explicava el Manel, és que, clar, si tot està tan estandarditzat, imagineu que has de crear una nova empresa i... directament li demanaries a la intel·ligència artificial, escolta, copia'm exactament el que està fent aquesta empresa, aquesta altra empresa de la competència, i t'ho estaria fent, però igual, sí, no? Sí. I llavors, sí. quin seria el teu diferenciador, que seria el teu atractiu, no?
1: Bueno, en definitiva, és crear la governança que necessita la teva empresa per transformar-te. Això és el primer. Tu tens que definir... Et pots ajudar amb la intel·ligència artificial,
0: correcte,
1: però tu
0: correcte.
1: Primer... has de definir com vols governar el canvi, no? Sí. Quin criteri faràs servir, quines prioritats, no? Això és el primer, perquè en definitiva, i com molt bé dius, una governança actual necessitarà una governança del canvi i una nova governança, no? Uh-huh. Tot i que això, al final, és com un descongelar els processos actuals, fer una congelació, fer una repensada estratègica, perquè al final és dir, bueno, cap on vull anar,
0: sí.
1: com he de governar aquest canvi, com faig aquesta pedagogia... com agafo les persones als equips.

0: com motiu per poder treure el màxim, no? Per motivar i perquè la gent pugui aportar des de diferents àmbits, diferents punts de vista de l'empresa, que això és el més ric, no? Mm-hmm. Quan estàs treballant amb empreses amb molta experiència, amb molts punts de vista i amb tantes relacions que al final poder integrar, poder dirigir, poder generar, al final és... Per mi l'èxit és definir una governança en aquest canvi, no? Si defineixes una bona governança, al final la IA t'accelerarà. És un potenciador més, no? No ha de ser un substitutiu, té que ser un potenciador, no? Com dèiem, perquè al final serà una commodity i tu t'hauràs de diferenciar amb algú, no?
1: Totalment. I al final, i si mirem, Manel, a l'aspecte del consumidor, ens movem per coses que poden semblar fins i tot irracionals des del punt de vista de... Mira, és que sempre he comprat aquesta marca perquè la comprava mon pare o el meu avi o la meva mare. És a dir, i això una IA no ho entendrà mai. Li serà molt difícil de saber per què tu, concretament tu, prefereixes aquesta marca, aquest producte o un altre, fins i tot que sigui millor i fins i tot més barat, però és igual, tu compraràs aquell. I això sempre serà un component humà, eh, que sí?
0: Sí, i a més estic totalment d'acord amb el que dius, perquè al final també tens que definir un storytelling al final.
1: Sí, totalment.
0: És a dir, si tu vols canviar un model, vols canviar una forma de fer, a dintre l'empresa, de cara a fora, amb un model de negoci, etc. Al final és un storytelling. Sí. Has de convèncer el consumidor i a la teva gent. Primer a la teva gent.
1: Sí, sí.
0: És això que diem. Has de governar, has de tenir sentit, has de donar criteri, no? Mm. Que la gent ho entengui, no? Perquè si no, no té sentit, no? Llavors això també defineix, també has de definir una direcció, no? Una estratègia, no? Aquí jo et diria també que hi ha una part que jo crec que és estem ara en aquest estadi d'evolució, que és que al final, si ho basem tot amb les dades cegament, al final no arribarem a tenir un impacte, no? Perquè en definitiva, el que dèiem, no? Al final, si tothom estem lluitant amb aquesta carrera, no? Tecnològica, al final has de fer un altre tipus d'impacte, no? I aquí és quan parlem de l'estratègia, aquí és quan parlem de la direcció, no? Sapiguer on ve, ben bé cap on vols anar, no? Mm-hmm. Sí, és un problema de governança i estratègia, no?
1: Totalment. Jo en els moments actuals del marketing d'on estàs, comença a plantejar seriosament que ara que hi ha la tecnologia és capaç de fer imatges tan perfectes, vídeos tan perfectes, tot tan perfecte, que es començarà a valorar que una cosa molt perfecta és molt més probable que estigui feta amb intel·ligència artificial, no? I que pot haver gent que prefereixi una imatge, un muntatge, una història, potser una mica menys perfecta, però molt més humana, no? I aquest factor també serà interessant, eh, que sí?
0: Sí, jo crec que ho planteges molt bé, perquè al final hi ha una part important en tota aquesta presa de decisions, aquestes transformacions, perquè en definitiva la IA el que fa és transformar tota la tecnologia, eh? Internet of Things, etc. No? Però al final, com es gestiona el talent? Com gestiona la relació amb el client? No?
1: Exacte.
0: Al final, perquè al final estem pensant avui en dia el màrqueting, quan estem en un màrqueting molt més experiencial, no? En què realment el client està buscant un relat, no?
1: Sí.
0: Més que un producte, no? Està buscant una identificació, no? Està buscant unes emocions, etc. No? I aquest és el tema, no? Com gestiones aquesta relació amb el consumidor, aquesta comunicació, i com gestiones dintre l'empresa també aquest relat, aquest talent, no? En definitiva, no? Per crear nous espais competitius on et puguis diferenciar el que totes les empreses estan competint, no?
1: Mm-hmm.
0: Perquè, en definitiva, és això, com et vas d'alguna manera a diferenciar-te, no? Jo et diria que és això, no? A l'hora de transformar decisions en realment en acció, no? Que això és el més... I que sigui creïble, no? I que sigui engrescador, no?
1: Mm-hmm. Imagino que també els professionals que esteu formant també hauran de tenir una mirada, un punt crítica, no? O aprendre a tenir aquesta mirada crítica a les conclusions o als indicadors, és a dir, aprofitar els que sí els hi encaixin, però a replantejar-se si algun no l'acaben de veure, no? Del que pugui fer tot aquest Big Data i intel·ligència artificial.
0: Clar, perquè al final, un bon data science, al final, té que tenir una interpretació sistèmica, no?
1: Mm-hmm.
0: No només tens que explicar el que passa, no? Has d'explicar el per què passa, no?
1: Clar.
0: Que això per mi és el més important, no?
1: Sí.
0: I pensar que hi ha aquestes interdependències i que hi ha efectes no previstos, no? Clar, totes aquestes decisions, com molt bé dius, clar, poden canviar comportaments. No només de dins de l'empresa, dintre del fora del mercat, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Canviar la forma de prendre decisions, eh? I això vol dir, doncs, diferents actors, diferents processos i al final canviar els impactes, no? Clar, per tant, això sí que és super super important, no? Al final el valor no està en el dashboard.
1: Mm.
0: Per mi està ja no està en el dashboard, la decisió està està en la decisió que realment canvia, no? Totalment. Tu pots tenir un algoritme molt sofisticat amb dades molt dolentes o no representatives.
1: Sí, sí,
0: per
1: sí,
0: tant,
1: sí,
0: el que faràs és generar un error molt més ràpid. No?
1: Totalment.
0: I tindràs molts esbiaixos, no?
1: Totalment.
0: Per tant, ostres, qui lidera tot això, no?
1: Sí, sí.
0: Pues, bueno, és això, no?
1: Aquest talent, no? Aquest talent que necessiteu per detectar, per detectar aquestes coses.
0: Efectivament, és buscar unes noves competències, sí, no? Perquè al final, sí, sí. És a dir, avui en dia parlem de competències, ja no de skills en anglès, no? Una competència... Avui en dia jo diria que una competència és a part d'un skill, d'una habilitat, diguem,
1: sí.
0: Una habilitat, també vol dir coneixement, perquè has de tenir coneixement, aquest Tal. Pensament crític que tu deies, més, per mi, una cosa molt, molt, molt important, és una actitud, no?
1: Totalment.
0: Això és el que defineix el talent, no? Aquesta actitud, aquesta pedagogia, no? Etcètera, no? Que realment és el que lidera el canvi, no? El canvi l'han de liderar les persones, no? Els bons criteris, no? Que hem de fer bons criteris, bona governança, no? Realment, no? Per treure el màxim, perquè al final és que s'està convertint en una comodita i la llei,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí. Això seria llavors... com si imaginem, doncs, el que passa a nivell d'instituts, no? O segur que en segons quines carreres també es pot veure, de dir, escolta, demanes un treball i tots els treballs seran iguals perquè els ha fet la mateixa IA. Qui ho sàpiga, clar. Adaptar, transformar, i que jo sigui simplement el punt de partida, serà qui prosperarà, clar. Més, oi que sí?
0: I tant, i a més, com deies abans, també has de saber trobar el mètode adequat.
1: Sí.
0: El mètode, o sigui, no només el mètode. Quin és el mètode?
1: Que bo.
0: Quines hipòtesis tinc que definir? Com he de fer la validació? Com he de controlar els esbiaixos? Com puc replicar, no? Al final, qui governa aquest procés, no? Aquest és el tema, no? I tu has de definir el mètode, no? Amb el teu equip, no? I això és molt la pedagogia, no? Entenc?
1: Fantàstic.
0: Diria que és...
1: No, fantàstic, i crec que és molt necessari, i com jo sempre poso d'exemple, Manel, no hi hauria algoritme o capacitat, intel·ligència que hagués pogut preveure que quan hi hagués una pandèmia, el que la gent es mataria per agafar-se serien els rotllos de paper higiènic. És a dir, segur que fiques en qualsevol model i et haguessin dit, no els aliments de primera necessitat, no, el paper de vàter, i simplement perquè van dir que Austràlia o no sé on s'estava acabant, amb la qual després no deixem de ser animals i ens comportem de maneres molt irracionals que no sé jo si mai les màquines ens podran acabar d'entendre perquè no ens entenem ni nosaltres mateixos. Però el que sí que és veritat és que el coneixement, estudiar, aprendre, tenir una mirada sempre... oberta a augmentar els nostres coneixements sempre serà necessari. Per tant, us animem, Manel, a seguir formant gent que ens pugui guiar i pugui guiar les empreses en aquest món tan fascinant. Ja no vull dir ni il·lusionant ni preocupant, fascinant. I a partir d'aquí, que sé el que tinga que ser, que deia el clàssic. Ha estat un plaer poder escoltar el professor Manel Arribas Ibar. Fins la propera.
0: Moltes gràcies.

Posem-nos en situació. És el 25 d'agost del 2010. Esteu a bord d'un petit avió turbohèlice que vola sobre la República Democràtica del Congo a uns 4.000 metres d'altura. És un d'aquells vols curts, és intern, és de Kinshasa fins a Bandundu. Una mica menys de 400 quilòmetres. Un d'aquells vols que en altres circumstàncies seria d'allò més avorrit. Però resulta que un dels passatgers ha decidit que viatjar amb un cocodril a la bossa és una bona idea. I ara el cocodril ja no és dins de la bossa.

plegat. La República Democràtica del Congo és un país enorme, el segon més gran de l'Àfrica, amb una xarxa de carreteres que en moltes zones és pràcticament inexistent. L'avió no és un luxe, és sovint l'única manera pràctica de moure's d'un punt a un altre. Això fa que els vols interns siguin una realitat quotidiana per a molta gent i que les companyies aèries locals operin en condicions que un inspector d'aviació europeu probablement trobaria estimulants. Diguem que els controls de seguretat en determinats aeroports de la zona podien tenir una certa flexibilitat interpretativa. L'avió en qüestió era un LED L410 Turbolet, un bimotor turbohèlice de fabricació txeca dissenyat als anys 70. Robust i fiable, pensat per operar en pistes curtes i en condicions exigents. El model havia demostrat al llarg de les dècades que era capaç d'aguantar moltes coses. Fins al 25 d'agost del 2010, no havia hagut de demostrar si aguantava un cocodril solt a la cabina. L'operava Filair, una petita companyia aèria congolesa. Als comandaments hi havia en Denis Filmout, un belgo-francès de 62 anys, que era, a més de pilot, l'amo de l'empresa. Al seu costat de copilot hi havia Chris Wilson, un britànic de 39 anys, nascut a Cheltenham, Anglaterra, que estava acumulant hores de vol per obtenir la seva llicència de pilot comercial. Wilson necessitava arribar a 1.000 hores de vol. Estava fent els seus mèrits a bord d'un avió petit que feia rutes interiors al Congo. Sobre el paper, una feina d'allò més rutinària. Wilson, d'altra banda, hi havia expressat en diverses ocasions la seva inquietud per algunes de les pràctiques habituals a bord. S'havia queixat de la competència del pilot Filmout. S'havia queixat que els passatgers caminaven lliurement per la cabina durant el vol. I s'havia queixat que la gent pujava a l'avió amb animals. No consta que ningú li fes massa cas. Al Congo, portar animals en un vol intern no era una cosa especialment inusual. El que era inusual, i aquí cal reconèixer que és una qualificació relativa, era portar un cocodril.

El vol del 25 d'agost havia sortit de Kinshasa i havia fet parades a Kiri, a Bokoro i a Semendwa abans d'aterrar a Bandundu. A bord viatjaven 18 passatgers i 3 membres de la tripulació, els dos pilots i una única auxiliar de vol. Un dels passatgers duia en una bossa de viatge un cocodril. Les fonts no precisen si el rèptil era viu per ser venut, per ser menjat, o simplement per alguna raó que no ha transcendit i que probablement mai no transcendirà. El que sí que sabem és que el cocodril estava viu i que en algun moment de l'aproximació final a Bandundu es va escapar de la bossa. Imaginem la cabina d'aquell avió. Un espai estret, sorollós, amb 17 files curtes i una sola porta. L'avió estava iniciant el descens, és a dir, els passatgers podien sentir el canvi de pressió, el soroll dels motors ajustant-se... I de sobte, a la part del darrere, algú veu un cocodril caminant pel passadís. No és la classe de cosa que s'espera en un vol d'una hora. La reacció va ser immediata i comprensible. Pànic generalitzat. L'auxiliar de vol, que estava a la part posterior de la cabina, va sortir corrents cap a la cabina de comandament. Tots els passatgers van fer el mateix. En qüestió de segons, tothom que estava assegut a la part del darrere de l'avió es va llançar cap endavant, cap a la cabina dels pilots, apilant-se cap a la proa. En termes d'enginyeria aeronàutica, això té un nom: desplaçament crític del centre de gravetat. En termes pràctics, significa que el pes de l'avió, que havia d'estar distribuït de manera equilibrada al llarg del fuselatge, es va concentrar de cop a la part davantera. L'avió va començar a picar de morros. Els pilots no van poder recuperar el control. Segons després, l'aparell va impactar contra una casa a menys d'un quilòmetre de la pista d'aterratge de Bandundu. L'impacte va ser de tal magnitud que 19 persones van morir en el lloc. Dues més van ser traslladades a l'hospital. Una d'elles va morir poc després. Dels 21 ocupants de l'avió, 18 passatgers i 3 membres de la tripulació, només un passatger va sobreviure. Phil Mote i Wilson van morir

I us preguntareu, i el cocodril? El cocodril va sobreviure al sinistre. Era per un marge considerable el passatger que havia sortit millor parat de tot aquell afer. Les autoritats el van trobar entre les restes de l'avió i el van matar a cops de matxet. Un final poc digne per l'animal, que, diguem-ho, tècnicament havia batut un avió. La investigació de l'accident va ser, com tantes coses en aquella història, complicada. El Ministeri de Transport del Congo va obrir una investigació, però la caixa negra de l'aparell no va ser lliurada a les autoritats britàniques que investigaven la mort del copilot Wilson. Sense la caixa negra, les conclusions van quedar en el terreny de l'especulació. Un investigador de la branca d'investigació d'accidents aeris del Regne Unit va declarar que la hipòtesi del cocodril era extremadament improbable, però que no podia descartar-la del tot. La vista celebrada a Anglaterra sobre la mort de Chris Wilson va concloure amb un veredicte obert. El jutge va reconèixer que sense les dades del registrador de vol, tot quedava en conjectures vagues. No és exactament la conclusió que la família Wilson esperava, però era el millor que podien obtenir. L'única versió coherent i de primera mà sobre el que va passar a bord va ser la del supervivent, l'únic passatger que va sobreviure a l'impacte. Va ser ell qui va explicar als investigadors la seqüència del cocodril escapat, el pànic col·lectiu i la desbandada cap a la part davantera de la cabina. El pare de Chris Wilson, Rob Wilson, va enviar un correu electrònic a les autoritats congoleses en el qual explicava que havia parlat amb un investigador del lloc de l'accident que confirmava que aparentment existia un vídeo del cocodril sent extret de les restes de l'avió. Un vídeo que, si existia, mai no va ser lliurat formalment com a prova. Hi ha un element en tota aquesta tragèdia que és difícil d'ignorar. Chris Wilson sabia que alguna cosa podia anar malament. No sabia exactament el què. És clar, ningú no s'imagina el cocodril. Però havia avisat dels animals, havia avisat dels passatgers deambulant, havia avisat de les pràctiques de l'empresa. Estava acumulant hores de vol en condicions difícils perquè era el que podia fer en aquell moment de la seva carrera. Tenia 39 anys i un somni professional. I va morir en un accident que ell, en certa manera, havia vist venir en termes genèrics, tot i que mai no hauria pogut imaginar els detalls concrets.

Com a curiositat, dic que el Guinness World Records va certificar el sinistre com el primer accident d'aviació de la història causat per un cocodril. Un rècord que, cal dir, té moltes possibilitats de mantenir-se indefinidament. No és el tipus de categoria en la qual hi hagi gaires aspirants a batre la marca. L'accident de Bandundu és un d'aquells episodis que semblen inversemblants fins que comproves que tots els fets quadren. Un avió petit, una ruta interior en un país on els controls de seguretat tenien aquella flexibilitat ja esmentada, un passatger amb un cocodril a la bossa, un rèptil que s'escapa en el moment més inoportú possible, a menys d'un minut de l'aterratge, el pànic instantani d'una cabina plena de gent atapeïda en un espai estret i un avió que no pot suportar el desplaçament de pes i s'estavella contra el terra. Cada factor per separat és improbable. Tots junts, en aquell ordre, en aquell moment, van ser letals. I el protagonista involuntari de tot plegat, l'únic que no va entendre mai del tot les conseqüències del que havia desencadenat, era un cocodril de 50 o 60 centímetres que simplement havia aconseguit sortir d'una bossa amb cremallera.

0: A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
1: Si busqueu una cala que sembli treta d'una postal, apunteu aquest nom, Cala Montjoi a Roses. Situada al cor del Parc Natural del Cap de Creus, combina aigües cristal·lines, un entorn salvatge i una tranquil·litat difícil de trobar en ple estiu.
2: S'hi arriba fàcilment per mar o carretera des de Roses. A la cala hi trobareu aparcament i fins i tot un petit bar a tocar de la sorra. Aquí els pins gairebé arriben fins a l'aigua i els penya-segats dibuixen un paisatge ben mediterrani.
1: És una destinació perfecta per fer snorkel, sortir amb caiac o caminar pels senders que recorren aquest espectacular racó del Cap de Creus.
0: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676-760908. 676-760908.
3: A Onda Cero Catalunya, la música.

0: Onda Cero Cataluña.
1: Un bon llibre, una bona història, una bona novel·la ens posa en només, no només en situacions en què els està passant els i les protagonistes, sinó que també ens fa pensar en quines decisions prendríem nosaltres en aquelles situacions, si nosaltres ens hi podríem trobar, si ens queda molt lluny, si ens queda molt a prop. I, a més, ens fa conèixer mons, realitats, dels que potser sabem una mica o intuïm el que pot ser, però ens els fa viure i, per tant, augmenta el nostre coneixement sobre determinats mons, sobre paraules que veiem que existeixen, però que puguem saber què mou aquestes actituds o activitats. I és que un llibre que toca els temes d'aquests famosos els sugar daddies i sugar babies i totes aquestes coses, ara li preguntarem a l'autora, és una novel·la, un thriller, que es diu Sugar Killer, no te fies de sus encantos, i està escrit per Mireia Llevenés. Mireia, gràcies per passar pel programa.
2: Hola, bon dia. Perdó, bona nit.
1: Bueno, aquí no et preocupis, perquè aquí tenim de tot. Aquí ho diem de totes les maneres, perquè la nit i al matí hi ha un moment que connecten i aquí som les dues coses.
2: Sí, sí. Sí, bé, quina aquí... sort, perquè
1: aquí vivim de totes les maneres, o sigui que està estupendo.

0: Mireia, el món del sugar daddies, del sugar babies, són conceptes que de vegades la gent pot conèixer, però que potser no acaba de saber del tot el que és, perquè possiblement és més complex o més ample de tot el que, concepta. Bàsicament seria, diguem-ne, gent gran, principalment homes, que contracten serveis de noies joves, anem a dir, que pot ser per contingut sexual, però moltes variants, no?
1: Exacte, exacte. Normalment hi ha una gran diferència d'edat entre les persones i hi ha un intercanvi. Normalment és intercanvi de poder a canvi de sexualitat o de vincles o d'afectivitats.
0: Està bé això. Per tant, no només és una qüestió que pot ser econòmica, sinó que pot ser molts interessos, no?
1: Exacte.
0: De contactes i tot això. Clar, això fa que hi hagi, com si diguéssim, una certa, diguem, que estigui com tancat, és a dir, que hi hagi, per una banda, com un mercat, poso cometes, on es puguin conèixer, però que després allò possiblement quedi intern, quedi un tracte entre ells, o pugui ser públic. Clar, són moltes situacions diverses, no?, que ens podem trobar.
1: Sí, exacte, i que, o sigui, és que he tingut l'oportunitat, a part de parlar amb gent que ha sigut sugar baby, o gent que té gent molt propera que ho ha sigut i que en sabia, no? I moltes vegades ha començat, doncs, per exemple, una persona que va ser sugar baby a Estats Units, a Nova York, no fa tant, i que es va donar perquè es veia, doncs, que la vida era molt cara, que no podia mantenir-se el ritme de vida normal, bàsic, sí, que és necessari als Estats Units, que és molt car, i per això va recórrer com aquesta opció, entenent que doncs cobrava potser $3,000 al mes a canvi de cada 4 o 5 vegades de tenir cites amb un senyor més gran. I potser era només anar a sopar o fer companyia, o donar conversa, o trucar-se per telèfon i explicar què tal li ha anat el dia. I després, òbviament, doncs hi havia com una clàusula a part en la que si les dues persones estaven d'acord en que hi hagués intercanvi sexual, doncs llavors es pagava per nit.
0: Val.
1: No? I llavors anava com una cosa a part. I també sé de gent que s'ha enamorat.
0: Fixa't.
1: i que això ha traspassat les fronteres, no? Tot això ho he esbrinat després, no?
0: Està interessant.
1: No té per què ser...
0: Sí, no. Tranquil·la, Mireia, perquè aquí som anti-spoilers totalment, així que no entraré en els detalls, perquè aquí la història, després fem unes pinzellades, va cap a una altra banda, perquè té més que veure, doncs, amb assassinats i més gèneres del thriller negre, que està molt interessant. És a dir, això ens serveix per donar context a les situacions en les que es pot conèixer la gent. Clar, m'agrada molt que fem aquesta introducció, perquè crec que pot haver gent que pugui confondre termes amb el que, per exemple, ara es coneix molt com l'OnlyFans, per exemple, no? Que a l'OnlyFans també hi ha un cert intercanvi, anem a dir, econòmic, però normalment queda més amb una cosa digital, no? Mentre que això és una cosa de quedar presencial i de sortir de cites,
1: Sí, també pot ser digital, també pot ser trucades, i també, o sigui, al final pot incloure tot allò que les persones involucrades decideixin i vulguin. I aquí està el punt, no? I en certa manera té com un paral·lelisme amb les prostitucions de tota la vida.
0: Sí,
1: no? En certa manera, i això és el que genera com una mena d'incomoditat. El que passa és que, bueno, s'ha donat, penso que al final el primer contacte el fan mitjançant una aplicació, no? Que no és la persona que va a un puticlub a juntar-se amb una prostituta, sinó que hi ha com una elaboració prèvia, un intercanvi de missatges, una sèrie de, pues, de demandes, d'acords, i després es queda, no? I, bueno, és com un contracte,
0: clar,
1: realment.
0: És interessant saber aquesta part, i per l'altra banda, clar, suposo que preparant els personatges i investigant i tot el que has anat esbrinant, hi ha un factor clau que em sembla important, que és el fet de, clar, el joc entre, anem a dir, l'anonimat i el jugar a crear un personatge, no? És a dir, noms falsos, per exemple, identitats falses, què és, si volen que sàpiguen i què no, què poden ocultar. Aquí hi ha molt de joc per poder escriure, oi, Mireia?
1: Sí, i això té punt de morbo i alhora té un punt de protecció, també, clar, no? Per poder separar la vida personal.

0: d'aquesta altra vida com més clandestina. I alhora també em sembla fascinant com això de vegades es pensa que, és, que ho fa gent amb famílies desestructurades o situacions com molt precàries i no té per què. És que pot ser qualsevol persona que estigui prop nostre, que tingui una doble vida i que
1: sí,
0: nosaltres
1: sí.
0: no ho sabem. No? I les sexualitats al final són temes que, encara que ara ja estem en un món, en un moment en el que en parlem molt més, segueix sent un tema tabú.
1: Totalment.
0: I els diners també és un tema tabú. No?
1: Totalment.
0: El poder, i llavors s'ajunten dos temes que són supertabús i clandestins, no?
1: Sí, sí.
0: Un exemple és per el que ha passat ara, bueno, ara no, ja fa temps que ha passat
1: sí.
0: i que se sap, no? Amb el cas Epstein,
1: sí,
0: per
1: sí,
0: exemple,
1: sí, totalment,
0: no?
1: totalment.
0: Que surt a la vista i sempre van sortint més coses i més coses perquè i penses, com pot ser? És que és un pou sense fons tot això, clar, és que ha anat amagant anys i anys de secrets i de no involucrar
1: sí.
0: persones perquè potser la gent de la seva, no?, les familiars i gent propera no en sap res de tot això. Llavors, a la que comences a estirar del fil, mare meva, tot el que
1: sí.
0: pot arribar a sortir.
1: A més, en aquest cas, jo crec que no tothom, però alguna de les persones en aquella època, ho hem de ficar en el context d'aquella època, que tenien poder, ho devien trobar fins a cert punt normal, o que era inherent al poder, no? Jo crec que ara tenim una visió molt més clara del bé i el mal, poso cometes, perquè sempre és difícil, i jo crec que en aquell moment es creien com intocables, no? O que podien fer qualsevol cosa, i això és el perillós. Un dels aspectes que més interessants de com ha anat creant els personatges i la història, la Mireia, és el fet de que, clar, aquí, si ens quedéssim amb que hi ha, per exemple, una aplicació, no?, en la que es puguin posar en contacte doncs, aquestes persones, doncs ja seria molt interessant. Però tu el que planteges i expliques és que, clar, avui dia aquest, anem a dir, que et vulguin caçar, com si diguéssim, o que et vulguin proposar coses, ha estat molt més obert d'aquelles persones que ni tan sols s'han plantejat ser sugar baby, no? I això és un tema, és a dir, qualsevol que estigui en xarxes socials, i tu has patit alguns d'aquests casos, doncs et poden arribar propostes en aquesta via. Per tant, hi ha un punt...
0: Totalment.
1: O sigui, hi ha un punt de que pots sentir rebuig, val? Però també hi ha un punt de que gent que no s'ho hagués plantejat, a lo millor sí que els hi arribi aquest dubte, no?
0: I que t'arriba, i vull dir que és el que deia abans, que no cal ser amb una família desestructurada
1: sí, sí, sí.
0: o tenir antecedents de prostitució, no. És que estem en un moment precari, a més, no? I la meva generació... i inclús més joves, no? Doncs estem vivint un moment que és molt difícil pagar-te un lloguer,
1: sí,
0: pagar...
1: sí.
0: La vida és cara, no?
1: Sí.
0: Jo, és que, vull dir, tampoc em sorprèn que una persona digui, ostres, no arribo a final de mes, això és una via fàcil.
1: Sí.
0: Ja sigui Sugar Baby, ja sigui OnlyFans,
1: sí, sí.
0: ja sigui qualsevol manera de compartir. Clar, llavors això el que passa és que traspassa l'ètica, no?
1: Sí.
0: I sobretot
1: sí.
0: el que cal assenyalar és... Jo no assenyalo qui decideix fer-ho o no fer-ho, perquè és el que tu dius, t'arriba la proposta i
1: sí.
0: tu pots arribar a plantejar, sinó les persones que tenen el poder i decideixen abusar d'aquest poder. Aquí
1: Totalment.
0: És on s'ha de posar la mirada.
1: Totalment.
0: O en què seguim tenint aquestes desigualtats socials i econòmiques, no?
1: Això
0: és el que fomenten.
1: Hi ha un tema molt complicat des del punt de vista... Ho dic perquè, quan dic complicat, és perquè hi ha gent amb opinions diverses, no? I quan hi ha gent amb opinions diverses, sempre és complexa de posar... No, però és així, sí. és això? Bueno, potser precisament hem d'adoptar perquè hi ha posicions contrastades, no? És en el fet d'on està, fins a on arriba la llibertat de poder fer, no? Perquè en segons quins casos, per exemple, el tema de la prostitució, doncs hi ha gent molt a favor de prohibir-la i hi ha gent molt a favor de no prohibir-la. Vull dir que és un debat que està. Però aquí hi ha dos factors que m'imagino, Mireia, que mentre escrivies el llibre, mentre estaves preparant el Sugar Killer, hi ha el concepte de, per una banda, explicar una realitat que hi ha, descriure-la sense que et puguin dir que l'estàs blanquejant, perquè el que cal, en tot cas, és jugar en aquest punt de que una persona pot lliurement decidir això, pot ser un nivell, dèiem, d'OnlyFans o de Sugar Baby, però que el que sí és important és que en el cas que realment... i són molts interrogants, una persona sigui lliure de triar aquest camí, que conegui els riscs, no? És a dir, que conegui el que li pot passar coneixent una persona que pot no ser el que sigui o pot no fer el que pretén, no? I aquí és on juga ja una mica més la història.

0: Sí, exacte. És que al final, quan juguem a crear personatges, no només en la ficció, sinó també si algú decideix, no? Bueno, és que inclús amb les xarxes socials. Vull
1: Sí,
0: dir que a
1: sí.
0: vegades la ficció no som conscients de com de prop està la nostra vida en el nostre dia a dia i del que arribem a fer, no? Perquè fins a quin punt no és fictici el que mostrem de nosaltres a
1: Cert.
0: xarxes socials i fins a quin punt no fem intercanvis. No parlo potser a nivell sexual, però si fem intercanvis sobre el nostre temps i els diners a
1: I
0: les
1: tant.
0: feines o per aconseguir likes i seguidors a xarxes.
1: I
0: Vull dir,
1: tant.
0: que també em sembla molt interessant el paral·lelisme d'aquesta situació, que pel fet de que siguin les sexualitats ens alarma moltíssim, però un moment, és que ho estem portant a altres nivells a la nostra vida, no? Perquè
1: Absolutament.
0: això ho fomenta el capitalisme i
1: Sí, sí.
0: la necessitat econòmica, no? I bueno, aquí està el punt.
1: Bueno, i sense anar més lluny, jo, per exemple, entenent que cadascú té la seva opinió, però em crida l'atenció que es posi tant el foc on de dir, oh, és que no ho poden fer, etcètera, etcètera, i després hi ha gent que ven les seves criatures, la imatge de les seves criatures, per fer un compte de roba infantil o del que sigui. Vull dir, a veure,
0: El
1: parlem-ne
0: mateix
1: tot...
0: és, sí.
1: Clar,
0: O
1: clar, ells...
0: per guanyar seguidors perquè són adorables i mira que
1: Exacte.
0: maco, que aquesta família feliç. És que és el
1: Ni
0: mateix,
1: que
0: és
1: sigui
0: el
1: un
0: mateix. O
1: gatet, no? Fins
0: sigui...
1: i tot, al final, el que
0: Sí.
1: vull dir que aquestes persones, anem a suposar que lliurement decideixen sobre si mateixes, però quan ja decideixes sobre els altres, bueno, doncs jo potser ho trobo pitjor, això. No ho sé, vull dir que
0: És que,
1: és molt
0: sí.
1: complexa, Mireia.
0: És que també s'obre un debat entre allò públic i allò privat,
1: Sí,
0: no?
1: sí.
0: I com ho barregem, perquè el límit ja fa temps que hem descuidat d'on estava la línia entre el públic i el privat amb les xarxes. Llavors, aquí és on es genera el conflicte,
1: Molt, molt
0: penso.
1: interessant. Aquest és el punt de partida, i simplement per no fer spoilers, però que tinguin informació de per on va la història, i que és molt interessant la de Sugar Killer, és què passa quan hi ha, diguem-ne, un joc, no?, entre, diguem-ne, el risc, no?, i si les persones o les propostes són realment, no?, el que un pensa, o ja pot haver el factor sorpresa i pot haver, doncs, aquest perill, aquest risc elevat de que tu penses que va a passar una cosa i en pot passar una totalment diferent. El
0: I amb
1: risc
0: això també
1: immens que
0: s'inclou,
1: porta.
0: sí, i en el risc, de vegades pensem, ah, que em faci mal, pot ser, però és que un altre risc és que t'enamoris,
1: Clar,
0: per
1: clar,
0: exemple, no?
1: efectivament.
0: Vull dir que de vegades els
1: Com, ni
0: riscos...
1: que sigui com una addicció, per exemple. És a dir,
0: Per exemple, és
1: pot
0: que pot
1: ser
0: ser un altre
1: amor,
0: risc.
1: pot ser addicció a aquestes sensacions, no?, com si diguéssim.
0: Sí, exacte. I que el que també m'interessava molt amb aquesta novel·la era com explorar la intimitat que es pot generar entre dues persones, no?
1: Totalment.
0: Perquè ho exploro amb diferents, la protagonista i diferents personatges, i alguns seran més còmodes pel lector i alguns seran més incòmodes.
1: Sí.
0: Llavors aquí és on s'obre la pregunta, què fa que sigui més còmode o incòmode per tu com a lector, no?
1: Sí.
0: I potser és allà és on es veuen tots els prejudicis o l'ètica o el que tu consideres perillós, el que tu consideres que està bé o malament, no? I
1: Totalment.
0: em semblava molt interessant jugar amb això
1: I tant. Perquè, a
0: i
1: més,
0: que els
1: la
0: bons no són
1: Mireia...
0: tan bons i els dolents tan dolents.
1: Exactament, i a més la Mireia Llevenes porta molt de temps, doncs, investigant sobre la sexualitat, sobre, diguem-ne, les relacions entre les persones, i crec que un debat interessant és allò que es deia de dir, mira, dos persones tenen la seva història, i mentre no es facin mal i no facin mal als altres, escolta, que visquin de la manera, perquè precisament, igual que hi ha gustos, igual que hi ha, doncs, aficions, doncs hi ha gent que es troba perquè els agrada el mateix, i des de fora ens pot semblar més o menys, i poso moltes cometes, normal, estrany, sorprenent, però poden ser les persones més felices del món fent aquelles activitats o vivint d'una determinada forma. I això és molt important també, no, Mireia?
0: Sí, és que al final tothom és lliure de viure la seva sexualitat com vulgui, tot i que penso que sí que hi ha un límit
1: Clar,
0: que
1: clar.
0: és quan s'executa un abús de poder, no? És a dir, quan tu
1: Efectivament.
0: tens un poder i l'estàs traspassant a canvi del cos d'una altra persona, que això és el que ens porta una mica com aquest neoliberalisme sexual en el que vivim,
1: Sí, sí,
0: no?
1: sí, sí.
0: I sobretot cap a les dones, no?
1: Està clar.
0: Que la sexualitat ha sigut com tan prohibida i
1: Sí,
0: tan tabú
1: sí.
0: durant tants anys i de cop i volta el neoliberalisme sexual et proposa com, ai, dona, tu ara ets lliure de fer amb el teu cos el que vulguis. Sí, ja, però segueix sent producte, segueix sent un objecte de desig, no? I aquí és on cal que també reflexionem fins on fem el que volem perquè volem.

0: o perquè és, segueix sent una trampa patriarcal. Me l'he jugat molt.
1: No, te l'has jugat i t'ha sortit bé i et desitgem molts èxits i que puguis venir més cops al programa a presentar nous llibres, noves...

A finals dels anys 90, quan Espanya començava a descobrir que podia anar a dormir molt més tard del que la seva mare havia recomanat tota la vida, la televisió va decidir ocupar aquell espai nocturn amb una barreja estranya de tertúlia, espectacle, provocació i, de vegades, caos absolut. En aquell ecosistema apareix un programa que, amb el temps, acabaria definint tota una era televisiva, una criatura mediàtica capaç de convertir la matinada en territori de masses, amb audiències que avui semblarien un error estadístic. I és que avui parlem de Cròniques Marcianes.

0: El cervell visible del projecte era Xavier Cerdà, periodista amb molta experiència en ràdio, que va fer un salt arriscat cap a la televisió en un moment en què ningú tenia clar que un programa nocturn diari pogués convertir-se en fenomen social. De fet, una de les primeres anècdotes importants del programa passa abans fins i tot que comenci a emetre's. Cerdà només va acceptar el projecte amb un contracte molt blindat perquè abandonar la ràdio era un risc enorme. Vista en perspectiva, sembla una decisió òbvia. En aquell moment era una aposta amb un nivell d'incertesa considerable. La producció corria a càrrec de Just Music, que ja havia demostrat que entenia molt bé l'entreteniment televisiu i la mecànica de crear formats que connectessin amb el públic massiu. L'emissió es feia a Telecinco, que en aquell moment estava immersa en una guerra feroç per dominar franges horàries i necessitava un producte capaç de convertir la matinada en un espai rendible i competitiu. I aquí apareix la primera gran paradoxa històrica del programa. La idea inicial era fer un espai d'entreteniment nocturn que demostrés que es podia fer televisió popular sense caure en els excessos més evidents de la teleespectacle més agressiva. Amb el temps, però, el programa acabaria convertint-se en el símbol més reconeixible d'aquella televisió que vivia de la provocació, del debat extrem i del personatge mediàtic convertit en espectacle. Per entendre el fenomen, cal entendre el context televisiu. A finals dels 90, Espanya vivia una etapa de competència brutal entre cadenes privades. La lluita per l'audiència era constant i cada franja horària era una batalla. La matinada, tradicionalment considerada territori residual, es convertia en una oportunitat, menys competència directa i un públic fidel disposat a consumir televisió com a companyia nocturna.
1: Bien, bien, bien, aquí estamos todos juntos. Noche especial, Boris, tienes que vestirte, ¿lo entiendes? Tenemos ahí una mesa. Con informa, especial y llamativa. Estará con nosotros esta noche Brigitte Nielsen, por ejemplo. Tendremos a Cristina Tárrega, Enrique del Pozo, a Josep Sandoval, José Calabuch, Antonio Gómez Abad y Bárbara Rey y Galindo.
0: El programa es va estrenar el 1997 i des del principi va demostrar una cosa molt clara. Hi havia molta gent disposada a quedar-se desperta si el contingut era prou atractiu. Les primeres temporades ja van mostrar xifres d'audiència molt per sobre del que era habitual en aquella franja. I això va generar un efecte bola de neu. Més audiència, més inversió, més personatges, més polèmica i més presència mediàtica. A nivell de producció, el directe era absolutament clau. I aquí apareix un dels grans drames silenciosos del programa, el ritme. Era un programa diari, amb contingut constant, convidats, escaletes canviants i necessitat permanent de generar moments televisius. El desgast per a l'equip era brutal. Cerdà acabaria explicant anys després que va acabar físicament i mentalment esgotat. Aquesta pressió constant generava un ecosistema de treball molt peculiar. Guionistes que escrivien pràcticament en temps real, equips tècnics acostumats a resoldre problemes sobre la marxa i col·laboradors que havien d'estar preparats per reaccionar a qualsevol gir del programa. I és aquí on entra un altre nom fonamental per entendre el fenomen mediàtic, Boris Izaguirre. La seva presència aportava un element d'imprevisibilitat i espectacle que definia perfectament el to del programa. Segons moltes històries orals de l'època, moltes intervencions memorables naixien pràcticament sense guió tancat, cosa que augmentava la sensació de directe real i no de televisió hipercontrolada. Un dels elements més fascinants és com el programa construïa el seu univers de personatges. No era només un espai de convidats famosos.

0: També un espai on apareixien figures mediàtiques que vivien pràcticament dins del programa. Això generava una narrativa continuada que fidelitzava l'audiència. No era només veure què passava aquella nit. Era seguir una història televisiva que evolucionava amb els dies. El programa va marcar un abans i un després. Va demostrar que la televisió nocturna podia generar conversa social real. Molta gent parlava l'endemà del que havia passat la nit anterior. Això avui pot semblar normal en temps de xarxes socials, però en aquell moment la televisió era el gran generador de conversa pública. Els mitjans també vivien aquesta dualitat constant entre crítica i fascinació. Diaris com El País analitzaven el fenomen com a reflex d'una televisió cada cop més orientada a l'impacte emocional i mediàtic. D'altres mitjans, com l'ABC, destacaven la seva capacitat de revolucionar la televisió nocturna i convertir-la en un espai del consum televisiu.
1: Sí, porque Mami Quevedo ha sido fichado por el Rayo Vallecano.
2: Gracias.
1: Es un jugador de primera para una señora de primera.
3: Eso de los ojos.
4: Sabemos también que Ruy Mateo le tiene preparadas enormes cajas de bombones, ¿no?
5: Trapa, creo. Y dul de
4: todos.
2: Pero vas a comer en casa de Ruy Mateo.
6: Oye, pareces la teletienda, te lo digo en serio.
2: Ay, oye, perdona por la publicidad.
6: Ya te vale, ¿eh?
2: Hijo, de verdad, es que yo no me di cuenta, ¿eh?
6: ¿No te das cuenta? Pues a ver si te percata.
3: Es que tú tienes la marca muy a flor de lengua.
2: Bueno, pues tengo que decir que si tú preguntas si vamos a cambiar de residencia... Nosotros teníamos abierta nuestra residencia en Madrid, pero nuestra residencia en Andalucía sigue abierta porque yo seguiré trasladándome al Canal Sur y de vuelta. Perdona, ¿dicho algo otra vez?
7: Otra vez.
0: Una altra capa interessant és la relació amb el públic. El programa no buscava agradar a tothom i això paradoxalment el feia més potent. Tenia detractors molt contundents i fans absolutament fidels. Aquesta polarització era gasolina mediàtica pura. També hi havia una dimensió econòmica brutal. L'èxit d'audiència es traduïa en ingressos publicitaris enormes. Això convertia el programa en una peça clau dins de l'estratègia de la cadena. I també explicava per què el nivell d'exigència era tan alt. Una anècdota que resumeix molt bé l'impacte del programa és la quantitat de carreres televisives que va generar. Molts col·laboradors van saltar després a altres formats, aprofitant la visibilitat aconseguida. Era gairebé com una mena d'escola de televisió en directe, amb totes les seves virtuts i també tots els seus perills. També és important entendre que el programa funcionava com un termòmetre social. Reflectia els interessos mediàtics del moment. Cultura pop, crònica social, conflicte mediàtic i espectacle emocional. Era un mirall bastant cru de la televisió i, en part, de la societat del moment. Amb el pas dels anys, el programa també va anar evolucionant. El to es va tornar més agressiu, més orientat al conflicte mediàtic, i això va alimentar el debat sobre els límits de l'entreteniment televisiu. Però també va consolidar la seva identitat com a fenomen únic. Una anècdota important és el final. A diferència de molts programes televisius que s'allarguen fins a l'esgotament de l'audiència, aquest es va acabar en un moment en què encara funcionava molt bé. La decisió va venir principalment per esgotament personal del presentador. I això és molt poc habitual en televisió comercial.
8: Vamos a hacer una pequeña escena, tú estás acá, tú te pones aquí. Saraus está estupendo
6: sí.
8: Allí, ¿entiendes? Entonces, solamente, cariño, yo quiero que vayamos interpretando un poco.
2: ¿Yo qué
8: entiendes?
2: Hago?
8: Tú tienes una frase.
2: ¿Cuál?
8: ¿Entiendes? Dices, este es tu hijo, hemos venido de Jacksonville, estamos aquí. ¡Acción! ¡Acción! ¡Entra! ¡Entrando! ¡Momentazo! Muy bien.
6: Estás precioso esta noche.
8: Muy bien.
9: Papá,
2: este es tu hijo.
6: ¿De dónde venís? ¿De Jacksonville o qué?
8: Venimos de Jacksonville. Este es tu hijo.
2: Vale.
8: Estamos aquí.
2: Pero yo le quiero a él.
6: Exacto.
8: Sí, sí, no. Tú no. Tú, eso es justo,
2: no,
8: cariño.
2: No le quiero.
8: Este tema es el tema. No,
6: mira, si
8: no.
6: Me quiere o no me quiere, me da igual, pero que lo diga. Estás preciosa esta noche.
9: Papá.
6: Ven, niño. Vaya, vaya madre que tienes, niño. ¿Qué pasa?
9: Cariño, este es tu hijo.
8: ¡No, Yolanda, no!
2: ¡Pero es mi marido!
8: ¡Pero no es tu marido! ¡No lo sabes! ¡Es que eso no lo sabes! ¡Lo vas a averiguar más tarde en la obra! Seria, eso es.
2: Seria.
6: No, venga. Espérate, niño, que no le he dicho a tu madre que está preciosa. Estás preciosa esta noche.
8: ¿Pero qué haces?
6: ¿Cómo están las mujeres de Jacksonville?
0: Al final, voluntari... ha contribuït al mite posterior del programa. No va morir lentament, va desaparèixer mentre encara era una referència televisiva. I això sempre dona una aura especial a qualsevol producte cultural. En perspectiva històrica, el programa es pot veure com una mena de pont entre dues televisions. La televisió dels grans

0: formats generalistes i la televisió que després es fragmentaria amb nous canals, nous formats i més tard plataformes digitals. També és interessant pensar en el programa com un experiment sociològic sense voler-ho. Mostrava com la televisió podia construir relats, personatges mediàtics i converses col·lectives a gran escala. I potser la seva gran lliçó és aquesta. La televisió nocturna pot ser molt més que un espai residual. Pot convertir-se en un centre cultural informal, un lloc on es barregen entreteniment, debat i espectacle. Amb el pas del temps, el record del programa s'ha convertit en una barreja de nostàlgia i debat crític. Hi ha qui el recorda com un exemple de televisió excessiva. Hi ha qui el veu com un fenomen irrepetible d'una època concreta. Potser, i segurament, les dues coses són certes. Perquè si alguna cosa definia aquell programa, era la sensació constant d'estar veient alguna cosa viva, alguna cosa imprevisible i, de vegades, una mica fora de control. I en televisió aquesta sensació és molt difícil de fabricar artificialment.
1: És vostè un buen exorcista.
2: Vamos a ver. Yo tengo que ser un exorcista potente y duro, porque con esta gente...
3: La exorcista es para mí. No me provoques.
2: No te provoco. Ya sabes que te quiero. Miedo no me da, lo que me da es asco.
1: Pero a ver, ¿qué fue de ti cuando, creciste? A ver, niña.
3: Me enrollé con el padre Corras.
1: ¿Con quién?
3: Con el padre Corras.
1: ¿Corras?
3: Me lo follé. Sí, ¿no?
2: Estaba cansada
1: de que te posee.
2: ¡Cállate! ¡Ese posee!
1: ¡Cállate!
2: Ya
1: está la niña.
2: ¿Te he dicho que vale ya?
3: ¡Soy muy
2: señor,
3: hasta la ¡Mira cómo folla la puta de tu hija!
1: ¡Venga, hombre, ya está bien!
0: Cròniques marcianes, anys després, continua apareixent en qualsevol conversa sobre la televisió espanyola moderna. No només com un programa d'èxit, sinó com un moment cultural concret en què la televisió va decidir que la matinada podia ser territori de masses. I ho va aconseguir. I al final, entre rialles, polèmiques, discussions i moments televisius que encara avui circulen en la memòria col·lectiva, el que queda és la sensació que aquell programa va capturar una època en què la televisió tenia un poder enorme per marcar converses socials. Una època en què, si alguna cosa passava de matinada a la televisió, l'endemà el país en parlava. I això, en termes culturals, és probablement la definició més pura del que significa convertir-se en fenomen televisiu real. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: Sabeu com en el programa doncs intentem deixar de clar com d'important és llegir, com d'important és poder tenir aquests hàbits en els nostres joves, que les noves generacions puguin engrescar-se, no?, i seguir deixant-se portar per la lectura, ja no només a nivell digital, sinó sobretot en llibre de paper, que té molts avantatges, i això ens ho expliquen els neurocientífics que analitzen, no?, com funciona el nostre cervell. I queda clar que, a més, llegir permet tenir més cultura, més coneixement, més vocabulari, i tot això fa que ens puguem després expressar millor i, per tant, tenir una vida personal i professional més enriquidora. I, clar, aquí sempre fem aquell semàfor de dir, escolta, com tenim la situació del jovent a l'hora de la lectura? Els hi costa més que abans? Tenen més altres formes de consumir entreteniment que fa que se'ls hi faci més feixuc llegir? Aquestes són algunes de les consultes que li podem fer a la nostra convidada d'avui, que és la Vanessa Amat. Vanessa, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: La Vanessa és doctora en didàctica de la llengua i la literatura, investigadora del grup de recerca en lingüística aplicada, didàctica i literatura glosa, que és un nom fantàstic. A veure, Vanessa, és evident que...

0: jovent d'avui dia, a veure, els que ja tenim una edat vam tenir molt de temps per avorrir-nos, i això et feia agafar els llibres, va, m'engresco, i llegies una mica més i una mica més, perquè allò et donava hores i hores de satisfacció i de viure mil i una històries diferents. Però ara tenen tantes opcions i tanta esclavitud amb els telèfons mòbils, que és difícil, que llegeixin.
1: Sí, clar, hi ha altres formes d'oci. Uh-huh. Això, el nostre temps està invadit de plataformes, de màquines que són de molt fàcil consum, és a dir, uh-huh. les històries ens arriben per molts canals, de manera molt estimulant, sobreestimulant, diria jo, sí. i molt addictiva. Uh-huh. I, en canvi, la lectura, és veritat que requereix una certa atenció, calma, concentració, una sèrie d'hàbits que no van gaire en consonància amb el nostre temps, uh-huh. malgrat que continuen sent imprescindibles per al desenvolupament de la nostra ment, del nostre benestar, per al pensament, pel pensament crític, és a dir, hi ha moltes qüestions que van associades a la lectura, eh? Uh-huh. Però, en canvi, és veritat que la tendència actual és que tot ens vagi en contra en aquest sentit.
0: A més, hi ha un tema de paciència, no? De quants cops llegim un llibre i va, li dono un capítol més, si no t'acabava d'entrar, no? Li dono una oportunitat més, llegeixo un parell de pàgines més, no? I això feia que molts cops doncs, t'hi acabessis enganxant i acabessis veient doncs, les mil i una formes. Igual la història no t'interessava, però sí la forma de com estava explicat, o mil i un, o algun personatge. Però clar, ara que tot és lliscar el dit i canviar, pensar que durant, ja no dic unes hores, sinó uns quants dies, estaràs llegint el mateix, doncs tampoc ajuda a que tinguin aquesta paciència per deixar-se portar per les històries. Històries que poden ser una mica més complexes, i aquí és on ens apuntàveu que determinats èxits que, anem a dir, que com a mínim sembla que es llegeixin una mica més, com ara, per exemple, a partir també de la versió cinematogràfica, que ha tingut un cert èxit, com pot ser Cims borrascosos, però també d'altres gèneres, com pot ser l'Assistenta, per exemple, no? Mm-hmm. Doncs fa que hi hagi un tipus de històries, un tipus de novel·les, que potser aquestes sí, però clar, aquí el gran dubte, i això és el que volem que ens expliqui la Vanessa, el gran dubte és si això ajuda a que llegeixin més o encara dificulta més perquè només volen llegir aquest tipus d'històries.
1: Clar, aquí hi ha moltes qüestions, eh? Diem que la lectura és un hàbit que requereix constància i que té una certa dificultat, és a dir, no és un plaer immediat, eh? Uh-huh. Com d'altres. Llavors, certament, com deies, cal deixar temps també per entrar dins de l'univers d'una novel·la i a vegades diem, mira, pots triar-ne una i si no t'interessa la deixes i necessitem deixar una mica de temps, no? Sí, com sí, quan sí. coneixes algú i dius, home, necessito donar-li una oportunitat, doncs en el llibre també. Però és veritat que ara tenim moltes lectures també, molt en consonància amb aquest temps, que són molt ràpides i de fet, hi ha molts estudis que també ens diuen, no? Les lectures que atrapen des de la primera pàgina ja hi ha d'haver alguna cosa que passi, diguem-ne, no? Tot ha de ser molt immediat. Hem de dir que tampoc s'aprèn a llegir llibres difícils llegint sempre llibres fàcils.
0: Clar.
1: És a dir, aquesta és una qüestió. I, per tant, aquest salt s'ha d'anar fent acompanyadament i de manera progressiva. I, per tant, hi ha moments de lectures de tot tipus. Hi ha unes lectures d'entreteniment, més ràpides, que és sobretot el que es consumeixen actualment molts joves, no? És a dir, aquesta lectura en què passen moltes coses. És una lectura com amb un estil més cinematogràfic, molt directe. També són lectures que tenen una curta vida, diguem-ne, que en una lectura ja t'ho han dit tot, que difícilment hi trobaràs missatges com altres grans clàssics que són més complexos, certament, però que pots trobar-hi en una segona o tercera lectura més interpretacions, perquè tenen nivells diferents, són més consistents en aquest sentit. Per tant, la idea seria poder trobar espais de lectura diversos, no? I, per tant, d'una banda, doncs, dir, mira, m'interessa passar una estona entretinguda i, per tant, un llibre que és molt àgil, però que també tinguem la capacitat de gaudir descobrint obres que tenen una mica més de complexitat. I això s'ha d'acompanyar una mica. I, per tant, aquí hi ha un paper clau que és en l'àmbit educatiu especialment, que és trobar les franges horàries en què els estudiants puguin escollir les lectures totalment lliurement, però també compartir la lectura amb converses literàries, amb acompanyament sobre el que pensem, què ens

0: viu, què ens vol dir l'obra, això, trobar canals també perquè puguin escollir els estudiants doncs, lectures entre una tria feta pel professorat, perquè, si no, també hi ha aquest perill de quedar-se sempre en un tipus de lectura que és allò que em dona seguretat, és ja conec, i per tant aquí la funció educativa també és molt important per ajudar a fer aquest salt que, insisteixo, ha de ser progressiu i acompanyat.
1: És que aquest mateix fenomen, en formes diverses, però també pot estar succeint en el món de la música, no? Aquí ningú està dient que s'hagi de limitar el reggaeton, per exemple, però el que és evident és que si només fas això és un tipus de música que el cervell l'estimula més aviat poc, perquè és tan predictiu que, clar, fa que de seguida et quedis amb la melodia o amb la lletra. Clar, hi ha cançons que són molt més complicades, però la satisfacció, en canvi, que et dona quan te l'aprens, és molt més gran. I aquí hi ha aquest punt també d'esforç, de cultura, de coneixement i de mil i una formes de poder treballar i deixar-se portar, perquè és com una musculatura que s'ha de practicar, és a dir, s'ha de mantenir, però que també, com molt bé ens explicava la Vanessa, la idea és que comencis amb coses més senzilles, igual que un dia faràs, si has de fer, has d'aixecar un pes, començaries amb menys pes i aniries pujant de forma gradual i de forma que tu mateix ja t'engresquis a fer-ho, no? I aquí és on tots hem de posar de la nostra part, no?
0: Sí, exacte. És el mateix que passa en moltes coses, no? Algú s'educa, deies amb la música, exactament, però també doncs, amb el teatre, el cinema, amb la cultura gastronòmica, fins i tot. I és tant. A dir, un et va educant el gust en funció de tenir experiències que t'acompanyin. I no es tracta de censurar res, ni de... Però es tracta de veure que és molt limitada, si no la nostra experiència, si no tinc la possibilitat d'accedir, en aquest cas, a literatura o obres que tenen més dificultat, però que també em poden vincular amb la memòria d'un territori, és a dir, que tenen una riquesa que és molt més profunda i que això, poder aconseguir el plaer, que és més difícil, però acostant-nos obres d'aquesta complexitat, és important també, no? I només en pots gaudir si tens una base. Clar, hi ha moltes qüestions que ens fallen, hi ha d'haver també una llengua molt rica, és a dir, molt de vocabulari, perquè hi ha un tema de comprensió lectora, no? que també és una problemàtica important, que es veu amb tot tipus de textos, que hi ha un dèficit de comprensió, perquè doncs, ens manca atenció i concentració, ens manca molt vocabulari, perquè potser la destresa de descodificar un text hi pot ser, però és un text més ràpid, això que dèiem, però en canvi quan em trobo alguna dificultat de vocabulari, si no tinc una certa riquesa a dintre sobre aquests temes, o que tracti el llibre, etc., em vaig encallant en aspectes de comprensió. Aleshores, es va fent com una pilota grossa, perquè és una bola de neu que anem engreixant, perquè hi ha moltes mancances en diferents aspectes i que juntes conflueixen en un abandonament de la lectura, no?
1: A més, clar, aquí hi ha un factor, que és que, per exemple, ara li escoltàvem a més d'un professional del món de les sèries, per exemple, venien a reconèixer que des de les plataformes, quan els hi demanen noves produccions, ja els hi demanen que reexpliquin molt el que està passant. És a dir, que si hi havia jo una pista que era clau per entendre qui era l'assassí, com si diguéssim, que si fa falta que ho diguin quatre cops, perquè ja hi compten en que la gent estarà fent quatre coses alhora. És a dir, que estarà veient la sèrie i estarà doncs, mirant el mòbil i estarà pendent d'una notificació que li ha arribat al rellotge o qualsevol cosa. Clar, això vol dir que ja és un tipus de contingut preparat per la teva manca d'atenció, mentre que la bona literatura precisament està pensada perquè tu hi posis tota l'atenció, que és així?
0: Exacte. Clar, tenim una atenció molt fragmentada. Podríem dir que, a diferència d'altres moments històrics, llegim molt, perquè llegim en moltes plataformes, tothom tenim molt accés a molta informació i hi ha molta lletra impresa tot arreu, diguem-ho així.
1: Sí,
0: però, clar, és una atenció molt fragmentada, per tant, llegim d'una manera molt esbiaixada, molt poc profunda. No, quan diem una lectura crítica, etc., és molt difícil. I clar, com dius, tots els productes es van una miqueta adaptant a aquesta qüestió, a aquesta necessitat que es veu, Però això també influeix negativament en la nostra ment, sí. Diguem-ne, en el procediment que estem, en el desenvolupament del nostre cervell, del pensament, del raonament, això que dèiem del pensament crític, i és especialment important tenir-ho en compte en edats de desenvolupament, com és l'adolescència. Mm. Clar, ja quan parlem de comprensió lectora, per exemple, ens fa, és molt diferent també, amb els estudis s'ha anat veient, una lectura en pantalla continuada, i també depèn de quin tipus de text, i de, hi ha una sèrie d'elements, no? Però és molt diferent una lectura, en canvi, doncs, més pausada, que permeti rellegir sense interrupcions. Hi ha també certes dificultats en què hi ha processos de comprensió, les habilitats o les estratègies de comprensió, és a dir, més enllà de descodificar un text, un ha de fer inferències, ha de deduir coses que el text no diu literalment, però que hi ha pistes, com ara deies també amb les sèries, no? Que hi ha pistes o elements que un ha de fer associacions per anar entenent el missatge. També en les obres literàries poder tenir la capacitat d'apreciar l'acte creatiu de l'autor. Per què ho ha fet d'aquesta manera? És a dir, no és només el relat, no és només què m'expliquen, sinó com m'ho expliquen. I poder entrar en aquest univers, m'ho diuen d'aquesta manera perquè abans ha passat tal cosa, això que diem llegir entre línies, és a dir, hi ha molts elements que són habilitats que en diem estratègies de lectura, que clar, si no es treballen, doncs aleshores tenim una dificultat molt important, ja no només en la lectura, que també hi és molt evident, sinó també en altres qüestions de reflexió i de creixement, de comprensió també del món.
1: Aquí és on els, anem a dir, els referents, en quant a, poso cometes, lideratge, desgraciadament hem de dir influència, fan molt mal també en tot això, perquè quan abans, diguem-ne, l'alternativa a llegir, per exemple, doncs era veure una pel·lícula que, escolta, tenia un guió treballat i, per tant, vulguis o no, encara que fos en veu, estaven dient un guió que estava pensat i repensat, que passava una sèrie de criteris. Per tant, tot l'entorn ja feia un llenguatge més ric i més pensat, en l'idioma que fos, en castellà, en català, en anglès, en el que sigui. Però quan gran part del referent, és a dir, quan no estàs llegint, a qui estàs escoltant, és una persona que ja no és que s'escrigui el que diu, sinó que directament ho improvisa i cada tres paraules, cada tres paraules diu literal, quan és tot menys literal el que està dient, clar, és que no tenen acostumada tampoc l'oïda per llegir correctament, que és així?
0: Sí, clar, és molt important, per exemple, tota la part de la llengua oral, a la qual és bàsica, i ho veiem molt en els processos d'adquisició de la lectura i l'escriptura amb nens més petits, però és que això té continuïtat. També molts mestres parlen de l'empobriment de la llengua oral, de que s'adquireix la llengua oral doncs, més tard i amb més dificultats i més empobrida, clar, com dius, no? Totes les influències, els mitjans de comunicació, les plataformes, no? Missatges ràpids, amb eslògans, però i, clar, hi ha un problema també, que és que tota una part de bagatge de literatura oral, per exemple, que ens arribava des de ben petits, però que continua al llarg de la vida, no? Des dels refranys, els embarbussaments, la poesia, les cançons, hi ha tot un pòsit de cultura popular o de literatura oral que d'una manera natural es transmetia molt de generació en generació i que ara, amb nuclis de familiars més petits, diguem-ne, no vivim sota el mateix sostre tantes generacions. Abans, d'una manera molt natural, potser avis transmetien les cançons, les endevinalles, els refranys, els acudits, és a dir, hi ha tota una sèrie de cultura que s'ha anat estroncant per un ritme de vida que portem, per això, per noves cultures d'oci. Llavors, el llenguatge que utilitzem habitualment, i ho veiem molt amb les famílies també, és molt un llenguatge comunicatiu, o això amb eslògans per funcionar, però hem perdut molt tot aquest pòsit cultural que és molt important en la formació de la ment, del pensament, perquè des de les metàfores que hi ha i els dobles sentits en moltes de les cançons, dels refranys, dels jocs de llengua, dels endevinalles, tot aquest pòsit, ara és l'escola que d'alguna manera intenta mantenir viu aquest pòsit cultural, però ha quedat una mica com un reducte. S'ha estroncat molt aquesta transmissió natural que enriquia la vivència i en qualsevol llengua.
1: Sí, sí, sí.
0: I, per tant, s'ha empobrit molt això i aquest element que ens donava doncs, estructures lingüístiques diverses, un vocabulari més ric també, aquest joc que estimulaves inicialment oralment doncs, perquè hi ha un doble sentit, perquè em diuen una cosa però perquè se n'assembla una altra, perquè hi ha una metàfora. Doncs, aquest pòsit està carregat d'elements d'aquests que et preparaven d'alguna manera amb els més petits,
1: sí.
0: A part de tenir una vivència molt afectiva en va, de gaudir-ne molt, de tenir una vivència que et connectava amb les paraules i de fer-ho d'una manera plaent, doncs te preparava molt per aquesta altra entrada després en la lectura o en la comprensió de textos o en discursos més rics. I clar, tot això, és veritat, s'ha anat empobrint. S'ha empobrit el lèxic, les estructures de discurs, els missatges que ens arriben pels mitjans de comunicació i també tot aquest pòsit cultural que acompanyava durant molts anys la infància i que és determinant en el creixement del global, sí, sí, el desenvolupament global dels nens i dels adolescents.
1: Jo tinc un concepte, a veure, Vanessa, si estàs d'acord, que és que els que ja tenim una edat, o, per exemple, en el meu cas, doncs em dedico a la comunicació des de fa tants anys, puc entendre noves formes d'expressar-se, que poden ser més simples, que poden ser més senzilles, si tu vols, però entens les diferències. És a dir, saps la forma correcta de comunicar-te i com comunicar de formes diferents depenent de l'entorn on estàs, depenent de la rigorositat, també no només en l'expressió oral, sinó em refereixo, doncs, per exemple, no és el mateix escriure un correu electrònic que enviar un WhatsApp, per exemple. I tinc la sensació que ara tot és el mateix, que tot és a nivell col·loquial. Per tant, si tu, és a dir, això no vol dir que algú que en sàpiga, que escrigui de forma meravella, que tingui molt, hi hagi un moment que no faci servir, doncs, una expressió, però saps la diferència? El que em dona la sensació és que ells ja no veuen, no saben distingir qui comunica bé de qui comunica malament. Oi que una mica és així, també?
0: Sí, sí, sí, també ens n'adonem, i parlem en general.
1: Sí, sí, evident,
0: però,
1: evident.
0: I per tant hi ha casos de tot, però també sí. Ens n'adonem en la formació de mestres, que estic en la formació de mestres de la Universitat de Vic, però ho veiem en molts àmbits, no? En els assessoraments als centres, etc, que certament hi ha un problema d'adequació al registre. És a dir, i el que seria important és veure que no escrivim ni parlem de la mateixa manera en tots els contextos, perquè depèn de la nostra intenció comunicativa, del propòsit que tenim, del canal, del receptor, de la relació que tenim amb l'altra persona, i per tant no és el mateix un correu electrònic o un professor que un WhatsApp o un missatge amb un amic, no?
1: I
0: com això tot, no? Llavors, certament, sembla que tots els canals i tots els registres doncs, s'han anat aprimant i no hi ha matisos perquè ens expressem de la mateixa manera. Per tant, tot això també és una qüestió que influeix molt. Per tant, s'ha anat aprimant també el que es llegeix, i per tant no hi ha hagut distinció per dir, veure, ara això, aquest tipus de text em funciona en aquest moment, puc escriure d'aquesta manera, però hi ha aspectes que les haig de dir d'una altra manera. Com que això s'ha anat perdent, ha arribat un moment que jo crec que ja no hi ha, en molts casos, ni el bagatge, ni el coneixement, i per tant ja no és operatiu gairebé aquell que escriu de la mateixa manera a tot arreu, no? Que aquesta és una qüestió. I clar, jo crec que cal entrenar, diguem-ne, d'alguna manera, aquestes habilitats des de sempre, des de petits, i acompanyar-nos. I, per tant, aquí hi ha una feina molt important quan parlem de les famílies, evidentment, però també de l'escola, a primària, a secundària, d'oferir molts tipus de textos i de ser molt rigorosos en aquest sentit, però també de la societat en general, no? Perquè tot això que abans parlàvem de... És a dir, llegir, per exemple, en veu alta, els nens i nenes, no? Llegir-los nosaltres en veu alta i llegir en veu alta sempre. És una de les pràctiques que ara també amb estudis neurocientífics doncs, ens han demostrat una cosa que a l'escola ja hem vist sempre, no? I que els que hem estat en la formació en diferents etapes educatives ho hem vist, que és molt important llegir en veu alta perquè potser allò que el nen o nena o l'adolescent no pot acabar de llegir sol perquè té destreses en lectura que són limitades en aquest moment perquè estan en un procés d'aprenentatge, però en canvi el missatge li pot arribar per les orelles, diguem-ne, okay, perquè la capacitat de comprensió és més alta. Per tant, els textos que oferim en una lectura oral poden tenir un repte interpretatiu superior i acompanyar en la descoberta d'aquest repte. I aquí tenim una feina molt important de pensar que com triem aquests textos que llegim en veu alta, acompanyar la lectura sempre, evidentment a casa, si podem llegir en veu alta amb els nostres infants, però i fer-ho tant temps com puguem, no? Compartir lectures i també les

0: psicòleg sempre, que és una pràctica excel·lent i que a mi m'agrada molt, jo ja sé llegir, però en canvi m'agrada molt que algú em llegeixi i em llegeixi molt bé, no?, dramatitzadament. Per tant, escolta, és una feina, una tasca aquesta de la lectura en veu alta, una pràctica que s'ha de fer tota la vida.
1: És un plaer també poder escoltar la Vanessa Amat, però li volia fer una última pregunta, perquè, clar, amb la mirada amb els anys, penses, a mi, per mi, una de les claus a l'hora de poder anar millorant amb l'ortografia, amb saber com escriure, era que el que llegia estava bé. És a dir, el que una cosa mal escrita em fes mal als ulls, no? Per saber si, fins i tot quan l'estaves escrivint, ai, no, això no pot ser així, perquè jo així no l'he vist mai, aquesta paraula, no? Clar, ara, com que tenen tants inputs, tantes entrades, les que està mal escrit, i ja a vegades ja fet amb intenció, no? Sí. Traient lletres, canviar-les, no? Posar una K en lloc de... clar, al final, quan no et fan mal els ulls és encara més difícil d'aprendre, eh?
0: Sí, sí, certament l'ortografia ha entrat molt per la mirada, perquè és veritat, tu podies fins i tot dir, a veure, aquesta paraula ara tinc dubtes.
1: Sí, sí, i tant.
0: Escriure-la de les dues maneres i dir, no, ha de ser aquesta la bona, no? Perquè més enllà d'alguna norma ortogràfica, sí, que en un moment determinat et pot ser útil, però normalment quan escrivim no anem pensant tota l'estona amb les normes ortogràfiques, això ens ho fa molt poc àgil, no? Per tant, clar, la primera qüestió per llegir, per escriure bé, en aquest cas per la qüestió ortogràfica, és també dubtar d'allò que estem escrivint i poder-ho consultar. Ara ens ha passat una cosa, que és que és veritat que ara és més democràtic l'acte d'escriure, perquè tothom escriu i escriu més, i abans això no passava, no, escrivien menys, no?, menys persones i tenien accés, però, esclar, sabíem que allò que llegíem estava ben escrit i que aquests inputs ens arribaven, no? Aquí tornem a estar una mica amb el tema del registre, és a dir, potser no passa res que hi hagi, que escrivim en determinats moments o que hi hagi missatges en què hi ha doncs, abreviacions, es va de pressa, si som capaços de veure que aquest és un registre concret i que ho podem fer en un context determinat. El problema és si això també es generalitza en tots els contextos o que et puguis trobar un examen o un treball o en una altra circumstància en què s'escriuen doncs, mots o expressions amb problemes ortogràfics o sintàctics, perquè hi ha molt tipus de qüestions d'aquestes. Per tant, aquí tornem a tenir una dificultat afegida, que és aquests inputs visuals tan diversos, i tornem amb el mateix, s'ha d'intentar buscar la fórmula de llegir més i de dubtar. Sí, d'engrescar d'una banda i que puguin els mateixos alumnes buscar la lectura, perquè la lectura de llibres, o no només de pantalles o de mòbils, sinó que hi ha un tipus de lectura que t'ajudarà més en l'adquisició de la llengua escrita i, per tant, també en el domini de l'ortografia, això d'una banda, i de l'altra també és en el dubte, en la consulta, perquè ara també tenim moltes eines de consulta molt ràpides per escriure. Per tant, això és veritat que per una banda ens ho dificulta, però per l'altra també ens ho hauria de facilitar. Ara has de tenir el dubte i has de ser capaç de consultar-ho tenint aquesta responsabilitat de dir, no puc escriure-ho tot de la mateixa manera. Si faig una nota a casa o amb segons qui, doncs potser no passa res, però en canvi, si aquest missatge l'ha de veure algú més i té una projecció, haig d'escriure bé. I aquesta consciència és important i s'ha d'anar treballant en aquesta línia de consulto el que vull escriure, ho reviso i sé que no puc escriure-ho tot de la mateixa manera.
1: És un plaer poder escoltar-la i poder conèixer quina és la realitat que tenim i cap a on hem d'intentar posar totes les eines i tota la intenció en aconseguir que es llegeixi variat, com comentàvem, que una història, una novel·la et pugui portar a una altra, però que no cal que totes siguin del mateix gènere o del mateix tipus, perquè així aprendrem també, igual com es pot fer amb els esports, no?, d'anar provant a veure quin és el que més t'agrada, però prova'ls tots, perquè de tots n'aprendràs i en trauràs algun aprenentatge i alguna experiència. Hem pogut parlar avui amb la Vanessa Amat, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies i fins ben aviat.
0: Gràcies a vosaltres, fins aviat.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

Nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio, doncs, d'estiu, que el que fa és no només intenta refrescar-vos, perquè és això, que la ràdio l'estiu ha de ser fresca, com si allò que dius, carai, ostres, que estic molt millor, estic suant, però potser una mica menys del que pensava, perquè, mira, menys estic escoltant aquesta gent que em distreu. Nosaltres estem aquí per distreure. És la idea principal que tenim, per fer que passeu una bona estona i aprofitem l'estiu per escoltar, doncs, els millors moments, col·laboradors, entrevistades, entrevistats, seccions que val la pena de conèixer, reconèixer, descobrir o deixar-se fascinar per tot el que el coneixement ens pot aportar, que és molt. Nosaltres tornarem aquesta propera nit per seguir-vos refrescant amb el millor de la temporada. Farem uns còctels especials durant l'estiu de 1 a 6 de la matinada. Que vagi molt bé, que tingueu un dia fantàstic. Adéu-siau.

0: abans que caigui la tarda. Ara també és una bona porta d'entrada a l'Albània més mediterrània i menys coneguda. A taula hi trobem cuina senzilla i de muntanya. Irek acabat de fer, formatges locals, verdures farcides, xai al forn o plats amb iogurt, molt habituals en la gastronomia albanesa. Al vespre, la ciutat té un ritme molt local. Les famílies surten a caminar, les terrasses s'omplen i les façanes de Manjalem s'il·luminen com si totes les finestres miressin alhora cap al riu. I si volem completar la visita, a poca distància hi ha el canó d'Osum, una de les excursions més espectaculars de la zona, amb parets de roca, aigua turquesa i rutes que canvien molt segons l'època de l'any. Barat és una escapada de pedra blanca, de ponts otomans, de cafès tranquils i d'història balcànica. Una ciutat petita, caminable i molt visual, perfecta per descobrir una Albània que ja no és secreta, però que encara conserva preus amables i un ritme molt diferent de les grans capitals europees.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: España se mantiene por debajo de la media europea y paga entre 10 y 20 céntimos menos por ambos combustibles.
1: Pues así hemos llegado a las 8 y 20, las 7 y 20 en Canarias. Se quedan ahora con la información más cercana, las emisoras locales de Onda Cero.
2: Cero Catalunya, la teva ràdio. Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
3: Bon dia, tornem a tenir una alerta meteorològica, però aquesta vegada no és per la calor, que de fet ha baixat notablement, sinó que és per les pluges, així que molta atenció i prudència. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia Del Amo, bon dia.
4: Bon dia. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments hem de dir que la situació viària és bastant tranquil·la, però tenim obres a la B20, a la zona de la Vall d'Hebron, i en sentit ja el Llobregat i un carril tallat i una mica de lentitud. En el cas de la P7, una variada d'Andallós, cap a Castelló també talla un carril, i per tant us hem de demanar de moment cautela. En aquests moments són les incidències més importants. Bon dia.
3: Pel que fa al temps, ja ho dèiem, Protecció Civil té activada des d'ahir al vespre l'alerta per pluges intenses. Avui divendres ja es nota la caiguda de les temperatures i s'esperen xàfecs a punts de l'est del territori i a partir del vespre a la Costa Daurada, on poden ser molt intensos. De cara al cap de setmana, demà dissabte, la temperatura continuarà a la baixa i la pluja es concentrarà a l'oest, al Pirineu i al sud. Diumenge la temperatura pujarà lleugerament i encara hi haurà inestabilitat. Quan als termòmetres d'aquest divendres 21 d'agost tindrem màximes de 30 graus a Barcelona, 31 a Girona i Tarragona i 33 a Lleida.
2: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
3: Abans de passar a altres qüestions, no deixem la meteorologia, fem un breu balanç de les darreres hores. Les pluges d'aquest vespre i aquesta nit han deixat acumulats de més de 30 litres per metre quadrat al Pirineu Occidental i de més de 20 a l'Oriental i al nord-est del territori. Durant la nit, avui per fi hem dormit millor i hem deixat enrere les anomenades nits tòrrides, tot i que la temperatura mínima encara ha estat superior als 20 graus, per tant, nit tropical, a gran part del litoral. La davallada respecte a ahir ha sigut important a gran part del territori, tot i que la més destacada ha estat a l'extrem nord-est. Per exemple, un exemple que demostra aquesta caiguda de les temperatures és el de Tarragona, on s'ha passat dels 25,6 graus als 23,3. I com a notícia d'última hora els hem d'explicar que aquestes condicions meteorològiques de les quals parlàvem han obligat a interrompre aquest matí a primera hora la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Segons informa Renfe, a les xarxes socials, la meteorologia ha provocat aquesta incidència a la infraestructura de la línia, un avís que s'ha emès a partir de les 6 del matí, i Rodalies ha desplegat un servei alternatiu per carretera per connectar totes dues estacions. I ara sí, entrem en matèria i deixem el temps enrere. L'inici del curs escolar continua marcat per la incertesa. Quan falten menys de 3 setmanes perquè els alumnes tornin a les aules, la vaga de docents convocada per al primer dia de classe, el 8 de setembre, continua sobre la taula. Ferran Cuixart, bon dia.
5: Bon dia. En aquest context, el Departament d'Educació prepara l'arrencada del curs amb algunes novetats, entre les quals destaquen la incorporació de professionals sanitaris als centres educatius i també la creació de més aules d'acollida. La Conselleria rebutja, però, que aquestes mesures estiguin relacionades amb la voluntat d'evitar la protesta sindical. Però des d'USTEC, el sindicat majoritari, asseguren que aquests anuncis no representen cap novetat.
6: Des de les figures sanitàries, doncs, ho celebrem perquè ja era hora que finalment, doncs, després de la pressió que s'ha fet des de Plataforma per Infermeres Escolars i també els sindicats que hem estat al darrere, doncs s'ha aconseguit, doncs, que s'introduís aquesta figura tan necessària, no?
5: Hem escoltat a Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, que també lamenta que aquest estiu, diu, no s'hagi reprès les negociacions amb el departament.
2: Más de uno Catalunya.
3: L'Ajuntament de Barcelona rebutja rotundament la manifestació d'extrema dreta convocada per demà dissabte, però assegura que no pot fer res per prohibir-la. El moviment supremacista i etnicista, conegut com Save Europe Act, defensa deportacions massives d'immigrants a qui acusen de posar en risc la cultura, l'estil de vida i els valors europeus. Marcos Díaz, bon dia.
7: Bon dia. Idees xenòfobes contràries a la democràcia i la convivència que no són benvingudes a Barcelona. Així ho ha sentenciat la primera tinenta d'alcalde, Laia Bonet. Tanmateix, la número 2 del consistori ha recordat que el dret a manifestar-se és un dret fonamental que difícilment pot prohibir-se i si algú, en tot cas, té aquesta potestat, és el Departament

0: d'Interior.
1: La competència sobre la necessitat de canviar un itinerari o eventualment fins i tot prohibir l'exercici d'aquest dret és de la Generalitat. És una decisió molt excepcional, però que evidentment es pren quan s'ha de prendre per part de la Generalitat sempre sobre la base d'indicis molt fonamentats de risc per les persones i pels béns.
0: Laia Bonet ha indicat que l'obligació de l'Ajuntament i per la qual treballam és garantir la seguretat pública en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra.
2: Més coses. Els treballadors de presons es concentraran avui davant les portes de Brians 2 per reclamar millores de seguretat i condemnar la darrera agressió patida per una funcionària. Diego Fernández, bon dia.
3: Bon dia. Qui convoca la mobilització és l'Associació de Funcionaris de Presons Marea Blava. L'agressió va tenir lloc el diumenge passat quan una dona que havia entrat al centre per visitar un intern va atacar i amenaçar de mort una treballadora. El Departament de Justícia ha prohibit temporalment l'entrada de l'agressora a la presó Brians 2, però des de Marea Blava demanen que se li impedeixi entrar també a qualsevol centre penitenciari. Alhora, en un comunicat, reclamen que es reforci la plantilla i que es reconegui el perill que assumeixen els treballadors de totes les àrees de les presons.
4: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
2: Gairebé dos mesos després que s'acabés el termini per demanar la regularització extraordinària, les persones migrants continuen denunciant el col·lapse en les cites d'estrangeria. Membres de l'Associació Afroequatoguineana d'Integració Sociocultural asseguren que uns tràmits que no haurien de superar els tres mesos d'espera acaben durant pràcticament un any. Eudald Sanz, bon dia.
5: Bon dia. Una situació diuen que passa tant a Lleida com a la resta de Catalunya i que afecta no només a les persones que es van acollir la regularització extraordinària, sinó també a les que ja tenien permís de residència o feina i l'han de renovar. Gerardo Bianc és el president de l'associació AFICU.
6: Cuando lo intentan, días tras días, encuentran siempre la misma respuesta. No hay citas disponibles.
5: Des del col·lectiu atribueixen la situació actual a la manca de planificació i de finançament de les oficines d'estrangeria per part del govern central. En aquest context demanen agilitzar el procés, però també que, mentre duri, els usuaris obtinguin un document provisional amb plans efectes jurídics. Això els evitaria caure en un buit administratiu que, entre altres coses, els impedeix accedir a una feina o habitatge.
2: I un darrer apunt, la línia 1 del metro de Barcelona entre les estacions de Florida i plaça de Sants reprendrà la circulació el proper 29 d'agost. Els trens ara no hi circulen des de mitjans de juliol per les obres de millora en aquest tram. Els treballs han permès principalment renovar més de 2 quilòmetres de via i s'hi ha instal·lat una base de formigó més estable.
4: Más de uno Catalunya.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico. 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com, porque tus derechos són nostra meta.
9: El compte enrere ja ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tot sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins l'1 de setembre. Conforama.
2: Quan passen 28 minuts de les 8 del matí, repassem l'actualitat esportiva amb José Agustín Gómez. Bon dia.
10: Bon dia. Joao Cancelo ja és oficialment nou jugador del Futbol Club Barcelona per les properes 3 temporades. El jugador arriba lliure al Club Blaugrana. A les 9 d'aquesta nit, el Girona visitarà el Córdoba en partit corresponent a la segona jornada de Lliga a segona divisió. Una hora abans tindrem la festa del camper femení a l'estadi Johan Cruyff. A partir de les 8 de la tarda, l'equip de Pere Romeu s'enfrontarà al Brighton & Hove Albion Women. A les 9 de la nit, al pavelló Can Casas de Martorell, segona semifinal de la Supercopa Catalunya d'handbol entre l'handbol Sant Vicenç i el Futbol Club Barcelona. A la Supercopa Femenina, avui les semifinals. A les 7, al pavelló Can Casas de Martorell, la Fundació Handbol Sant Vicenç s'enfrontarà al Lleida Handbol Club. Més tard, a les 9, l'altra semifinal la jugaran el Joventut Handbol Mataró i el Granollers al pavelló Teresa Maria Roca de Mataró.
2: I en cultura, avui s'acaba la Festa Major del barri de Gràcia de Barcelona i una de les actuacions que clouran aquesta cita tindrà lloc a la plaça guanyadora del concurs de guarnits, la plaça Rovira. Parlem del concert que hi faran les al·lèrgiques al pol·len.

0: pop-rock formada per 6 noies barcelonines que ja fa 6 anys que actuen. I així acabem aquest breu repàs informatiu que ha comptat amb Ivan Gustems al control tècnic. Els deixem de nou amb Más de Uno aquí a Onda Cero.
1: Son las 8:30, las 7:30.

0: el agua.
1: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
2: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-272-272.
3: Medishore.
4: En Lidl seguimos batiendo el récord del ahorro con las mejores ofertas. Este superfinde en formato ahorro 200 gramos de salmón ahumado a 4,49. Ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
5: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
6: Llega a Roquetas. Vive el desenlace de la quinta etapa de la carrera en la Avinguda de la Val de Safán el 26 de agosto desde las 4:30. Además, podrás conseguir regalos y premios en Parque Vuelta, situado en el Carré de Balmas.
7: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
8: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
9: Viatgem al sud-est de Mèxic, a la península de Yucatán, per descobrir Campeche, una ciutat colonial oberta al Golf de Mèxic i protegida per muralles. El seu nom complet és San Francisco de Campeche i el centre històric forma part del Patrimoni Mundial de la UNESCO. Aquí el primer que crida l'atenció és el color. Cases baixes pintades de groc, blau, rosa o verd, finestres amb reixes de ferro, carrers rectes i tranquils i, de tant en tant, una porta monumental que recorda que aquesta va ser una ciutat fortificada contra els atacs pirates. Campeche encara conserva trams de muralla, baluards i dues portes històriques, la Puerta de Tierra i la Puerta de Mar. Es pot caminar pel centre, entrar al baluarte de San Francisco, passar per la plaça de la Independència i arribar fins a la catedral, amb les seves dues torres blanques dominant el perfil de la ciutat. A la tarda, el passeig natural és el Malecón, una avinguda ampla davant del mar on la gent surt a caminar quan baixa la calor. El Golf de Mèxic no té aquí la imatge de platja turquesa del Carib, però sí postes de sol molt netes, barques, aire salat i un ritme molt més local. A taula, Campeche té una cuina marinera i yucateca. El plat més conegut és el pan de cazón, capes de truita, fèsols i peix, cobertes amb salsa de tomàquet. També hi ha camarons de coco, pop, peix en escabeig i plats amb achiote, taronja agra i xili habanero. I si es vol completar el viatge, molt a prop hi ha Etna, una zona arqueològica maia amb grans plataformes de pedra, temples escalonats i espais molt menys coneguts que altres jaciments de la península. Campeche és muralla, color, mar i història colonial. Una ciutat per caminar sense grans distàncies, menjar producte de costa i descobrir un Mèxic menys saturat que el de les grans rutes turístiques del Carib.
5: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: Les 12 i 20, bon dia.
1: A Onda Cero Catalunya comença La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.
0: Parlàvem aquest dijous amb en Víctor Ruiz Nobel de la gallina dels ous d'or que suposa el turisme a Espanya, i també ho hem explicat aquí sobradament amb l'Alicia Escribano, que ens ha recordat l'eclosió que va viure aquest sector allà pels anys 70 del segle passat. I després vam anar creixent fins a rebre, com diu aquella cançó, el turista 1.999.999. Ens congratulàvem de rebre 2 milions de turistes a Espanya. Ara, avui en dia, Catalunya, només Catalunya, ja en rep més de 20 milions cada any. 20 milions. En concret, el 2025 van ser 20.055.314. Tota aquesta gent, algun lloc haurà de dormir i allotjar-se. En la seva majoria ho fa als hotels, que avui ens expliquen que el nombre de viatgers registrats als hotels catalans, només el juliol, s'ha situat als 2.697.163, la qual cosa suposa un rècord de la sèrie històrica per un mes de juliol, després de créixer un 3% en comparació amb el mateix mes de l'any passat. L'increment interanual es dona sobretot entre els turistes estrangers, és clar, que augmenten un 4%. Amb tot plegat, Catalunya i Espanya, en el seu conjunt, sembla que viuran un nou any de rècord turístic que certificarà que aquesta continua sent la primera indústria del país. És divendres, 22...

0: Bon dia.
1: I la Clàudia Moreno Lozano. Clàudia, bon dia.
2: Bon dia.
1: Que es preparen per un cap de setmana d'esquivar turistes, perquè es quedaran a Barcelona, no? Tots dos?
3: Sí, sí, i tant.
1: Sí, no?
2: Jo no.
1: Ah, no?
2: No, jo no.
1: Vas a Cantallops?
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Ai, ja t'has après,
1: home,
2: que guai.
1: Home, per favor. A Cantallops, que hi ha molts turistes allà?
2: No.
1: Cap ni un, no?
2: Pel que sigui, no. No,
1: algun hi deu haver, potser que...
2: Bueno, sí, a vegades hi ha algun francès, perquè com està molt a la frontera, però en general no...
1: No
2: ells s'ho perden.
1: No et sorprengui, perquè jo no pensava que al meu poble no hi havia cap turista, i resulta que hi ha 14 pisos turístics, vull dir que... I estan sempre plens.
2: Uau.
3: Vull dir que alguna cosa... Bueno, i saben que hi ha Robert Calvo, i llavors
1: sí,
3: ja és un atractiu turístic.
1: Sí, em posaran a mi al mig del poble...
3: Per cert, qui enganxés el 21 de juliol ara, eh?
1: Sí,
3: jo
1: sí,
3: acabava
1: veritat.
3: De començar vacances.
1: Sí, és veritat.
3: I...
1: acabava d'arribar a les vacances, en fi. Tots ells es preparen per un cap de setmana això de d'estiu, però no de gaire calor, eh? Aquesta nit s'ha pogut dormir millor.
3: Quina fresqueta aquest matí,
1: bé,
3: eh?
1: Aquest matí, eh? Bueno, com a mínim a Barcelona, no sé, la resta de Catalunya, m'imagino que també.
3: Arribar a la ràdio sense suar ja és una victòria,
1: sí, sí.
3: Eh?
1: També viu a Barcelona l'Anna Utiel Argudo. Anna, bon dia.
4: Bon dia.
1: Que a ella ja li agrada esquivar turistes, li agrada barrejar-se amb la plebs.
4: Em sap molt de greu contradir-te, Robert, però ah, jo, no? Els turistes, quan, home, sortir d'aquí de l'estudi, baixar baix i a la Rambla, vosaltres sabeu que és dur, eh? És dur.
1: Més ara amb les obres que perdem el carril central, diguéssim.
4: Sí, exacte, i anem com si fóssim sardines, sí, en una, sí, llauna.
1: A ella li agrada molt passejar-se, sobretot per la Sagrada Família, pel voltant, que és un lloc que està molt tranquil.
4: És veritat, que hi ha poca gent. És que és un lloc bastant desconegut.
1: Sí. El lloc que és desconegut i que el dia que es conegui no podrem parar allà de rebre turistes és Bellvitge, on viuen Marcos Díaz del Caraz. Marcos, bon dia.
5: Ja l'han descobert.
1: Ah, l'han descobert?
5: L'han descobert. Tenim pisos turístics.
1: Ah, anava a dir, explica'ns...
5: Increïblement, sí, sí, al barri de Bellvitge, al barri del Gornal, a carrers tan inhòspites com Calle Naranjos, carrer Mas... O sigui, si es fa una cerca, jo convido a la nostra audiència que faci una cerca a Booking, i posi...
1: O qualsevol plataforma, sí.
5: O qualsevol altra plataforma on es puguin buscar Airbnb i establiments turístics.
1: Hotelers.
5: I escrigui Hospitalet, perquè jo vaig fer l'exercici per veure si
1: era veritat.
5: Si era veritat o no, si teníem allotjaments turístics més enllà dels hotels que tenim. I déu-n'hi-do, la de pisos, la d'habitacions, Zulos, alguns d'ells, que s'ofereixen a preus estratosfèrics.
1: Sí, sí.
5: A l'Hospitalet, vull dir...
1: Pues no paguen.
5: No parlem del centre o de la zona de la Gran Via, de la zona del districte econòmic, com li diem per donar-li una mica de caché. Allà on està el Portafira, on està l'IKEA, el Gran Via 2.
3: Sí, Silicon Valley.
5: Silicon Valley de l'Hospitalet. No, no, que podries pensar, home, doncs mira, allà...
1: Per les fires, sí.
5: Sí. Però no, a carrer, ja et dic, del més normal possible, vull dir, i lletjos, hi ha algunes fotografies que fan molta por. Molta
1: doncs,
5: por. I
1: allà
5: està David Quirós, alcalde, si us plau, hem de posar-hi remei.
3: No hi ha racó sense gentrificar,
1: no, no,
3: ja.
1: No, no hi ha moment de minut de ràdio que el Marcos desaprofiti per enviar un missatge, el que sigui, en aquest cas el seu alcalde. Alcalde, escolti el seu ciutadà, que és en Marcos Díaz del Caraz, que viu a Bellvitge i que ja es topa amb aquesta realitat, que és que el turisme ja també arriba, la gentrificació arriba també en aquest barri de l'Hospital de Llobregat.
5: No, hauríem de parlar de gentrificació, però sí que ja veus maletes,
1: sí, sí,
5: que sorprenen.
1: Algun cop s'hauran de... Algun lloc s'hauran d'allotjar els més de 20 milions de turistes que arriben cada any. Si tenim en compte les dades, l'aeroport de Barcelona al Prat, que ens oferirà les dades d'aquest mes aviat, però les que fa del conjunt de l'any, 55 milions de viatgers que passen per l'aeroport, a algun lloc han d'anar. Vull dir que a l'Hospitalet també deuen arribar. En fi, amb totes aquestes persones que els encanten els turistes, farem un programa de ràdio.

0: deixa pel final en Pere Parés Isern, perquè, clar, és que passa desapercebut quan és a l'estudi, perquè és un guiri més. Ell surt al carrer, sembla de Baden-Württemberg o de Baviera.
1: Que ben salvada, ja t'ho he perdonat.
0: En Pere, que clar, ell es barreja entre el turisme i passa desapercebut, oi?
1: Oh, i tant,
0: ningú li demana perquè li ensenyi alguna cosa al mapa o...
1: No.
2: A tu deuen parlar més en anglès que... No?
1: Home, i em poses a treballar aquí als estudis d'Onda Cero.
0: A la Rambla de Barcelona.
1: Al mig de Barcelona, clar, em parlen en anglès més que en català. Sí,
0: jo crec que hauries de ser la propera cara, diguéssim, de promocional de l'Octoberfest.
1: Ah, però estaria bé.
0: Sí, Pere Parés és un senyor ros, tot ros, que no sembla espanyol, sembla de...
2: Nòrdic,
0: totalment. Sí. Podria ser finès i ens ho creuríem. Bé, amb en Pere, amb tots vostès, farem aquest programa de ràdio que, com sempre, envia una pregunta a l'audiència que esperem que vostès contestin, com sempre, amb tot l'amor que ens demostren. Avui què preguntem a les persones que ens escolten, Gerard?
3: Doncs mira, avui volem aprofitar la secció ben interessant que ens ha estat oferint

0: I ens segueix oferint el Víctor Ruiz Nobel per fer la pregunta del dia. Ja sabeu que el Víctor ens parla dels fets que es van produir a Espanya als anys 80 i 90, que avui serien difícils de repetir. I avui el Víctor ens porta a l'Espanya del 1992, el que molts identifiquen com l'any d'Espanya, el punt d'inflexió que va marcar el creixement socioeconòmic del país, amb esdeveniments com els Jocs Olímpics Barcelona 92 o l'Expo de Sevilla, el fet que Madrid fos capital europea de la cultura i també es va celebrar a la capital espanyola la Cimera Iberoamericana. Doncs bé, el que us volem preguntar avui és què recordeu vosaltres d'aquella Espanya del 1992? La transformació de Barcelona, els propis Jocs Olímpics o l'Expo, que van visitar persones d'arreu de l'Estat i també del món, o potser també recordeu algun fet que no té a veure amb aquests esdeveniments, algun record que tingueu d'aquell any. En definitiva, llibertat total perquè ens expliqueu què recordeu vosaltres de l'Espanya del 1992. Respostes amb àudios de veu al WhatsApp del programa, al 676-760908.
1: Mira, jo estava pensant... El Víctor ens desbloqueja records, no? de cada any, o d'una època de la història, sí. Dels 80 i dels 90. Del 1992, d'aquella època, estava pensant políticament, el progressisme de Felipe González, trobo a faltar jo. Per exemple, del 92, no? Una miqueta.
0: Ha virat una mica, sí, aquest senyor.
1: El progressisme de Felipe González seria el que no podríem recuperar avui. I del 92, què recorda, l'Anna, que era molt petita, no? O no havies arribat?
2: Jo vaig dir el 1997. Vaya, per tant, em sap molt greu no poder respondre. No,
0: clar, és que aquí si juguem el quin és quin amb aquesta pregunta, vull dir, quedem tres i
1: n'hi ha... L'Anna no havia nascut, però té algun record del 92 que li hagin explicat?
2: Home, aviam, clar que
1: el sí. COVID, no?
2: El COVID, el hola, hola. Hola, de la inauguració dels Jocs Olímpics del 92, atletes baixant de l'escenari. Sí. A mi m'encantaria haver viscut els Jocs Olímpics del 92. Clar. M'hagués fet voluntària.
1: Absolutament. I en Marcos, què recorda del 92? Ja tenia una mica de...
3: Jo tenia 10 anys. Sí. Jo recordo la inauguració dels Jocs Olímpics. Després recordo que va ser com l'explosió de les... s'havien estrenat, però l'explosió, crec, de les cadenes de televisió privades, sí, Antena 3, Telecinco, sí. Canal Plus... Després, així, si coses que recordi... Tu parlaves del progressisme de Felipe González. Sí. Clar, que ja va ser l'època en la que el vaixell ja començava a fer una mica d'aigües, el vaixell de Felipe González, sí, sí. Amb els casos de corrupció que van sortir, el GAL, sí. Tot allò de Diario 16, després amb El Mundo, Pedro J, tota aquella...
1: Ara que dius això del vaixell...
3: Roldán va ser el 92 o va ser el 93? Ara tinc el dubte, però jo recordo que el Periódico de Catalunya feia una cosa molt divertida a la secció d'estiu, que abans els diaris tenien una secció que era estiu. I hi havia un passatemps que era allò de... On està Wally? Doncs, on està Roldán? I cada dia hi havia una vinyeta en un país diferent i s'havia de buscar Roldán. I aquest record, no sé si el tinc, de buscar Roldán... El 92 o el 93?
2: El Marcos, de 10 anys, es dedicava a fer això, eh?
3: I si no era de 10 anys...
2: Apuntaves maneres.
3: I si no era de 10, era de 12, perquè ja estic aquí un ball, perquè si Aznar guanya el 96...
1: Luis Roldán...
3: Quan va...
1: Sí, estic buscant la data. El dia 23 de novembre de 1993, Diario 16 va publicar que posseia un patrimoni desproporcionat, incloent-hi immobles de luxe a Madrid i a Navarra.
3: Que tot aquest equip després...
1: La seva destitució va ser el 3 de desembre del 1993. Ben tirat, Marcos. Deia això que...
3: Clinton també. Això sí que trobo a faltar.
1: Clinton va dir ahir la Clàudia Moreno, que era del 1992
3: va guanyar, crec.
2: L'escàndol va ser el 98.
1: El 98, sí, sí.
3: 92 va guanyar.
1: Sí. Deia aquelles paraules del vaixell de Felipe González que començava a anar a la deriva,
3: sí.
1: D'aquella època, d'aquell moment del 1992, vale, seria impossible, avui seria impossible, reproduir la fotografia que es va fer amb motiu de les Olimpíades a la portada del País, que tenien un mateix vaixell, una barca, remant tots a una, Jordi Pujol, Narcís Serra, Pasqual Maragall i Juan Antonio Samaranch, a més de Carles Ferrer Salat, que era el president del COE, i Josep Miquel Abad, que era el conseller delegat del Comitè Olímpic Organitzador. Tots els polítics d'aquell moment, d'un govern, d'un altre, d'un color, d'un altre, remant a una. Això no podria ser avui.
0: Clar, ara la barca, ara aquella...
1: Sí, a la deriva va veure la barca.
0: Ara aquella
1: sí.
0: Barca donaria voltes, no? Sí. Perquè sí. Uns remarien cap a una banda i els altres...
1: Es barallarien per veure qui té més espai a la barca, qui puja primer, qui puja l'últim, qui fa la foto, es barallarien.
0: I ojo amb els rems, els hauríem de treure perquè això acaba a Vall de Bastons.
1: Sí. I a més no perdem de vista que era el context d'una Espanya amb el terrorisme al damunt, Vull dir que avui no seria possible, fins i tot sense el terrorisme al damunt. No pregunto a en Víctor i a la Clàudia, en Pere i a la Clàudia, perquè clar, no estaven en aquest món, no faltaven quan

0: L'arribar al 92, molt, moltíssim.
1: 11 anys en el meu cas, 15, no, 15, 14. Sí.
2: 14.
0: Bé, vull dir que... Però teniu algun record de Barcelona 92? La teva mare va ser voluntària,
2: Clàudia.
0: Sí,
2: jo el que m'ha explicat la meva mare, però ja està.
0: Ja està. I en Pere, què?
1: Jo és que ni m'ho han explicat, la veritat.
0: No t'ho han explicat?
1: No sé, no ho recordo. Som molt de poble a casa. I...
0: molt de poble, jo també soc de poble, i jo, vamos. Expliqui'ns vostè, què recorda d'aquell 92 en el qual Espanya va saludar al món? Ara, el 2026, expliquem que des dels estudis d'Onda Cero a Barcelona, al bell mig de la Rambla, ara mateix no ho sembla, però Catalunya està en alerta per pluges. Protecció Civil manté activat des de la tarda d'aquest dijous el pla Inuncat davant la previsió d'aiguats intensos per les pròximes hores. Poden caure, atenció, sobretot, entre avui al vespre i demà al matí. Anna.
3: Sí, per avui divendres el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat el grau de perill per intensitat de pluja fins al nivell 4 de 6, amb possibilitat de superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del territori. A partir del vespre, les pluges més intenses es concentraran a la Costa Daurada. L'episodi continuarà durant la matinada i el matí de demà dissabte, quan es mantindrà el grau de perill 4 al litoral i al prelitoral sud, amb la possibilitat de tornar a superar aquests 40 litres per metre quadrat en mitja hora, que dèiem. Per tant, molta precaució a l'hora de fer activitats a l'aire lliure i en els desplaçaments.
0: Jo no vull ser l'home que bronca cada vegada que hi ha un avís, però ho faig, perquè els avisos serveixen per alguna cosa. Ara hi haurà alguna persona que, tot i aquest avís que acaba d'explicar l'Anna, que emet el Servei Meteorològic de Catalunya, que diu no vagi vostè a fer activitats a l'aire lliure, ni es desplaci demà, perquè hi haurà 40 litres per metre quadrat a mitja hora. Ara hi haurà algú que demà al migdia serà notícia perquè s'ha quedat embarrancat en un lloc on no havia d'estar. En fi, faci vostè a casa els avisos. L'Ajuntament de Barcelona atribueix a un error tècnic que la manifestació d'extrema dreta convocada per demà hagi sortit publicada a l'agenda municipal.
3: El consistori explica que van retirar la publicació del web, tan bon punt van detectar l'errada. Des d'Esquerra Republicana, en canvi, no tenen prou amb aquesta rectificació.
4: Sí, la formació repudia que el consistori hagi difós institucionalment la concentració de Salvem Europa, un moviment que demana deportacions massives d'emigrants per preservar els valors i l'estil de vida europeus. Els republicans també miren a l'altra banda de la plaça Sant Jaume i insten el govern de la Generalitat a prohibir l'acte. El soci parlamentari de Salvador Illa adverteix que no hi ha excuses per no fer-ho si realment hi tenen voluntat.
0: De fet, Catalunya no és aliena al creixement de l'extrema dreta. Si mirem les darreres enquestes, es constata que els discursos populistes i xenòfobs han arrelat en una part de la població catalana.
3: El Centre d'Estudis d'Opinió preveu una forta pujada d'Aliança Catalana en les properes eleccions.
4: El partit d'Oriols podria esdevenir tercera força en el Parlament. La primera prova per constatar si les enquestes van en la bona direcció la tindrem en les municipals del proper any. El creixement d'Aliança aniria en detriment de Junts per Catalunya. Davant d'aquest escenari, el portaveu dels Comuns, David Cid, demana a la formació de Puigdemont que no en faci seguidisme. Són declaracions a Onda Cero.
5: És un error copiar, compartir, alimentar les polítiques d'Aliança Catalana, que bàsicament es concentren en assenyalar els més febles. No sentiran mai Aliança Catalana per als fons voltor, els fons d'inversió estrangers també aquests. És una qüestió que Aliança ja li va bé.
4: Cid demana enfortir les polítiques socials per combatre l'Aliança Catalana.
0: Vostè se n'havia oblidat potser d'aquest tema, però no ens n'hem d'oblidar perquè per primera vegada, des que va començar el brot de pesta porcina africana a Catalunya, aquesta setmana no s'ha detectat cap positiu de la malaltia en senglars a la zona del risc.
3: El Departament d'Agricultura confirma que de les 300 mostres que s'han analitzat en els darrers 7 dies, totes han estat negatives. Tot i l'absència de positius en l'última setmana, la conselleria adverteix que la crisi sanitària no s'ha acabat i que, per tant, es mantenen les restriccions que hi ha hagut fins ara d'accés al medi natural en una vintena de municipis. Des de l'inici del brot, el 28 de novembre, ja s'han analitzat més d'11.000 senglars, dels quals prop del 97% han resultat negatius en pesta porcina.
0: A 2:45 de la tarda, l'Anna, el Marcos i tot l'equip d'informatius d'aquesta casa serveixen aquestes notícies i molts altres. Que vagi bé.
3: Fins ara.
6: L'actualitat del dia a la ciutat d'estiu.
7: Arriben els millors dies de l'estiu per renovar casa teva. Arriben els dies sense IVA de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tots sense IVA. Preus increïbles només del 20 d'agost a l'1 de setembre. Conforama.
0: La Clàudia Moreno està feliç perquè avui pot resoldre l'enigma de la setmana, que és que ella cada setmana d'aquesta temporada d'estiu ens en queda una ja, només, Clàudia. Estàs molt trista, jo
2: sí,
0: ho sé.
2: Sí, perquè no sé quina escollir.
0: I clar, per la propera setmana vols dir de

0: temàtica. És que cada setmana hi ha una temàtica. La Clàudia ens serveix aquí cada dia sons que fan referència a aquesta temàtica i nosaltres ho hem d'endevinar amb la participació del concurs de l'audiència a través del 676-760908. Que ens han dit algunes coses interessants que han encertat bastant, no, Clàudia?
1: Sí.
0: Comencem repassant els sons d'aquesta setmana. Dilluns. I això no sabia.
1: Això era una, obrir una nevera.
0: Això és una nevera?
1: Sí, però el
0: problema és que... De l'any 83,
1: no? No, és una nevera, però que la porta portava una ampolla de vidre amb aigua.
0: Oh, que difícil, no? Aquest so?
1: Sí.
0: Val, una nevera obrint-se...
1: Pots dir que començava difícil.
0: Una nevera obrint-se amb una ampolla de vidre a la porta de la nevera que cau i es trenca, no?
1: No, no es trenca, però rebota.
0: Rebota, molt bé. Següent, so del dimarts. Jo vaig dir que era una fotocopiadora.
1: És un ventilador.
0: Ah, és un ventilador.
1: Dels antics
0: d'aspes... Dels antics d'aspes, diu. Clar, perquè no, no és veritat, és que ara semblen ultrasònics, semblen aires condicionats, però...
1: Jo tinc una barra que gira.
0: Sí, jo també tinc una barra que gira. La veritat és que va molt millor. Més coses el dimecres? Jo això ja vaig dir que sabia el que era.
1: Ho has revelat tu?
0: Ho revelo jo. Sé el que és perquè la Clàudia em va dir puc agafar el teu per gravar el so del dimecres?
1: Sí.
0: I és el meu pano, això, no?
1: Sí.
0: Perquè jo sense això no sobreviuria.
1: És el so d'obrir-lo i de donar-se aire.
0: Molt bé. I el dijous, què hem escoltat? Clar, jo això vaig dir que era... No sé què vaig dir que era. Era un pitido que vaig dir que era... aquest so... Aquest...
1: És l'aire condicionat, el pipi de cendra
0: clar,
1: i...
0: Clar, clar.
1: Quan comença a treure fins que... Bueno, almenys el meu triga una estoneta fins que es calla.
0: Per tant, aire condicionat, bano, porta de nevera obrint-se amb ampolla cacau. I què més?
1: I el ventilador.
0: I el ventilador? Home, devem estar parlant de coses fresques de l'estiu, no?
1: Bueno, fals el d'avui.
0: A veure. Home, per favor, això és l'esplash de l'estiu.
1: La tirança de la piscina.
0: Per tant, estem parlant d'alguna cosa que tingui a veure amb el fresc, amb l'aigua, amb el vent,
1: sí,
0: amb l'aire...
1: Sí, la temàtica, com a tal, l'havia concebut com formes, mètodes per combatre la calor.
0: Molt bé, bravo, bravo, bravo. El ventilador, el vano, l'aire condicionat...
1: Obrir la nevera quan t'estàs morint de calor.
0: Clar, sí. Jo faig això, eh?
1: Jo també.
0: Molt bé. Mira, abans he passat per aquí pel carrer i hi havia un repartidor de... Vaja, un camió d'aquests refrigerats. Ha obert les portes i sortia allà...
1: El paradís, no?
0: El fum del fred i que bé, tu em ficaria aquí dintre una estona, eh? No, no vull congelar-me, encara com el Walt Disney. A les 12:40.

La Terra parla. Està cridant molt fort. Ens està enviant missatges que no hauríem d'obviar o de deixar passar. Un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat aquest dijous a la tarda a la regió andina d'Ayacucho, al sud del Perú, en una zona despoblada, o força despoblada. Fa uns dies, un altre terratrèmol va sacsejar, i de quina manera, Colòmbia, amb una magnitud de 7,4. Temps abans, fa unes setmanes, al mes de juliol, va ser el torn de Venezuela, amb un terrible terratrèmol que va suposar un gran desastre. Aquí, a Catalunya, Protecció Civil ha activat el pla Inuncat, en fase d'alerta davant la previsió d'unes pluges que poden ser històriques en les properes hores, sobretot entre divendres al vespre, aquest divendres al vespre i demà al matí, dissabte al matí. Per avui divendres, el Servei Meteorològic de Catalunya, ens ho deia l'Anna Utiel fa un moment, ha elevat el grau de perill per intensitat de pluja fins a 3 sobre 6.

0: possibilitat de superar 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. La Terra parla i hauríem de fer-li cas.
1: Esteu escoltant La Ciutat d'Estiu.
0: Aquesta terra, de moment, que no pateix aquestes inundacions que poden venir les properes hores, per tant, hem d'estar alerta. No agafi el cotxe demà. Si no l'ha d'agafar, per pura necessitat, no l'agafi. Faci-ho avui, aquesta tarda, amb el que ens explicarà la Clàudia Moreno, que ens porta de Ronda per Catalunya. I avui on anem?
2: Avui anàvem direcció Cercs, que és un poble espectacular.
0: Ah, Cercs, també sona, sí.
2: Però el nostre cotxe elèctric s'ha quedat sense bateria i hem hagut de parar a mig camí. I saps on hem acabat?
0: No m'ho puc creure.
2: A Gironella.
0: No m'he mirat el guió de la Clàudia perquè confio plenament en ella i no em miro mai perquè em sorprengui cada dia, no? I avui ha posat a Gironella. No, això no és tràfic d'influències, eh, senyora, senyor?
2: No, jo no, no però dic que em queden... Què em queden?
0: Cinc programes.
2: Cinc programes, dic un...
0: En algun moment...
2: Perquè si jo parlo del meu poble, entenc.
0: Te'n queden quatre. Molt bé. Gironella. A veure, què explica la Clàudia de Gironella?
2: És un poble del Berguedà, poble sí. del nostre presentador Robert Calvo, per qui no s'hagi enterat. I, bueno, el poble en si no ha estat...
0: El més maco de la comarca. Com a mínim de la comarca.
2: No ha estat, ho sento molt, ho tinc pendent, no ha estat.
0: Convidada estàs. Tu i tots els oients. Bueno, ara, perdó, ara m'he fet un Lola Flores. Saps? Lola Flores va dir abans de la boda de la seva filla, tot el món t'ha invitat a la boda de Lolita. I llavors va dir allò de, irse si me queréis irse. Va, estem a Gironella, al Berguedà.
2: El primer que he trobat mirant és el Pont Vell,
0: sí.
2: que és d'origen gòtic i del segle XIV, més
0: sí,
2: o menys.
0: Però encara deu venir del... Jo sempre dic que allò ve dels romans. Clar, allò va construir un romà.
2: També tenim les restes de l'antic castell
0: sí.
2: i la muralla sí. i el riu Llobregat travessant el poble.
0: Per això es diu la perla del Llobregat.
2: Es diu?
0: Sí, no, Gironella, la perla del Llobregat.
2: Té també un passat molt relacionat amb el món industrial,
0: sí.
2: diverses colònies tèxtils, on les fàbriques aprofitaven l'aigua del riu per produir energia i al voltant de les quals es van crear habitatges i serveis pels treballadors, entre elles Cal Metre.
0: Sí, Cal Metre, que està al costat de casa meva.
2: Sí, doncs aquesta tenia fàbrica, habitatges i torre de propietaris.
0: Sí.
2: Una de les millors maneres de descobrir aquesta història és fer la ruta de les colònies, que és un recorregut d'uns 3,25 quilòmetres que passa per fàbriques, torres, esglésies, canals i diferents trams del Llobregat.
0: Per Viladomiu Nou, Viladomiu Vell, el Guixaró, i que pots resseguir després en les colònies que arriben al poble del costat, que és Porreig, que també té colònies industrials. I tenim una església meravellosa, tenim molta cultura a Gironella.
2: Quan és la Festa Major?
0: La Festa Major acaba de passar aquesta setmana passada. Vull dir que ja poden venir l'any que ve, però és que Gironella no te l'acabes durant tot l'any perquè hi ha coses cada cap de setmana i moltes obres de teatre, concerts, en fi. És un poble impressionant que han de venir a veure si volen descobrir la perla de Llobregat. Gràcies per portar-lo, Clàudia.
2: A tu.
0: La Clàudia, el 1992, no era ni projecte de persona. I els seus pares no hauria estar ni junts, els seus pares, encara, el 1992. La seva mare va ser voluntària dels Jocs Olímpics, ens deia la Clàudia, i el 92 va ser l'any d'Espanya. Ara ens ho explicarà en Víctor Ruiz Nobel amb la participació de l'audiència, que està ja enviant missatges al 676-760908 dient què recorden de 1992, no només de l'Olimpíada, de l'any 1992, ens diuen coses com aquesta.
3: A veure, guapo, de l'Olimpíada,
0: sí?
3: del 92, tinc molts bons records, perquè jo treballava al carrer Balmes, en un restaurant, i estava al costat de la comissaria de la Granada, del passeig de la Granada, i vaig conèixer amb els policies de tot el món que venien a dinar. I havia un bon rotllo a Barcelona. Et passejaves per la Rambla i la gent estava somrient. Va ser molt especial. Jo tornaria a aquests llocs perquè és un record tan maco amb el Hola, que va ser impressionant, que per cert, on jo treballava venia una nena que feia d'Ona, amb tot allò
0: sí,
3: blau,
0: sí.
3: i no podia dir el que era, no? L'últim dia sí m'ho va dir, faig d'Ona, sortiré tota de blau, i de luego va ser impressionant. Jo tinc molts bons records. Bueno, guapos, no us dono més la xapa.
0: No.
3: Us estimo molt.
0: Gràcies.
3: I que m'ho estic passant pipa aquest estiu. Amb aquests records meravellosos. Petonets.
4: Los Juegos Olímpicos fue algo que está ahí, está en la retina. Además, esa imagen de nuestro príncipe
0: de aquella época,
4: nuestro rey con la bandera y saludando, está por todas las imágenes.
0: Qué guapo.
4: Y en Sevilla, que yo estuve en Sevilla, pues tengo vivienda allí, fue todo fascinante.

0: Pero hay una cosa que a mí se me quedó y fue el trozo de muro que separaba las dos Alemanias, el muro de Berlín, que creo que hay un trozo ahora en la Expo, en los jardines de la Expo.
1: Ah, doncs no, no sabia jo això, però la caiguda del mur de Berlín és del 89, aquest fragment no sé on està exactament, però vaja, en fi. Gràcies sobretot per l'emoció. Jo crec que Barcelona 92 ens connecta amb la nostra pròpia emoció, no? Escoltava aquesta oient tan emocionada explicant allò de les ones del mar que van, aquell espectacle de la fura dels baus, amb aquell mar que Hèrcules va separar els dos continents, Europa i Àfrica, i allà es va fer el mar Mediterrani, el Mare Nostrum. Barcelona 92 va marcar un punt de la història molt important que de seguida repassarem amb en Víctor Ruiz Nobel. Amb en Xavi Casinos descobrim cada divendres secrets que hi ha a Barcelona, a la capital de Catalunya, on ell s'hi passeja tot sovint, així, xinoxano, no diu mai res, no, no alça la veu, però va fixant-se en les coses que són importants. Xavi, bon dia, com estàs?
2: Molt bé.
1: En Xavi, que sovint travessa el Raval per anar cap a casa, no?
2: Sí, un parell o tres o quatre de setmana, segur.
1: Sí. I en aquest barri, el barri del Raval, on ja vam anar en el primer capítol d'aquest estiu, i tornem ara perquè ens trobem en un carrer que té un nom curiós, no?
2: Sí, un nom que crida l'atenció. Si tu vas pel carrer del Carme, on detenentment trobes la placa del carrer que es diu carrer del mal nom.
1: El carrer del Carme és aquest que comença a la Rambla, que acaba a gairebé a Sant Antoni Abat, no?
2: Sí.
1: I que a l'entrada del carrer per la Rambla hi té l'església de Belém.
2: Ah, efectivament. Doncs aleshores aquí trobem el carrer del mal nom, que dius que això què és? Ja és el carrer, és una mica, bueno, és allò que per ficar-t'hi has de saber on vas, no? És un carrer molt curt que té forma d'angle recte que s'entra pel carrer del Carme i se surt, o se surt i s'entra, és igual, pel carrer de Picalquers, que és un
1: que
2: paral·lel.
1: És molt, també molt petit.
2: També és molt petit. Doncs bé, anem a veure què passa amb el del malnom. Primer, dir que el del malnom, que sona molt malament, en realitat en català no sona tan malament, que significa el que diríem en castellà el mote, sí, o l'àlies d'una persona, no? El malnom seria això, amb el qual tampoc és tan tenebrós com inicialment ens sembla. Doncs bé, ens diu el gran Joan Amades que aquest carrer ja existia des del 1624, ja el segle XVII ja hi era.
1: Joan Amades, que és l'autor del costumari català.
2: Sí, exactament, i de dos volums que són Històries i Llegendes de Barcelona. Doncs, aleshores, ell diu que aquest carrer era conegut inicialment com a Tifilla o Tifella, que són uns diminutius de Latifa.
1: Latifa és
2: una cagada,
1: sí,
2: una cagada, doncs Latifa. I per tant, doncs, i que, a més, el carrer, quan ja vas a sortir o a la seva confluència en Picalquers, és en forma d'arc. És una volta d'aquestes típiques que hi ha a la Barcelona Vella, de quan Barcelona no podia créixer més enllà de les seves muralles, s'havia de construir per sobre dels carrers. Doncs hi ha la volta. I que aquesta volta era coneguda com la volta dels pixats.
1: Bueno,
2: sembla ser que
1: he de dir que, donades les experiències que visc cada dia anant cap a casa, perquè jo sí que visc al barri del Raval, i visc al costat del carrer Picalquers,
2: sóc
1: jo.
2: Ets tu.
1: No, que això es pot mantenir, això dels pixats, perquè fan olor de pixats?
2: Sí, contínuament. I aleshores, diu en Joan Amades que segurament el nom del carrer, Tifilla o Tifella, doncs tenia que fer alguna al·lusió al mal olor que feia degut a les activitats que allà hi feien els ciutadans.
1: Què t'ho fan ara?
2: Doncs bé, la qüestió és que al final el carrer va quedar amb el carrer del mal nom. Si vaig trobar una història no confirmada,
1: sí,
2: a les xarxes socials, que parlava d'una llegenda que deia que aquest carrer també se li deia el carrer de la mà tallada. Perquè sobre d'una porta hi havia una mà esculpida que li faltava el dit del mig. Era la mà del dit tallat. I això deien que l'amo d'aquesta casa, que era un mercader, doncs va perdre un dia una bossa amb 1.000 escuts, que era una pasta en aquella època. Aleshores, doncs, va oferir una recompensa de 400 a qui la trobés. Un pobre home, molt humil, la va trobar li va tornar en el mercader, i el mercader aleshores la feia, va dir, escolta, que aquí hi havia 1.400, per tant, tu t'has quedat els 400 i no t'he de donar la recompensa ni res. Bueno, tota la cosa va acabar als jutjats, i al final el mercader va confessar la seva malifeta i se'l va condemnar a que se li tallés el dit de la mà i que ho posés a la porta de casa.
1: Mira, si això, no dic que hagués de passar a dia d'avui, jo no sóc partidari de la llei del talió, de ull per ull, dent per dent, però si avui es tallés un dit a tot aquell que s'emporta coses que no són seves...
2: Tallaríem molts dits que...
1: Bueno, tallaríem molts dits primer...
2: Que i no foren...
1: I després potser algú s'estaria de poder fer certs furts, sobretot aquí a la Ciutat Vella. Alguns d'ells no hem de banalitzar-ho amb violència. Però bé, les coses de la història que traspassen els anys, perquè fixa't, això del carrer del malnom i dels pixats aquests que hi havia allà, segueix havent-hi els pixats. Si vostès passen pel carrer del Carme, al Raval...
2: Algú ha de quedar de la història.
1: Oh, per això, és el lloc on la gent va fer pipí. En general, ara és tot el barri del Raval. Xavi, que vagi bé. Fins la setmana que ve.
2: Vinga. Adéu-siau.
3: La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo. Renova la tecnologia i l'equipament del teu negoci amb el rènting de Grenke. Lloga mantenint la teva liquidesa, sense desembolsaments inicials i pagant còmodes quotes mensuals, tant si necessites renovar un ordinador, mobiliari o instal·lar una placa solar. Estudi gratuït sense comissions ni despeses d'obertura. Informa-te'n a grenke.es. La ciutat d'estiu.
1: A l'inici d'aquesta setmana, jo vaig dir a l'Alicia Escribano, i ho vaig dir públicament aquí, que la selecció musical d'aquests dies em semblava la millor de tot l'estiu de la que ha fet l'Alicia Escribano. O sigui, la que m'ha emocionat més de totes aquestes setmanes, perquè ha portat aquí aquesta setmana... Bueno, ha portat Copacabana... ha portat... Què més hem portat?
4: Locomia.
1: Locomia. El puente, de los mismos.
4: Sí, hem portat variadet.
1: I acaba la setmana per todo lo alto.
4: Home, és que...
1: Amb una orquestra. Una orquestra, ja he dit una pista. I amb un protagonista que és inigualable.
4: Home.
1: Però, avui,
4: sí,
1: que estem a una setmana del final d'aquest programa...
4: Això no m'ho diguis, perquè ja m'ensorro, eh?
1: Ja. No vull pensar-ho perquè ploro.
4: Més que res, no per la secció, sinó perquè s'acaba l'estiu.
1: Sí, per això. Jo t'he dit una cosa. Ha estat una selecció fins ara meravellosa, selecció musical meravellosa, amb unes dades superben preparades que les persones que ens escolten ens diuen aprenc molt amb vosaltres, doncs molt bé.
4: Ai, que bé.
1: Això ens encanta. Però, de moment, l'Alicia no ha portat la que jo considero...
4: Ostres!
1: Que és...
4: La cançó de les cançons?
1: És que diria la... No, per mi la cançó de l'estiu és Jo quiero bailar, de Sony Selena. Però deixant davant d'aquesta...
4: Però com no nos dice dónde, pues no podemos...
1: Clar. Però la...
4: Han de ser cançons sempre de l'estiu que ens portin clarament a una destinació turística.
1: Va, volia renyar-te i no et renyaré.
4: No em renyis, ostres.
1: Perquè aquesta cançó crec que no té cap mena d'al·lusió turística. Ara busca.
4: És que han de ser cançons que parlin d'algun lloc o que ens transportin automàticament a alguna destinació.
1: Llavors jo he patinat aquí una miqueta, però...
4: Tot s'ha de dir que d'avui tampoc ens porta cap a una destinació concreta, però sí que ens parla de viatjar i ens anima a viatjar.
1: Però sí que ens porta a una destinació concreta perquè l'orquestra que toca aquesta cançó és de...
4: Mondragón!
1: Clar!

0: A mira, l'estiu de 1980 ho petava Pedro Marín con aire.
1: Soy como el aire, pegado a ti.
0: Pues estem a l'estiu de 1980. Pedro Marín. Hombre, Pedro Marín.
2: Que a més a més jo l'he vist després...
0: Bueno, Pedro Marín ja està viu encara i és molt guapo, eh? Està molt bé, li ha sentat molt bé també l'edat, el Pedro Marín.
2: Guapíssim.
0: Pues, aquell estiu, l'estiu de 1980, a més del Pedro Marín con aire, hi havia una altra cançó circulant que es va fer superfamosa i que avui dia sona igual de bé i que parlava de viatjar. El disc es titulava Bon Voyage.
2: Bon Voyage, sí.
0: I la segona cançó era Viaje con nosotros. La lletra la va escriure

Gurrutxaga i el poeta i escriptor Luis Alberto de Cuenca. Uh-huh. Si aquella cançó que dèiem del Voyage Voyage, sí, de les Sireles, que vam parlar fa uns dies del Voyage Voyage, aquella cançó parlava d'un viatge personal...

0: tot el que fa és convidar a llegir. Que està molt bé, perquè a més és per adults, no és per nens.
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: sembla
1: sí.
0: que moltes vegades
1: sí,
0: aquestes
1: sí,
0: coses
1: sí,
0: són
1: sí,
0: per
1: sí.
0: criatures. I això el que t'anima és a que et fiquis en les novel·les, en les històries dels llibres, no?
1: Sí.
0: Tot això en una Espanya, la de l'any 80, que aquestes propostes és que arribaven com agua de mayo, una cosa
1: clar.
0: Moderna, transgressora,
1: sí, sí.
0: atrevida, no? que se sortia de la regla i de les pel·lícules de Marisol, vaya, que és el que
1: sí,
0: havíem
1: sí.
0: vist hasta tot.
1: Que bo.
0: La posada en escena de l'Orquestra Mondragón impactava. L'any 79, Gurrutxaga i la seva orquestra boja van presentar el seu primer disc al Festival de Cine de Donòstia. El seu primer, la primera cançó es diu Muñeca Hinchable. Clar, és que un primer disco de presentació, Muñeca Hinchable, ja en l'any 80, pues, clar, la cosa ja ben, picava en alto, no? La posada en escena va ser superoriginal. Gurrutxaga, vestit de núvia, va presentar el seu primer treball amb Popocho. Popocho? Saps qui era Popocho?
1: En Popocho?
0: Sí, Popocho era el enanito.
1: Ah, sí, sí,
0: el gran,
1: sí, sí, sí.
0: La seva... que bueno, era un, al final, amb els anys, va ser un,
1: sí,
0: va ser... un personatge clau en l'Orquestra Mondragón,
1: sí, sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: La seva manera d'entendre la música era com una gran festa, festa surrealista, estrambòtica, aquesta orquestra, i convidava la gent a deixar-se emportar, no? Que era algo molt necessari als anys 80.
1: Totalment.
0: He de dir també que Gurrutxaga va ser saxofonista voluntari al Batalló d'Infanteria de Donosti. I allà va conèixer alguns músics que després els va portar cap a l'Orquestra Mondragón, no? I el seu grup d'artistes pues estaven pensant en fer aquesta orquestra, però transgressora total. Eren, és a dir... Sí que queda molt clar, i penso que amb els anys això ha fet justícia, Gurrutxaga, tota la seva orquestra, eren gent culta.
1: Sí, molt, sí, sí.
0: Gent molt culta, llegida, molt en contacte amb les avantguardes i modes més subversives d'Europa. Una de les primeres cançons del grup es titulava Gay Rock. El primer disc el van gravar als estudis de Luis Cobos, que els hi va deixar l'estudi. Estaven també per allà Alaska i Los Pegamoides, Tino Casal o Mecano, que eren grups que compartien estudi de gravació.
1: Hem parlat aquí de Tino Casal en alguna ocasió aquest estiu, perquè hem parlat dels músics que van ser transgressors també a l'hora de...
0: I per allà passava un Gurrutxaga jovenet, bueno, que també doncs, va gravar a Londres, va anar a fer algun viatge per allà per agafar idees, i en aquest disc Bon Voyage, que surt l'any 80, és un rotund èxit a tota Espanya, no? He llegit una entrevista del passat mes d'abril que va donar Gurrutxaga, un diari del País Basc, que va dir que ara, que l'orquestra té 50 anys, s'adona que tot va ser un disbarat, que era propi de la felicitat d'una època, d'una joventut, no? Fa poc s'ha fet un concert al Teatre de Donosti amb tots els tíquets venuts. Gurrutxaga continua en actiu i vol fer més concerts.
1: Home.
0: I vindrà a la sala Razzmatazz
1: de Barcelona.
0: Ja, de Barcelona, ja estan els tíquets a la venda per celebrar els 50 anys de la Mondragón. Gent com Sabina, Moncho Alpuente, han fet Corazón de Neón, El Huevo de Colón, grans cançons,
1: ai, grans cançons
0: que van triomfar. L'any 88, Televisió Espanyola es va estrenar el programa Viaje con Nosotros,
1: sí, de
0: Pilar Miró. Pilar Miró va ser qui li va donar carta blanca per fer les entrevistes com volia, perquè confiava en ell i sabia que sota aquesta imatge de gamberra hi havia un noi culte i molt preparat, no? També Gurrutxaga ha estat investigant, buscant coses d'ell de fa poc. Ha declarat que s'està punxant Ozempic
1: i
0: que ha perdut 30 quilos. Sí. Té ara mateix 68 anys i es troba molt bé, fa bolos encara, és un artista multifaceta que lo mismo t'hace una pel·lícula, que te presenta un libro, t'hace un poema, una canció... i el que sigui, no? També fer un recordatori per Michelle McCain. Michelle McCain,
1: sí,
0: saps qui és,
1: sí,
0: no?
1: Tant,
0: era la noia que cantava...
1: Espectacularment
0: una bozarrona. És a dir, que també el Gurrutxaga tenia aquesta habilitat per fitxar i incorporar a l'Orquestra Mondragón gent que aportava, el seu talent i que feia brillar l'orquestra, no?
1: Doncs que recuperin les persones que ens escolten a través del nostre web OndaCero.es i OndaCero Podcast. Allà poden recuperar aquesta entrevista, aquesta xerrada de Julia Otero amb Javier Gurrutxaga, els proporcionarà una bona estona de ràdio i de companyia. Gràcies, Alicia. Fins dilluns.
0: Dilluns.
2: La ciutat d'estiu, per refrescar-te els migdies.
3: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
2: Robert Calvo a la ciutat d'estiu.
1: I no estic sol, No estic sol perquè ve aquí a l'estudi, com cada dia, amb Víctor Ruiz Novel. Víctor, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Quina alegria tenir-te aquí un dia més. Estem acabant ja una setmana.

0: Bueno, Víctor, venga, que nos tenemos que ir, que te estás comiendo hoy el tiempo de
1: exposiciones, conciertos, eventos culturales. España parecía sofisticada de repente. La época del diseño, del mármol, los edificios nuevos, todo nuevo. Los logotipos geométricos y políticos inaugurando cosas.
0: Cosas, cosas.
1: Pero también es que hubo una conferencia de paz, por favor. España parecía importantísima. Una conferencia de paz de Oriente Medio. España mediando en conflictos internacionales. Y es que aquello nos hizo sentir un poco que éramos Suiza durante unas semanas. ¿Vale? Y que de repente en el Palacio Real hacían cenas de líderes mundiales. Y nosotros pensando, ¿qué país más moderno? Quizá fue nuestro último momento inocente.
0: Pero mira, hay una frase de una película que se llama Kiki, el amor se hace, que aparece ahí en la encuesta, que dice, Madrid parece moderna, pero Madrid no es moderna.
1: No es muy moderna.
0: Pues ahí nos quedamos, en que España parecía moderna, pero no era tan
1: moderna.
0: Pero
1: no era tan moderna.
0: Víctor, hasta la próxima, que vaya bien.
1: Adeu.
2: La ciutat d'estiu, per refrescar-te els migdies.
3: Hola, vengo del futuro para ayudarte.
0: Perquè aquest estiu estem fent servei públic en aquest programa de ràdio i el fem amb el Lluís Soler i Roca. Lluís, bon dia, com estàs?
4: Què tal, bon dia, com esteu, estimats i estimades?
0: Que és l'home més previsor d'aquest programa perquè el mes d'agost ja està apuntant, anotant,
4: sí, sí,
0: posant en una llista totes aquelles coses que abans que acabi el mes podríem o hauríem de fer perquè la vida ens sigui més plàcida al setembre, octubre, novembre.
4: Exacte, no, no es tracta de ser un tiquismiquis,
0: no.
4: ni un repel·lent, simplement que us ajudem des d'aquí.
0: El Lluís és repel·lent? No ho és.
4: No, home, zero.
0: Zero.
4: Zero. La cosa és que ara que t'estàs banyant, que estàs prenent el sol, que estàs descansant, que potser estàs a la tombona, o que estàs treballant però a mig gas, a la gandula, que això ho diu tot, aquí la cosa és que mentre fas tot això t'estàs oblidant de que el futur està a punt d'arribar.
0: A punt d'arribar.
4: A punt d'arribar. I penses que tota la vida estaràs així, a remull. Doncs no, amiga, no, amic. No estaràs així tota la vida, perquè d'aquí tres dies
0: ell
4: arriba l'hivern, arriba la tardor, arriba l'hivern, i arriben els problemes.
0: Si vostès veuen aquest estiu un senyor tot vestit de blanc, com si fos una nau espacial...
4: No és el Miguel Bosé.
0: No, no és Miguel Bosé.
4: Exacte.
0: És Lluís Soler Roca, que va d'aquesta senyora que fa uns anys, cap allà als 2000, deia hola, vengo del futuro.
4: Sí, sí.
0: I ell ve del futur per explicar-nos aquelles coses que passaran d'aquí dos dies.
4: Re, d'aquí dos dies.
0: I que vostè està prenent-s'ho amb la calma del mes d'agost.
4: Com, per exemple, ara, en el mes d'agost, ara que estàs a remull,
0: ara
4: és quan has d'estar planificant com tornar econòmicament a aquell estatus de tardor-hivern, que és un estatus diferent al de l'estiu, perquè el d'estiu tot el cuca viu.
0: Sí,
4: llavors ens pensem que vas tirant de cartera,
0: vas tirant
4: de targeta, el contactless, Bizum pa aquí, contactless pa allà. Què passa? Que després ve l'ensurt.
0: Cataclàs.
4: L'esglai.
0: Pico.
4: L'esglai del setembre. Doncs, exacte.
0: A veure, i
4: llavors,
0: l'esglai del setembre, és a dir, que en aquest moment... Ja diuen la cuesta d'enero, però jo crec que la cuesta de setembre, poca broma.
4: La cuesta no, no, la cuesta, portem anys amb la cuesta que no ha baixat encara.
0: Sí.
4: Aquí el que heu de fer, estimades i estimats, és, primer, recomanació, revisar totes aquelles subscripcions que teniu a aplicacions en el mòbil. També això és important perquè a vegades se'ns obliden. Aplicacions que us heu inscrit o subscrit.
0: Bueno,
4: a aquestes plataformes, excepte a 3Player, que és la millor, que aquesta l'heu de mantenir.
0: Escolta, un moment.
4: Què?
0: Si vostè no té la subscripció a 3Player
4: no, no, és que no, Premium... No, no, és que no, potser que no la tinguin.
0: No, no, per això, si vostè no la té...
4: Qui no la té?
0: En quin món viu?
4: No.
0: Si vostè no té la subscripció, està vostè ara mateix sent un ciutadà que viu... És extraterrestre.
4: Però qui no la té? Ningú. No existeix, no existeix. Subscripcions a altres plataformes. Doncs és el moment de revisar-les si realment val la pena o no, si té renta o no, com diuen els joves.
0: Clar,
4: té renta o no té renta?
0: No. Doncs,
4: clar, fora subscripcions. Important, oblideu-vos el tema del gimnàs. No és el moment.
0: Veure,
4: no és el moment. No us flipeu.
0: Lluís,
4: no és el moment.
0: Lluís, que sempre és el moment d'anar al gimnàs.
4: Sí, però no és el moment ara d'inscriure't. Ja ho faràs, tranquil. Comença a caminar pel carrer, comença a anar més ràpid i comença a caminar una hora cada dia. Llavors, no tindràs cap problema.
0: Val,
4: I ja t'apuntaràs més endavant. No pateixis.
0: Sí, però és que ara és el mes que fan les ofertes als gimnasos de les...
4: Clar, però les ofertes són...

0: No és el moment de les ofertes, perquè el que passa ara a l'estiu és que t'has de preparar per coses a l'hivern, que és més econòmic si ho fas ara.
1: Ja, però, escolta'm, és a dir, és quan fan l'oferta ara de matrícula sense matrícula?
0: No, però la matrícula sempre te la poden... et fan ofertes sempre, després sempre hi ha ofertes. Ara tu fas una oferta que causa la trampa i d'aquí 15 dies hi ha una oferta millor. Aquestes coses s'han de... has de planificar-ho bé. Una altra opció, planificar les vacances a l'any vinent. Perquè
1: ah,
0: ara,
1: molt bé, bravo.
0: Ara, qui compra ara un vol per l'any vinent? Ningú. Clar, perquè com estàs de vacances,
1: escolta'm,
0: ningú pensa.
1: Això és molt interessant, és a dir, que en unes vacances ja planifiques les del que ve.
0: Tu, si surts de l'hotel, que has estat estupendo a l'hotel,
1: sí,
0: abans de marxar dius, escolta'm, l'any que ve com ho tens? Guarda'm la mateixa habitació.
1: Ah, sí.
0: I et faran, i et sortiran molt millor de preu.
1: Això segur que hi ha gent que ho fa, eh?
0: Sí?
1: Segurament.
0: M'agradaria saber-ho.
1: Va, i què més hem de fer per ser previsors perquè no ens agafi la, amb els pixets al ventre la tardor?
0: Home, doncs mira, una cosa molt interessant és que ara ja puguis comprar loteria a Nadal.
1: Oh, però escolta'm, però...
0: ara és el moment.
1: Sí, però això...
0: no hi ha cues.
1: Però això és per un altre
0: capítol,
1: no?
0: I d'aquí dos mesos...
1: però això és per un altre capítol, no?
0: Bueno, però també és econòmic.
1: Ah,
0: és economia, és economia.
1: És a dir, balla entre dos capítols.
0: És entre dos capítols. Ara, sí, perquè ara no és que sigui més econòmic, però ara, si vostè compra ara... el boleto de Nadal...
1: el boleto.
0: O de Reis...
1: el número de loteria.
0: No, dic boleto perquè ets escoltant de tota... també de
1: l'Amèrica Llatina.
0: Exacte, sí. Si vostè compra el bitllet de loteria de Nadal, ara és el moment, perquè no és que li sigui més econòmic, però esperarà menys, no tindrà cues... I el més interessant, d'aquí 3 mesos, quan vostè comenci a comprar loteria a la gent que ve del meu fill, del meu nebot,
1: sí,
0: loteria de l'escala, no sé... aniràs comprant i veuràs que ja havies comprat ja fa mesos, però llavors mentalment et dona la sensació que no ho has gastat.
1: Molt bé. Doncs comprin loteria vostès, si poden, però continguin-se, no facin anar la visa, perquè llavors al setembre tota cuca viu també, la cuca del banc. Lluís, doncs la setmana que ve rematem aquesta història.
0: Doncs sí.
1: I ho rematarem per tot l'altre.
0: Ens queda només
1: una secció. La setmana que ve parlem de... els Nadals.
0: Sí, senyor, que ja estan aquí a la cantonada.
1: Molt bé. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.
2: La ciutat d'estiu. De 12 a 2 a Onda Cero Catalunya.
1: Arriba l'hora de descobrir les històries que damunt d'un tren es troben Peter Hendrik Fonés, altrament conegut com Pere Enric, que va micròfon en mà destapant les vides i els miracles i les obres de les persones que viatgen amb ell a l'R4 de Rodalies cap a Gelida. I avui què s'ha trobat el Peter, de Gelida a Barcelona?
3: Doncs avui m'he trobat a la Carla, una noia de 22 anys que treballa com a dependenta a Plaça Catalunya.
1: A Barcelona, que... Plaça Catalunya de Barcelona.
3: Correcte. I quan acaba la jornada, agafa el seu estic i marxa directe al terreny de joc per fer el que millor se li dona, jugar a hoquei.
4: Fa 10 anys que jugo a hoquei.
3: I en quina posició?
4: Jugo de lateral, defensa.
3: I més o menys explica una miqueta com va això del hoquei.
4: Doncs...
3: quants jugadors hi ha, com es fan els punts...
4: És com el futbol, a cap verba, i no, és com el futbol, però no pots tocar la pilota amb els peus. Al contrari, hi vas amb un pal.
3: I ets bona, tu, o què?
4: Bueno, normal.
3: Sí. Quina posició jugues?
4: De lateral, de defensa. També jugo a hoquei sala.
3: Quina diferència hi ha entre el hoquei sala i el d'herba?
4: Doncs que és com futbol sala, llavors. 5 jugadors al camp...
3: I el d'herba són més, llavors?
4: 11. Però no es pot tocar amb els peus mai.
1: O sigui que la Carla és una jugadora de primer nivell.
3: Sí, sí, de primeríssim nivell. La Carla fa ja 10 anys que juga a hoquei i tot i que hi ha temporades millors que d'altres, és una gran lluitadora i no perd mai l'esperança en el seu equip.
4: En el Castelldefels.
3: I heu guanyat bastantes coses o no?
4: Aquesta temporada no ha sigut tan bona, però la temporada passada va ser bastant bona.
3: Com heu quedat la temporada passada?
4: Terceres de la Lliga regular i primeres sense comptar els play-offs i això.
3: Ah, molt bé.
4: Sí, sí.
3: I aquest any no ha anat tan bé?
4: No tan bé, però bueno, esperem que aquest any sigui millor.
3: Quan comença la pretemporada?
4: A finals d'agost.
3: I creus que aquest any sí o què?
4: Bueno, jo crec que tenim un bon entrenador, així que
3: sí.
4: Espero que sí.
1: Ah, que important això, que tinguin un bon entrenador, perquè les jugadores són molt importants, però l'entrenador també. La Carla, a mi em fa molta enveja, perquè té com aquesta doble vida, no? Pot fer de tot.
3: Pues a part de tindre aquestes aptituds, també confia plenament en les capacitats del seu equip i del seu entrenador per la temporada vinent. Li pots enviar un missatge al teu entrenador?
4: No.
3: Digue-li, aquest any penso marcar molts gols.
4: Lo intentaré hacer lo mejor que pueda.

0: No, és clar que sí. L'important és participar i després ja l'estic dirà, no?, a la pista.
1: Jo crec que aquest any Castelldefels guanyarà tot, eh?
0: A tope amb el Castelldefels i amb la Carla i les seves companyes, que són magnífiques.
1: I tant que sí.
0: Gràcies per aquesta història. Que vagi bé.
1: Adéu.
0: Bona setmana.
2: La ciutat d'estiu.
0: La 1 i 48 minuts abans d'aquesta ciutat d'estiu, camí de les dues, vull fer algunes aportacions, correccions algunes, i algunes aportacions, que, com deia, el que estem explicant avui, de tot el que estem explicant. Hem començat aquesta hora, segona hora del programa, amb l'Alícia, hem començat amb el Xavier, amb els Secrets de Barcelona, amb en Xavi Casinos. Però després ha vingut l'Alícia Escribano a parlar-nos de Javier Gurruchaga, que l'ha destapat com a també personatge de l'estiu, perquè ens va cantar aquell Viaje con nosotros. I mentre fèiem la secció, m'ha enviat un missatge en Marcos Díaz des de la redacció i m'ha dit: no t'oblidis de recomanar el capítol de Lo contó la ràdio, de Diego Fortea, que ha dedicat a Javier Gurruchaga. Diego Fortea, company de la ràdio, cada matí de 6 a 7 fa un espai que es diu Lo contó la ràdio. I ha dedicat un capítol que podem trobar, vostès que m'estan escoltant ara, poden trobar a Onda Cero Podcast, allà, busquen Lo contó la ràdio, Javier Gurruchaga, i trobaran aquest capítol magnífic de Diego Fortea. No acaba aquí la cosa, perquè si vostès a Onda Cero Podcast, que és una plataforma boníssima, que si vostès no la tenen a favoritos, estan perdent el temps, l'han de tenir allà a favoritos, favoritos, favoritos, i cada dia Onda Cero Podcast, i poden escoltar aquest programa, poden escoltar La brúixola de l'estiu, poden escoltar de cop i volta Julia en la Onda, el programa que vostè vulguin, com vostè vulguin, Julia en la Onda, mes d'abril. Javier Gurruchaga passa per aquest estudi de ràdio amb Júlia Otero i protagonitza una xerrada que és deliciosa, que també els recomano que escoltin. A Onda Cero Podcast, Julia en la Onda, Javier Gurruchaga. Les seves experiències a la televisió també, a l'espai d'en Diego Fortea, parlen de la presència de Javier Gurruchaga a la ràdio, amb el tren a Xanadu. I després de tot això, aquestes recomanacions, doncs ja els passo a recomanar que, si vostès busquen a la plataforma Onda Cero Podcast, amb data del 6 de maig, trobaran una edició que vam dedicar de Telebrities a Nits de Ràdio, amb en David Cervelló, a Javier Gurruchaga. És l'home de l'any, Javier Gurruchaga, que celebra 50 anys al capdavant de l'Orquestra Mondragón. I ara una esmena. A mi mateix. He dit abans en el capítol d'en Víctor Ruiz Nobel, i quan ho deia estava pensant, dius el correcte, dius l'incorrecte? He dit, l'Olimpíada del 1992 de Barcelona, 1992, no. L'Olimpíada és el que va entre Jocs Olímpics i Jocs Olímpics. Sí que és l'Olimpíada del 92, perquè és la que acaba en el 92. Però l'Olimpíada és el que va de 1988 al 92. Ja ho he dit. I dit això, ara és el moment de l'audiència, que ens envia missatges parlant precisament del 1992, l'any d'Espanya, amb notes de veu al 676-760908, com aquestes.
3: Hola, família. Hola. Bon dia. Que guai és escoltar-vos tots els dies.
0: Ah,
3: no
0: bé.
3: Ens falteu mai, no em falteu mai.
0: No.
3: Mireu, l'any 92 és que se'm posa la pell de gallina només de dir-ho. És que els Jocs Olímpics va ser... aquí a Barcelona va ser, i crec que per tot Espanya, va ser impressionant. El meu Freddie Mercury amb la gran Montserrat Caballé, amb aquest himne que només començar ja tinc a la pell de gallina i començo a plorar, va ser meravellós, meravellós. I érem tots, érem diferents. No hi havia tonteries d'ara soc independentista, ara soc no sé què, ara soc no sé quants. Érem tots érem un. Era molt maco per això. Tots érem un. I el que m'ha vingut al cap era que crec que va ser l'any en què va començar l'AVE. Em sembla que va ser el primer viatge de l'AVE.
0: Sí, sí.
3: No sé si va ser un Madrid-Sevilla, suposo,
0: sí,
3: Madrid-Barcelona, sí, alguna cosa així. Però crec que va ser l'AVE, perquè m'ha vingut al cap.
0: Sí,
3: mireu,
0: sí,
3: que venen coses al cap de vegades que mira. Enhorabona, quin programa.
0: Gràcies.
3: Enhorabona, quin mes d'agost més meravellós ens esteu fent passar.
0: Ai, gràcies.
3: Una abraçada, us estimo, amores.
4: No, bona tarda, gràcies. Guapos. Jo tinc un record per tota la vida, perquè el 12 de juliol va néixer el meu segon fill,
0: oh,
4: el Pau. I me'n recordo de veure a la tele la inauguració dels Jocs Olímpics amb el meu bebè.
0: Oh.
4: Ara té 34 anys.
0: Clar.
4: És una preciositat.
0: Que emocionant això, no? que tinguis el bebè en braços, i m'emociona això, no sé per què. A mi el tema dels bebès m'emociona. Clàudia Moreno, tu t'imagines que el dia que neixi la teva primera filla o el teu primer fill, perquè els tindràs, ja ens ho has dit,
5: sí, sí, sí,
0: estigui vivint un moment històric com aquest? Que maco, no?
5: Sí.
0: Seria xulo, seria xulo. La Clàudia Moreno ens porta a un any de la història, que no és el 92 avui.

0: En una setmana estarem acabant aquest programa de ràdio.
1: Ja.
0: I em fa una pena. Ara tinc un moment plorera, tu. És que tu, sóc un tonto. Va, Clàudia, quin any anem avui?
1: El 99.
0: El 99. Que estem com... a les portes del mil·lenni, sí. Del nou mil·lenni.
1: Comença des de les alçades, perquè el 24 d'agost Jordi Pujol, president de la Generalitat en aquell sí. moment, dissolia el Parlament des del cim de la Neto i convocava eleccions pel 17 d'octubre, cosa que m'ha fet molta il·lu perquè és el dia del meu cumple.
0: Ah, sí? És el 17 sí. d'octubre? Molt bé, ho recordaré.
1: I una altra coincidència, aquest 2026 hem tingut un eclipsi solar el 12 d'agost, doncs sí. el 99 vam tenir l'11 d'agost.
0: L'11 d'agost, el 99 sí. va haver un eclipsi.
1: Sí, que es va considerar l'eclipsi del mil·lenni.
0: D'aquell mil·lenni.
1: D'aquell mil·lenni.
0: Molt bé.
1: Bueno, si parlem de l'estiu...
0: I no sé si hauria haver-hi tanta expectació com amb aquest, amb les ulleres, amb tot...
1: Ni idea.
0: Ni idea.
1: No, perquè
0: jo
1: sigui,
0: no recordo,
1: ni idea.
0: No ho recordo.
1: Bueno, si parlem d'aquell estiu, no podem no mencionar les estrenes que va haver durant aquells mesos. Comencem amb Matrix, que és una pel·li que et vola al cap, amb aquesta teoria de que tot és una simulació.
0: Sí, sí. Escolta'm, però a vegades hi ha situacions, ara, que dius, això sembla Matrix, però no, no, és la realitat.
1: A mi em va costar pillar aquesta expressió de és una Matrix,
0: sí, sí.
1: Ara ja l'entes.
0: Val.
1: Et diria que va ser un estiu prou tètric perquè es va estrenar El Sexto Sentido, que és... Ah. No, sí, trauma.
0: Però a veure un moment, El Sexto Sentido, que no és una pel·li de terror, en realitat, no és terror, és
1: a mi que un
0: suspense.
1: Nen, a mi que un nen digui que veu morts, a mi,
0: ja,
1: perdó, m'atemoritza.
0: Ja, però qui hagi vist El Sexto Sentido sap que el nen... Eso. No, spoiler, porque si alguien quiere ver El Sexto Sentido como plan de esta tarde, ahora farem plans per aquesta sí. tarda. ¿Mantén vostè que ha vist El Sexto Sentido? Claro, tantos muertos.
1: Bueno, no, una altra estrena que ja m'agrada més, que és una de les comèdies romàntiques més icòniques de la història, que és Notting Hill.
0: Oh!
1: No ploris, eh?

0: Vale, la Júlia.
1: Ara.
2: When you say nothing at all.
1: Oh, que maco, per favor. Que bueno, amb aquesta sí que he plorat jo, però té la Marinera, que he plorat amb Notting Hill.
0: Notting Hill, on Julia Roberts veia d'una actriu de Hollywood que entrava per casualitat a una llibreria i s'acaba enamorant del propietari. Jo he estat als exteriors de la llibreria 2 cops.
1: Ah, sí? Que bo. És que és un lloc meravellós de Londres. Sí. I aquesta història, que sembla la història impossible, no deixaré una mica la història, una mica de Romeo i Julieta, que és eterna, no? Aquells amors impossibles. I llavors, clar, és que aquests senyors, al final, bueno, no els faig spoiler, però al final... Va, acaba bé, no? Una miqueta? Va. Notting Hill, que pot ser un pla per veure aquesta tarda.
0: Sí.
1: I que, a més, ens porta a Londres, que és un lloc meravellós, que vostès poden visitar a través de les pel·lícules que poden veure aquesta tarda.

0: plans per aquesta tarda que ens fa la Clàudia Moreno Lozano. Què tenim?
1: El d'avui està com super de moda, xarxes, i és anar a pintar una peça de ceràmica amb vi il·limitat.
0: Ah.
1: Sí, és molt guai, jo tinc pendent, perquè tu escollis la peça que més t'agradi, una tassa,
0: veure,
1: un plat... A veure,
0: bé, això. Vas a fer ceràmica a l'agost?
1: No, ja està feta la peça.
0: Ah, ja està feta la
1: peça. Ja està feta, i tu només la pintes. Tu tries el que vulguis.
0: Val.
1: Un bol, un plat, el que sigui. I res, tu vas allà, et van donar amb vi, pintes, la decores... Pots fer el disseny que vulguis, pots fer una cosa super elaborada que
0: clar,
1: et trobis a un dibuix per internet o, bueno, doncs uns puntets, una cosa així més bàsica. També es pot fer versió casolana, compres tu la peça que vulguis,
0: sí,
1: les pintures, els pincells, i quedar-se tranquil·lament a casa amb l'aire condicionat. I mentre ho feu, es pot escoltar la brúixola d'estiu, de fons.
0: Ah, home, esclar, perquè aquesta tarda, a partir de les 7, en Joan Valentí Marco i tot l'equip de la brúixola d'estiu els han preparat un nou programa, que ara és més breu aquesta setmana i fins al final, perquè ja està aquí a la ràdio, ja fa dies que l'estan escoltant, l'Albert Arranz Campillo, que a partir de 8:45 del vespre, després d'actualitzar la informació nacional i internacional aquí a Onda Cero, es posa al capdavant del Radio Estadio Catalunya, que ens porta la informació esportiva, perquè ja està la Lliga. Jo estic tan emocionat. Ja està la Lliga, està la Lliga de la segona divisió, que m'encanta.

0: Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia amb Anna Utiel.
2: Bona tarda. De l'alerta per calor extrema a l'alerta per pluges intenses. Quan no és un all, és una ceba. Protecció Civil ha activat el pla Inuncat per la previsió d'aiguats que poden ser torrencials entre avui i demà, sobretot al nord-est i al sud del territori. És cert que les nuvolades i les precipitacions han suavitzat la temperatura i aquesta passada nit, per fi, hem pogut dormir una mica més frescos. L'ambient avui també és més agradable, però apareixen altres perills. L'Agència Catalana de l'Aigua avisa que les acumulacions d'aigua poden provocar crescudes sobtades en rieres, torrents i rambles i no descarta afectacions locals en rieres i camins a les lleres dels rius. En aquest context, Protecció Civil demana extremar les precaucions.

0: Arts d'aquest divendres 21 d'agost, funcionaris de presons es concentren a les portes de Brians 2 per condemnar la darrera agressió patida per una treballadora penitenciària. Marcos Díaz, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. Convocats per l'associació Marea Blava denuncien l'augment de la violència contra el col·lectiu que s'ha detectat en els darrers anys. El portaveu del sindicat Assassif, Alberto Gómez, lamenta que, malgrat el recent reconeixement dels funcionaris com a agents de l'autoritat, continua havent-hi impunitat.
2: Se sigue viviendo esa cierta impunidad que tienen una parte de internos hacia los trabajadores de prisiones de Cataluña.
1: Ho ha dit en una entrevista a la ciutat d'Estiu d'Onda Cero.
0: L'Ajuntament de Barcelona atribueix a un error tècnic que la manifestació d'extrema dreta convocada per demà sortís publicada a l'agenda municipal.
1: Esquerra insta el govern de la Generalitat a prohibir l'acte de Salvem a Europa. El soci parlamentari de Salvador Illam assegura que no hi ha excuses per no fer-ho si realment hi tenen voluntat. Amb les municipals a la vista i una aliança catalana que sembla disparada, Esquerra ha enviat també un missatge de Junts per Catalunya, paraules d'Oriol Junqueras.
3: No es pot fer odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat. L'odi és incompatible, sobretot l'odi adreçat al teu propi país i a la teva pròpia societat és incompatible amb la construcció d'un futur compartit.
1: També el portaveu dels comuns, David Stitt, adverteix dels juntaires que és un error fer seguidisme de l'extrema dreta.
4: I ha de fer una reflexió Junts per Catalunya perquè és evident que, no, que bona part del seu electorat doncs avui per avui està triant una aliança i jo crec que és un error, insisteixo, a copiar, compartir, alimentar les polítiques d'Aliança Catalana que bàsicament es concentren en assenyalar els més febles.
1: Eren declaracions a Onda Cero, on també ha reclamat millors polítiques socials per combatre Aliança Catalana.
0: Avui hem de tornar a parlar de la pesta porcina africana, 9 mesos després de l'inici del brot aquesta setmana per

0: primera vegada, no s'ha detectat cap positiu entre els senglars de la zona del risc. Cau del Sant, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. Tot i això, el Departament d'Agricultura adverteix que la crisi encara no s'ha acabat i que, per tant, es mantenen les restriccions. Unes restriccions que porten al límit els restauradors de la zona de Collserola. És el cas de Sílvia Valdellou, propietària del restaurant Casa Trampa de Vallvidrera.
2: No puede ser que desde diciembre estemos en esta situación y que encima nadie se preocupe. No puedo aguantar más meses así, trabajando al 50.
1: En declaracions a aquesta emissora, la restauradora ha dit que se senten desemparats per part del govern.
0: I el titular d'Esports ens el porta en Pere Parés. Pere, bona tarda.
3: Bona tarda, Anna. A Barcelona avui es disputa el trofeu Joan Gamper femení. Les blaugrana reben el Brighton de la Lliga anglesa, a l'estadi Johan Cruyff, en un partit on no hi serà René Van Asten, que es baixa per una sobrecàrrega a la cama dreta. El partit es disputarà avui a les 8 del vespre i serà l'últim de la pretemporada. Les blaugranes comencen la Lliga el proper diumenge 30 d'agost i en què rebran a casa el Tenerife.
0: I ara, després de repassar l'actualitat esportiva, repassem també la previsió del temps amb Jordi Oriós. Bona tarda.
4: Bona tarda. Avui a Catalunya, probabilitat de ruixats acompanyats de tormenta a la tarda al Pirineu de Girona i a zones veïnes. I atenció a la nit per probabilitat de ruixats acompanyats de tormenta al litoral de Tarragona, que a última hora de la jornada poden ser molt forts i persistents, amb acumulats de 100 litres per metre quadrat en 12 hores. Actiu la vista taronja. Pel que fa a les temperatures, en descens generalitzat, localment notable. Avui s'esperen màximes de 33 graus a Lleida, 31 a Girona i Tarragona, 30 a Barcelona. Pel que fa al vent, a l'Empordà, tramuntana moderada, i a la meitat sud de Tarragona, vent del nord-oest fluix a moderat. Demà a la matinada continuaran eixos ruixats acompanyats de tormenta, forts o molt forts al litoral de Tarragona. No es descarten ruixats febles a la resta de la meitat occidental durant la primera meitat del dissabte. A la tarda, tampoc es descarten ruixats acompanyats de tormenta al litoral sud. Demà, les temperatures mínimes, amb canvis lleugers, continuen els valors tropicals al litoral. Les màximes seran de 31 graus a Girona, 30 a Lleida, 29 a Barcelona, 28 a Tarragona. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Jordi. Passant 6 minuts de 2:15 de la tarda, al control tècnic Isma de la Parra.

0: Protecció Civil manté activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses i fins i tot torrencials entre avui i demà. Al llarg d'aquesta tarda, la zona més afectada serà el nord-est de Catalunya i a partir del vespre al Camp de Tarragona, on la situació pot ser més extrema en alguns punts. Demà al matí els aiguats arribaran a les Terres de l'Ebre.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat el grau de perill per intensitat de pluja fins al nivell 4 de 6, amb possibilitat de superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. L'Agència Catalana de l'Aigua no preveu desbordaments generalitzats dels rius, però alerta que les acumulacions d'aigua poden provocar crescudes sobtades en rieres, torrents i rambles. A més, no descarta afectacions locals en rieres i camins que travessen les lleres dels rius. En aquesta situació, la subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Solem, ha demanat precaució en un vídeo publicat a les xarxes socials.
2: Molta atenció, sobretot aquest vespre, nit i demà dissabte, al litoral i al prelitoral sud. Localment es poden superar els 40 litres en 30 minuts i fins i tot 60 en 3 hores. Compte amb les zones inundables. Si trobeu una carretera, una riera, un barranc, un camí inundat, no hi entreu, ni a peu ni en vehicle. L'aigua es pot arrossegar.
1: Soler també ha advertit que les precipitacions poden anar acompanyades de pedra, ventades i esclafits.
0: L'alerta per pluges en realitat es va activar ahir dijous a la tarda i des d'aleshores i fins aquest matí els bombers de la Generalitat han atès 135 avisos pel temporal.
1: Durant la tarda de dijous els efectius van fer un rescat d'un veler enfonsat a la Ràpita i van ajudar diversos vehicles atrapats a la platja del Trabucador per la pujada del nivell del mar. La majoria de les atencions han estat requerides per mobiliari urbà, cables elèctrics i arbres o branques caigudes o en perill de caure a la via pública.
0: I el temporal també ha afectat Rodalies. Aquest matí la línia RL4 ha estat tallada entre Calaf i Manresa per una incidència provocada per les condicions meteorològiques adverses. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera. Els funcionaris de presons s'han concentrat des de fa poc més de mitja hora

0: davant del centre penitenciari de Brians 2 a Sant Esteve Sesrovires per condemnar les agressions que pateixen. El darrer exemple va ser diumenge passat, quan una visitant que va entrar en aquesta presó va atacar i amenaçar de mort una treballadora.
1: La concentració ha estat convocada per l'associació Maria Blava, que demana més contundència al Departament de Justícia. Mentre que la conselleria ha prohibit temporalment l'entrada de l'agressora a Brians 2, des de Maria Blava demanen que vagin més enllà i li impedeixin accedir a totes les presons catalanes. Però la mobilització no s'ha fet només per aquest últim cas, sinó per l'augment sostingut de la violència contra els treballadors penitenciaris. Segons dades de Justícia, l'any passat es van registrar gairebé 700 agressions d'interns a funcionaris en el conjunt de presons catalanes. Això equival a gairebé dues al dia i suposa un augment del 15% respecte al 2025. N'ha parlat en una entrevista a la ciutat d'Estiu d'Onda Cero el portaveu del sindicat SACIF, Alberto Gómez.
2: Venimos desde el año 2016 denunciando un incremento progresivo de exponencial de agresiones, hasta el punto de que en el primer año que existe el control estadístico sobre las agresiones, pues eran ciento y pico las que había a lo largo del año. Como vosotros habéis dicho, el año pasado llegamos a casi 700 agresiones.
1: Gómez considera que enguany s'ha fet un pas important per posar remei a aquesta situació. Es refereix al reconeixement dels funcionaris de presons com a agents de l'autoritat que s'ha fet al Parlament. Tot i això, creu que s'haurien d'aplicar altres mesures.
2: Una mayor dotación de personal, eso lo venimos reclamando también siempre. Luego, el poder implementar un medio coercitivo como son los aerosoles, que recordemos que los aerosoles están recogidos en nuestro reglamento penitenciario, que no es un uso ilegal.
1: Gómez també s'ha mostrat preocupat pel ciberatac que un intern va dur a terme a Puig de les Basses, a Figueres. Recordem que Justícia va reconèixer l'accés no autoritzat a informació i va obrir una investigació al respecte.
3: Notícies migdia amb Anna Utiel.
0: L'Ajuntament de Barcelona atribueix a un error tècnic la publicació a l'agenda municipal de la manifestació d'extrema dreta de demà. El consistori assegura que van retirar la convocatòria del web tan bon punt van detectar l'errada.
1: Des d'Esquerra Republicana, en canvi, no tenen prou amb aquesta rectificació. La formació repudia que el consistori hagi difós institucionalment, diuen, la concentració de Salvem a Europa, un moviment que demana deportacions massives de migrants per preservar els valors i estil de vida europeu. Els republicans també miren a l'altra banda de la plaça Sant Jaume i insten el govern de la Generalitat a prohibir directament l'acte. El soci parlamentari de Salvador Illa assegura que no hi ha excuses per no fer-ho si realment hi tenen voluntat.
0: Per cert, que acabem de saber que el govern ha informat que preveu un reforç del dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra en aquesta manifestació per supervisar, vetllar i auditar que els assistents a la concentració no fomentin ni promoguin o incitin directament o indirectament a l'odi, l'hostilitat, la discriminació o la violència. Això és el que han dit des del govern, i és que Catalunya no és aliena al creixement de l'extrema dreta. Si mirem les darreres enquestes, es constata que els discursos populistes i xenòfobs han arrelat en una part de la població catalana.
1: Sí, el Centre d'Estudis d'Opinió preveu, de fet, una forta pujada d'Aliança Catalana en les properes eleccions. El partit d'Oriols podria esdevenir fins i tot tercera força en el Parlament en detriment de Junts per Catalunya. I la primera prova per constatar si aquesta correlació és real seran les municipals del proper any. Davant d'aquest escenari, els comuns demanen als juntaires que no caiguin en el parany d'Aliança. Escoltem David Cid en declaracions a Onda Cero.
4: Jo crec que aquí Junts per Catalunya ha de triar segueix el camí del PP o segueix el paper, no, o el camí d'altres dretes europees, com en el seu moment va ser Merkel, d'aïllar l'extrema dreta. Crec que nosaltres tenim moltíssimes diferències polítiques amb Junts per Catalunya, però crec que al final es tracta d'una força democràtica i crec que això no forma part del que haurien de fer el conjunt de les forces polítiques democràtiques, i evidentment l'extrema dreta no ho és.
1: El portaveu parlamentari de la formació reclama millors serveis públics i polítiques socials per combatre l'extrema dreta.
0: L'altre soci de Salvador Illa tampoc vol anar amb Sílvia Orriols ni a la cantonada. Esquerra adverteix que l'odi és incompatible amb la construcció d'un futur compartit.
1: Oriol Junqueras ha assegurat que no es pot fer res de bo ni seriós amb un partit que predica l'odi contra el seu propi país i la seva pròpia societat. Missatge adreçat a Junts per Catalunya, que no ha descartat taxativament acords amb Ali. La formació de Puigdemont ha endurit progressivament, de fet, el seu missatge contra la immigració. Està en contra, per exemple, d'acollir menors provenients de Ceuta. Els republicans, en aquest sentit, no s'hi oposen...

0: Però Junqueras sí que avisa.
1: És evident que no es donen les circumstàncies adequades perquè Catalunya tingui gaires més habitants dels que ja té, tenint en compte les moltes limitacions a les quals ja s'enfronta el país i la societat, i que hem de millorar molt les condicions de tothom, els sous de tothom, l'accessibilitat a l'habitatge de tothom, la qualitat del transport públic per a tothom.
0: El líder d'Esquerra ho ha dit des de la Universitat Catalana d'Estiu, a Prades de Conflent, on ha defensat que la identitat no és una frontera, sinó allò que volem compartir.
2: Per primer cop des que va començar el brot de pesta porcina africana a Catalunya, aquesta setmana no s'ha detectat cap positiu de la malaltia en cap senglar de la zona d'alt risc. El Departament d'Agricultura confirma que de les 300 mostres que s'han analitzat en els darrers 7 dies a Udal, totes han estat negatives.
3: Des de l'inici del brot, el 28 de novembre, ja s'han analitzat més d'11.000 senglars, dels quals prop del 97% han resultat negatius en pesta porcina. De fet, només uns 380 han estat positius. Tot i l'absència de positius en l'última setmana, la conselleria adverteix que la crisi sanitària no es pot donar per acabada i, per tant, es mantenen les restriccions d'accés al medi natural en una vintena de municipis.
2: I, mentrestant, els restauradors i comerciants de dins de la zona amb aquestes restriccions d'accés que comentàvem critiquen la gestió del govern. Denuncien que l'allargament d'aquestes limitacions redueix el nombre de clients i acaben tenint pèrdues que, fins i tot, arriben a posar en risc la viabilitat dels negocis.
3: Els restauradors de Collserola estan farts de les restriccions del medi natural, que per ara es mantenen sine die perquè asseguren que els fa perdre molta clientela. Sílvia Valdellou, propietari del restaurant Casa Trampa, explica que des del desembre ha perdut un 50% de la facturació.
4: Sí, són, són
3: declaracions a Onda Cero.
4: El que encuentren casos o no de jabalí, seguimos en la misma situación, trabajando al 50%, sin ayuda ni preocupación de nadie, lo cual es lamentable. Y no solo yo, sino todo Collserola, la parte de Cerdanyola, bueno, en fin, un montón de masías y restaurantes.
3: Valldelabu diu que aquest juliol ha acomiadat a un dels 7 treballadors que té en plantilla i avisa que si la situació no millora n'haurà de fer fora 2 més. La restauradora també diu que se senten desemparats i critica el paper del govern. Opina que l'executiu menys té els comerciants de la zona, amb qui no s'ha posat en contacte en cap moment, i parla fins i tot de doble vara de mesurar.
4: És todo para mí. Y sé que no debe ser fácil una mala gestión. O sea, si tú puedes rodar una película de Hollywood, también pueden pasar la gente. Y si es tan peligroso, pues lo cierras todo y ala, a ver qué pasa. O sea, que hay cosas que no entiendo.
3: Valldelabu demana al govern que els otorguin ajudes per compensar les pèrdues i avisa al setembre realitzaran accions de protesta.
2: Tot i que avui hagin baixat les temperatures, en general estem vivint, ja ho saben, un estiu de rècord de temperatures. I per passar la calor, ve de gust anar a la platja, a la piscina o sortir a prendre alguna cosa amb família i amics. I amb aquest ús de l'espai públic, la societat ara reclama aire net. En aquest context, el govern espanyol ha posat en marxa una reforma de la llei antitabac que podria canviar hàbits molt arrelats. És una informació de la Montse Valls. Montse, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. Concretament, el govern espanyol ha aprovat el projecte d'una nova llei antitabac que prohibirà fumar a les terrasses de bars i restaurants, a les platges, piscines, instal·lacions esportives i també en concerts, festivals i altres esdeveniments a l'aire lliure. Això sí, la norma encara ha de superar la tramitació al Congrés dels Diputats. La reforma també equipara les restriccions dels cigarrets electrònics i altres productes amb nicotina a les del tabac convencional i prohibeix explícitament el consum d'aquests productes als menors d'edat. Una notícia celebrada per la cap de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, Cristina Martínez, que assegura que amb la normativa molts fumadors s'animaran a deixar-ho. Són declaracions a Onda Cero.
6: El primer missatge és que el 80% de la població som no fumadors i el que volem els no fumadors és estar en un lloc que realment sigui sa. També les persones fumadores, la majoria d'elles, aquest 20% que és fumador, la majoria d'elles volen deixar de fumar i ells agraeixen el fet de que hi hagi mesures en les quals fomentin i els ajudin a que fer el canvi.
5: Martínez ha defensat que la mesura no comportarà una davallada de consum a les terrasses dels bars, un argument que han fet servir molt els restauradors que s'oposen a la normativa.
6: Hem vist en altres països on realment hi ha terrasses sense fum no hi ha hagut una davallada en l'economia. Al revés, s'incentiva més

0: que la gent vagi fora. Són mesures de salut pública molt potents que fomenten la salut de tots i que no fan més que incrementar que les persones estiguin als bars, als restaurants, als concerts, d'una forma més agradable i millor.
1: Amb tot, l'objectiu de la mesura és reduir la normalització social del consum del tabac i protegir especialment els joves. Si la norma prospera, serà la reforma antitabac més important de l'última dècada, però tot i això, Martínez assegura que troben a faltar la incorporació d'alguns aspectes, com pot ser l'empaquetament genèric dels paquets de tabac.
2: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
3: És moment de parlar d'economia. Els hotels catalans baten rècords amb gairebé 2,7 milions de viatgers, un 3% més que el juliol del 2025. Diego Fernández, bona tarda.
4: Bona tarda. Segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, l'increment es dona sobretot en el nombre de turistes estrangers, que va ser d'un 4% fins a superar els 1,8 milions d'estrangers registrats al mes de juliol. Pel que fa a l'estadística dels 2,7 milions, suposa un rècord per a un mes de juliol per segon any consecutiu. Tot i això, el nombre de nits acumulades pels viatgers als hotels catalans va reduir-se un 0,8%, la qual cosa mostra que, tot i que el nombre de viatgers augmenti, l'estada mitjana s'ha tornat més curta.
3: I en clau econòmica també expliquem que l'Agència Tributària de Catalunya reforça la seva plantilla per dotar de més capacitat operativa a l'administració tributària catalana. Aquest setembre s'incorporen 23 nous gestors tributaris i 20 tècnics.
5: L'ENS també ha engegat un procés per seleccionar 25 nous inspectors per intensificar la lluita contra el frau i 12 professionals del cos superior d'informàtica. A més, al setembre de l'any passat, la Secretaria d'Hisenda del Departament d'Economia i Finances va convocar 50 beques de 1.180 euros per facilitar la preparació de les oposicions als diferents cossos tributaris. El govern també destaca que a la passada campanya de la renda, l'agència va reforçar el servei d'atenció a la ciutadania mitjançant una convocatòria temporal de 150 places.

0: l'àmbit més local, els expliquem que Begú, el Baix Empordà, SOS Costa Brava i Salvent Begú s'oposen a la modificació del POM del sector Font de la Salut, que preveu la construcció de 24 habitatges nous en una zona forestal de l'espai d'interès natural de les muntanyes de Begú. Asseguren que el projecte té diverses irregularitats.
1: Les entitats consideren que el projecte és incompatible amb el context actual d'emergència climàtica i reclamen que la modificació del POM serveixi per preservar l'àmbit, un bosc de 10 hectàrees on no s'ha urbanitzat durant 23 anys. Les associacions també recorden que l'Oficina Tècnica d'Avaluació Ambiental va exigir que el 2024 que el projecte se sotmetés a una avaluació arran de la detecció de diverses irregularitats. A més, la federació diu que Begú té més de 50 urbanitzacions a tocar dels boscos i considera que continuar reproduint aquest model és insostenible donat els incendis que han afectat Catalunya aquest estiu. Per això també denuncien que l'Ajuntament hagi provat urbanitzar els sectors de Bosc Major i Magispert, també situats en entorns forestals.
0: I a partir del 27 d'agost, ara parlem de la capital catalana, amb la primera jornada de la Lliga, TMB posarà en marxa un nou servei de bus al voltant del Camp Nou els dies que hi hagi partit. L'objectiu de l'empresa de transport públic de Barcelona és minimitzar les afectacions a la mobilitat del veïnat del districte de les Corts.
1: La línia realitzarà un recorregut circular de 32 minuts que començarà i acabarà a prop de l'intercanviador d'Ernest Lluch i passarà per la carretera de Collblanc, el carrer del Cardenal Reig i l'Avinguda de Madrid. El servei estarà operatiu dues hores abans del partit i fins una hora i mitja després, amb una freqüència aproximada de 15 minuts. Per altra banda, també es canviarà l'itinerari dels autocars que traslladen els equips de futbol al Camp Nou. A partir d'ara entraran per l'accés X del carrer Travessera de les Corts, en contradirecció. D'aquesta manera, l'Ajuntament preveu reduir les molèsties als veïns del carrer Aritxala.
2: Notícies migdia amb Anna Utiel.

0: Falten 7 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Tornem a rebre en Pere Parés. Bona tarda de nou.
1: Bona tarda.
0: El Barça femení juga avui al trofeu Joan Gamper.
1: Sí, les blaugranes reben el Brighton a l'estadi Johan Cruyff avui a les 8 del vespre. Abans del partit es farà la presentació de l'equip. Els nous fitxatges seran presentats davant l'afició, com René Van Asten, Tyler McCamey, Martina Fernández i Caroline Nicoli. La neerlandesa Van Asten, però, és baixat del partit per una sobrecàrrega muscular a la cama dreta. El primer compromís de Lliga de les blaugranes serà a l'estadi Johan Cruyff contra el Tenerife el proper diumenge

0: 30 d'agost. Pel que fa al masculí, Rodri s'exercita al marge de l'equip dirigit per Hansi Flick. El madrileny ja ha fet el treball, bueno, està fent el treball d'adequació física després de la Copa del Món, de la signatura del pilota d'or del Mundial pel Barça. Ha parlat aquest matí l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho.
1: No creo que tengamos un déficit. Después puedes venir con la pregunta si no tienes un déficit porque habéis querido fichar a Rodri. Seria como la guinda, es un gran jugador, es un jugador con grande experiencia, con un grande status, pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, no es que tengamos un problema o que tengamos que ir a por otro jugador.
0: Un Madrid que s'estrena a la Lliga demà davant de l'Espanyol. Els pericos reben els blancs a casa, el que és el seu segon partit de Lliga després de derrotar el Levante per 3-0 a la primera jornada. Pol Lozano, migcampista blanc i blau, analitzava així els seus rivals a nit al Radio Estadio Noche d'Onda Cero.
2: Bueno, al final yo creo que el Madrid es bastante reconocible. O sea, tiene jugadores o ciertos jugadores que da igual el entrenador que esté, ¿no? Pues eso, intentar que ellos ataquen de la peor forma posible y sobre todo que nosotros en ataque pues les pongamos las cosas difíciles con la estructura que monta el Madrid ahora.
3: I a la segona divisió, el Girona juga avui contra el Córdoba.
0: Sí, a les 9 del vespre. Serà el seu segon partit de Lliga. Els gironins venen d'empatar a 1 el seu primer compromís contra el Leganés. Per Quique Álvarez, el seu entrenador, es troben davant d'un dels rivals més difícils de la segona divisió, caracteritzat per un joc molt intens.
4: Bueno, ens tocarà patir, perquè ja et dic que és un equip dels molt agressius, molt intensos i amb bon futbol, no? I haurem d'estar molt bé en la fase defensiva i en pilota per fer-los mal.
0: Els nous fitxatges Unai Hernández i Abdul Mumin no jugaran el proper partit del Girona a falta d'agafar més rodatge. Tampoc ho faran Porto ni David Hernández per lesió, ni Unagi per decisió tècnica. Sí que hi seran a Córdoba les noves incorporacions Arnau Martínez i Àlex Moreno, així com l'holandès Donny van de Beek.
3: I a la plana poliesportiva, els equips femení i masculí de la selecció espanyola d'hoquei herba han passat a la segona ronda del Mundial.
0: A la competició que es juga a Bèlgica i Països Baixos, la selecció femenina s'imposava ahir a Nova Zelanda per 3-0 i jugarà demà a 9:15 el partit de la segona ronda davant Argentina. La masculina derrotava ahir Irlanda 3-1 i s'enfronta avui a les 5 a Alemanya, també en partit de segona ronda. En handbol, continuen les semifinals de la Supercopa de Catalunya. El torneig masculí, ahir el Freikin Granollers va classificar a la final amb un 20-35 contra el Sant Joan d'Espí. Els granollerins es disputaran el títol contra el campió de la segona semifinal, que es disputarà avui a les 9 del vespre entre el Sant Vicenç i el Barça. Avui també es disputaran les dues semifinals de la Supercopa femenina. A les 7 de la tarda es veuran les cares al Sant Vicenç i al Lleida, i a les 9 del vespre ho faran el Joventut de Mataró contra el KH7 de Granollers.
3: Doncs Pere Parés, moltes gràcies. Bona tarda i bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana.
3: I en cultura, avui s'acaba la Festa Major del Barri de Gràcia de Barcelona i una de les actuacions que clouran aquesta cita tindrà lloc a la plaça guanyadora del concurs de guarnits, la plaça Rovira. Parlem del concert que hi faran les al·lèrgiques al polen. Si jo fos la teva
5: nòvia, t'haria passejar. Aquesta banda de pop-rock formada per 6 noies barcelonines ja acumulava 6 anys de trajectòria. A banda del concert d'aquesta nit a Gràcia, també actuaran a la platja de Bogatell per les festes de la Mercè el 26 de setembre. La veu principal del grup, la Marina Rico, va explicar ahir en una entrevista a la brúixola d'Onda Cero el que significava per elles actuar en aquest escenari.
6: Lo de Bogatell, per exemple, és en plan, no, és que jo vull ser superconscient que estem tocant a Bogatell i per mi és com molt important seguir tenint la il·lusió i seguir sent conscient de la sort i que no és tan fàcil, que per molt que les coses arribin s'han de valorar.
5: El grup va néixer en plena pandèmia, però ni tan sols un escenari tan desfavorable com aquell va aconseguir aturar-les i ara estan en un moment molt dolç.
3: I mentre les festes de Gràcia acaben, comencen les de Sants i ho fan molt pendents del cel.
5: Sí, perquè la previsió de pluja per avui i demà amenaça els guarnits en què han estat treballant durant mesos. Tot i això, els veïns esperen que el temps els respecti i que puguin dur a terme les 300 activitats que hi ha programades fins al 30 d'agost. El tret de sortida de la Festa Major de Sants la donarà l'actriu i directora i guionista Letícia Dolera, que farà el pregó demà dissabte al Parc de l'Espanya Industrial.
3: Però no tot és Barcelona, lògicament, així que marxem cap a les Terres de l'Ebre per parlar del festival

0: Escó Batega, on aquesta nit actuen els Catarres.
1: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma, passant els dies, passa la vida.
2: El grup d'Aigua Freda és un dels plats forts de l'edició d'enguany. En el concert repassaran tots els seus èxits, des del primer Jennifer fins als més nous, com ara el que sona Diumenge sense drama.
3: Els dies que vindran...
0: I això no és tot. Abans dels Catarres, a Escó també hi haurà un concert de Svetlana.
4: He nascut en aquesta ciutat capital d'Arada i per moltes omplir de turistes on manin aquells que no han demanat.
2: Amb la seva barreja de rumba electrònica i eurodance, Svetlana és un dels grups de moda. A més, també pujaran a l'escenari d'Escó Batega, les Gamberres i la DJ Anna Gisbert.
0: Doncs amb Svetlana acabem aquest Notícies Migdia. Ara els deixem de nou amb Onda Cero, amb Isabel Lobo i el seu Por Fin d'Estiu. Que passin una molt bona tarda i un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
1: El pesimismo conduce a la debilidad, el optimismo al poder.
0: Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
2: La brújula de Radio Estadio.
3: I quin moment destacaria? Bueno, de positiu el guanyar la Lliga i de negatiu quan ens van eliminar de la Champions. Ja. El Atlético de Madrid, a més. I a més amb la temporada tan bona que estaven fent. Eh? De fet, no tenien que haver perdut i van perdre. Sí.
4: Jo soc de l'Espanyol. Pues ha sigut una temporada moguda, la veritat, però jo crec que s'ha gaudit, s'ha batit també bastant, però bueno, ha deixat bons moments l'aniversari, contra l'Elx i bueno, jo m'ho he passat molt bé. Sí que és veritat que hi ha hagut una ratxa de 20, pràcticament 20 partits que eren a l'estadi bueno, pràcticament sense ganes perquè veies que no tirava, però bueno, al final ens hem quedat amb el que hauríem signat en un principi de temporada i ja és tot bé, ja és tot bé. Bueno.
2: Onda Cero, Catalunya, la ràdio que t'escolta. Onda Cero Catalunya, estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Tarragona.
5: ¿Qué te pasa?
6: Que no me cierra la maleta.
5: ¿Pero cómo te va a cerrar? Si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11. Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida.
6: Bueno, si saco unos bañadores...
5: No te va a caber. Es muchísima ilusión eso.
7: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
5: Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla.
8: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: En Onda Cero, Isabel Lobo.

0: ¡Por fin!
1: ¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
0: Parece sencillo, pero se tarda meses.
1: ¿Cómo?
0: Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
2: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
3: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gavarras, Tarragona.
2: A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
4: Amb gairebé mig quilòmetre de sorra, la platja de Castell, a Palamós, és un dels pocs grans espais litorals que s'han mantingut verges.
5: Aquí no hi trobareu blocs d'apartaments ni passejos marítims, sinó un paisatge natural únic envoltat de pinedes i camps que arriben pràcticament fins al mar. L'aigua neta i l'entorn tranquil la converteixen en una destinació ideal per desconnectar i gaudir de la natura.
4: Es pot arribar en cotxe, deixant-lo en un aparcament de pagament. A més, des de la platja surten diversos camins de ronda que permeten descobrir cales amagades i algun dels racons més ben conservats del litoral empordanès, com el poblet Íbar del segle VI abans de Crist.
2: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08. L'actualitat de Catalunya
6: sempre va amb tu.
2: Entra a OndaCero.es
6: /Catalunya.
2: Posa't al dia del que passa a prop teu i també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya.
0: En Onda Cero, Isabel Lobo.

0: y hoy los sindicatos policiales han vuelto a reclamar más medios al gobierno. Escuchamos al portavoz del Sindicato Unificado de Policía.
1: Vamos, es evidente, ¿no?, que los policías son insuficientes. Ya llevamos 3 semanas y aún así venimos reclamando no solamente que se vayan allí efectivos para reforzar, sino que estructuralmente el catálogo de puestos de la policía en Ceuta, ya lo venimos advirtiendo, es muy exiguo. Necesitamos más personal allí, de extranjería, de información, de seguridad ciudadana, porque los ceutíes tienen derecho a su seguridad.
0: Eran declaraciones del portavoz del Sindicato Unificado de Policía al programa Espejo Público de Antena 3. Hoy hemos sabido que la Policía Nacional ha desarticulado con un total de 5 detenciones 2 organizaciones acusadas de tráfico ilícito de migrantes mediante embarcaciones de pequeño tamaño y un cobro de hasta 9.000 euros desde Ceuta hasta la península. Entre ellas, personas procedentes del asalto masivo a la ciudad autónoma iniciado el pasado 30 de julio. La organización Justicia Europa ha llevado ante los tribunales de Ceuta las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de estas personas desde la ciudad autónoma hasta la península. Su presidente es Luis María Pardo.
2: A esos taxis pateras que están haciendo de Ceuta a la península el recorrido, cuando sabemos que los delitos contra los ciudadanos extranjeros, que no van a denunciar ni trata de seres humanos ni absolutamente nada, porque les va la vida en ello y nunca mejor dicho, pues las mafias cambian el modelo de negocio del tráfico de drogas al tráfico de seres humanos.
0: Ayer fueron un grupo de países europeos, entre ellos Alemania, Francia, Italia o el Reino Unido. Hoy son 13 países árabes y musulmanes los que rechazan de forma tajante el plan de asentamientos de Israel en la Cisjordania ocupada, que aseguran no hará sino traer más inestabilidad a la región, aparte de ser ilegales. En cuanto a Irán, hoy el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha instado a todos sus aliados a tomar partido en la guerra económica contra Irán, anunciada en la víspera por el presidente Donald Trump, de la que ha apuntado que dará detalles el próximo lunes en una rueda de prensa.
3: Porque tenemos una combinación, es un golpe doble. Tenemos el bloqueo y vamos a imponer las sanciones más severas de la historia. Y les aseguro que esto funcionará. Funcionó en Venezuela una vez que establecimos el bloqueo. Está funcionando en Cuba ahora mismo. Va a funcionar en Irán y vamos a hacer colapsar a este régimen.
0: Y por último, en Ucrania, al menos 5 personas han muerto como consecuencia de un ataque con drones del ejército de Rusia sobre un centro comercial en la ciudad de Kryvyi Rog. Volvemos con toda la actualidad en Onda Cero a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, en la primera parte de La Brújula, edición de verano con José Miguel Azpiroz. Y empieza ahora una tarde más con Alicia Eras.
4: Este sábado hay Radio Estadio con Edu García.
5: Nosotros sí invitamos, sí compartimos, sí te damos acceso a disfrutarlo todo.
6: Se estrena el Real Madrid en la Liga desde Corne Prat. Caras nuevas y un viejo conocido.
7: De nuevo con esta responsabilidad. Podéis imaginar lo que significa para mí trabajar para el Real Madrid.
5: Español, Real Madrid, Atleti, Sevilla y Valencia Celta, más la segunda, el tenis, la Fórmula 1 en los Países Bajos y el estreno de la Vuelta.
6: Este sábado desde las 4 de la tarde, entrada gratuita y libre a Radio Estadio.
5: Que me gustan las puertas abiertas.
4: Onda Cero, tu radio.
8: Onda Cero Cataluña. La radio que t'escolta.
9: Bona tarda, ja són les 7. Posem a funcionar la brúixola.
10: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentí.
9: Benvinguts siguin a una nova brúixola d'estiu. Vinga, que és divendres, 21 d'agost, per fi és divendres, i a mesura que ens acostem al setembre, a més, per més gent, els divendres tornen a tenir el sentit que els caracteritza. Dient que informativament posarem el focus en la manifestació de Save Europe Act, que tindrà lloc demà a la plaça de Sant Jaume a Barcelona. Parlem d'un moviment supremacista blanc que volten per ciutats europees per defensar el que ells anomenen reemigració, és a dir, la tornada sistemàtica d'immigrants als països d'origen. Amb el periodista expert en extrema dreta, Xavier Rius, intentarem entendre què hi ha darrere d'aquest moviment i les claus de l'evolució de la ideologia de l'extrema dreta europea. Pugin al volum, que això comença. Benvinguts a bord. Moltes ganes de divendres i ganes de fer ràdio amb tots vostès. I si la podem fer, és gràcies al control tècnic del Vicenç Armero. I parlo en plural perquè no estic sol. M'acompanya el Ferran Cuixart. Com estàs? Bona tarda.
11: Bona tarda, Joan.
9: A veure, de quina manera farcirem de 7 a 8 del vespre aquesta tarda de divendres?
11: Doncs avui posarem context a la mobilització dels funcionaris de presó, per què protesten i què demanen. Més tard tindrem les nostres dues seccions habituals. Avui en Diego ens explicarà la història d'una fotògrafa que va tenir els seus millors moments durant la dictadura del franquisme i acabarem viatjant, com sempre, amb la Irene. Avui a un país veí, un país proper. No donem més pistes, vinga.
9: No n'hi ha gaires. Per tant, la gent que vagi descartant els que no són veïns. Ara hi anem, però abans toca fer els deures. Ens posem al dia.
10: A Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.
9: Manifestació de l'extrema dreta europea demà dissabte a Barcelona. Un acte que tindrà lloc demà a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Jaume i que l'Ajuntament de Barcelona va publicar a l'agenda municipal. Doncs bé, el consistori ha dit avui que la publicació es va produir per un error tècnic. L'Ajuntament assegura que van retirar la convocatòria del web tan bon punt van detectar l'errada.
11: Des d'Esquerra Republicana, en canvi, no tenen prou amb aquesta rectificació. La formació repudia que el consistori hagi difós, diuen institucionalment, la concentració de Salvem Europa, un moviment que demana deportacions massives de migrants per preservar, diuen, els valors i estil de vida europeus. Els republicans també miren a l'altra banda de la plaça de Sant Jaume de Barcelona i insten el govern de la Generalitat a prohibir aquest acte. El soci parlamentari de Salvador Illa assegura que no hi ha excuses per no fer-ho si realment hi tenen voluntat.
9: De fet, davant de l'alerta social que hi ha davant de l'acte, parlàvem de l'Ajuntament de Barcelona, però una altra administració, el govern, ha decidit reforçar el dispositiu policial per vigilar que la concentració no inciti a l'odi.
11: La Generalitat informa que preveu un reforç del dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra per vetllar, supervisar i auditar que els assistents a la concentració no fomentin, promoguin o incitin directament o indirectament a l'odi, l'hostilitat, a la discriminació i també a la violència. El cos policial ho detalla en un comunicat.
9: Un dispositiu, Ferran, que també haurà de servir per supervisar i evitar enfrontaments amb la contraprogramació dels col·lectius antifeixistes.
11: Sí, els moviments antifeixistes han convocat una hora abans a la mateixa plaça de Sant Jaume de Barcelona per plantar cara, diuen, a l'extrema dreta. Els col·lectius, en un comunicat també, fan una crida a la mobilització social per frenar l'auge de l'extrema dreta i deixar clar que Barcelona és antifeixista i antiracista. Per tant, dues convocatòries que coincidiran en espai i temps i que també ha posat en alerta els Mossos d'Esquadra per possibles enfrontaments entre les dues mobilitzacions.
9: Esperem que siguin dues mobilitzacions que no es compliquin massa, però sens dubte és un acte que ha aixecat polseguera de tot tipus, ja ho veuen. Ara el que volem fer a la brúixola d'estiu és conèixer millor de qui estem parlant, qui hi ha darrere d'aquesta iniciativa Safe Europe Act que arriba a Catalunya per desplegar les seves pancartes, que ja ha desplegat a altres ciutats europees com Utrecht, Lille o Lyon. Connectem ara mateix amb el Xavier Rius, periodista expert en extrema dreta. Bona tarda, Xavier.
12: Hola, bona tarda.
9: Per qui no els conegui, fem 5 cèntims del que defensa aquest moviment que arriba demà a Barcelona. D'on neix i explica'ns per què volta per Europa amb el seu estatut sota el braç.
12: A veure, a nivell europeu ja fa anys doncs, que hi ha grups supremacistes o xenòfobs que plantegen la vigència del complot de la teoria de la gran substitució, que hi ha uns poders ocults que envien a Europa immigració africana, asiàtica o de Llatinoamèrica per d'alguna manera destruir-se genèticament. Això sempre ja fa anys que existeixen diferents pensadors que ho proposen. Aquí el tema ha sigut que un grup totalment nou, que es diu Reconquista, que era un grup de joves de Barcelona propers o a grups ultracatòlics com un dit Palestra o potser a Vox, es van constituir com a grup Reconquista fa uns 16 mesos, es van presentar en un local que ja no existeix, que està tancat, el Club Empel, que era contigu, era com un local social al costat de Vox a Barcelona, al carrer del Camp, i llavors aquests van anar a les diferents trobades europees de Safe Europe Act, de fer aquesta llei europea per la remigració, i una mica s'han convertit en la franquícia d'aquest grup, que està pujant aquesta pancarta de 20 per 20 metres demanant que marxin els immigrants, i al convertir-se en la franquícia a nivell d'Espanya ha agafat aquesta rellevància que no tenia perquè ningú gairebé els coneixia, i demà ho convoquen a Barcelona i d'aquí 8 dies ho convoquen a Madrid. I ja veurem si tindran suport de gent de Vox, de grups tipus nucleonacional o dels grups ultracatòlics en el que pertany al Consell, això no ho sabem.
9: Un grup que no és polític, però que sí que ha rebut algun suport

0: els polítics durant aquests mesos. Clar, Xavier, fins ara l'extrema dreta parlava de fer front a la immigració, per exemple, però aquest moviment ja parla de substitució ètnica, és a dir, parla de fer fora també els qui fins i tot han nascut al país, però els seus pares o avis no. És un pas més? No només creix l'extrema dreta, que això ho hem dit molt, sinó que s'està endurint en els seus ideals?
1: És a dir, simultàniament, que hi ha partits ultraxenòfobs arreu d'Europa, aquests plantegen aquesta iniciativa que diríem civil, que de recollir 1 milió de firmes va presentar-ho al Parlament Europeu i a les institucions europees, demanant primer una moratòria, que no vinguin més immigrants, i en segon lloc un retorn, una expulsió, una remigració. Llavors, dins de l'extrema dreta europea, mentre, per exemple, Marine Le Pen no ha signat el manifest, ni Georgia Meloni tampoc l'ha firmat, doncs hi ha altres líders ultres, per exemple, com Éric Zemmour a França, que era d'un altre partit diferent de Le Pen, que ho ha signat, que Meloni no ho ha signat, però ho ha signat Robert Bonacci, que és un militar, un general que li està traient l'espai, li vol treure l'espai a Meloni, no? I a l'estat espanyol, doncs Vox, Santiago Abascal i altres membres de Vox ho han signat, i inclús la diputada del Congrés, Rocío de Mer, va estar fa uns mesos a Porto, Portugal, on també hi havia aquests militants de Barcelona que demà convoquen això, i donant suport a la remigració, a la marxa, no?, de tots. I bueno, plantegen un tema, generen una polèmica, són notícia, i ja veurem què passarà demà, més enllà que hi hagin 20 persones o que n'hi hagin 400, que és el que jo en aquest moment no ho sé, no?
0: Clar, no sé si hi ha hagut a la història gaires precedents d'aquest tipus, de moviments com el Save Europe Act. El que està clar és que està viatjant per Europa per guanyar adeptes i amb suport, per exemple, de figures com Elon Musk. Li volia preguntar sobre els elements amb els quals juga l'extrema dreta per tal d'aconseguir mobilitzar tanta població. Quin és el principal element que els dona rèdit?
1: Juga amb la por de la gent i de molts ciutadans, quan veuen que hi ha un gran índex d'immigració, doncs llavors se senten espantats i mentre uns ho sacsegen electoralment demanant el vot, aquests ho sacsegen d'una manera més, diríem, d'activista, que és dir, que els estats els facin fora als estrangers perquè ells plantegen que si no Europa desapareixerà. Quan en lloc d'entendre que la migració d'anada i tornada s'ha fet sempre, és a dir, Europa va migrar al continent a Nord-Amèrica, els espanyols van anar a Sud-amèrica i a Centroamèrica, després venen llatinoamericans aquí, i la història humana va lligada als moviments de població que sempre n'hi haurà, agradi o no agradi, i aquests plantegen una utopia des de que, tot i que els europeus ens han atribuït el dret de migrar i colonitzar altres països o substituir poblacions, com va passar, per exemple, a Nord-Amèrica, substituint els indiamericans, doncs aquests reivindiquen que no volen que vinguin immigrants a gent d'altres cultures o orígens a Europa, i això és impossible, però sacsegen aquesta por i aquí estan, i bueno, i ara s'ha inflat aquest globus amb aquesta acció que es vol fer, que es farà demà, i ja veurem com va, no? Perquè d'alguna manera, com a l'estat espanyol prova el dret a manifestació, ells han demanat fer aquest acte, hi ha una contramanifestació antifeixista, i no sé el Departament d'Interior dels Mossos com ho gestionaran, perquè agradi o no agradi, si algú demana un permís per fer una manifestació pacífica, o més que un permís, una comunicació, té aquest dret. Llavors hi ha hagut la contramanifestació de grups antifeixistes convocat per una hora abans que feia la plaça Sant Jaume, i jo no sé a nivell de gestió dels carrers com ho faran els Mossos, perquè si hi ha confrontació entre els dos grups, la cosa pot acabar de manera gens agradable per tothom, no ho sé.
0: Han triat Barcelona i Madrid, entenc que la tria té relació, per una banda, amb l'auge d'Aliança Catalana en el primer cas i la crisi migratòria a Ceuta en l'altre, perquè, clar, de totes les formacions polítiques d'extrema dreta europees i també moviments socials com aquest que parlem avui, entenc que el pal de paller que les uneix a totes és la immigració, ja és el principal reclam i el principal motor de vot per tots aquests votants.
1: Sí, bueno, la...

0: és un fet, que Europa és conseqüència que, de la gran caiguda demogràfica i de natalitat, i bueno, s'exigeixen tots els partits ultras i també aquest, que és un, els que convoquen la màquina són partits, sinó una xarxa europea, doncs convoquen s'exigeixen aquesta por que té molta gent. Però jo repeteixo, el que ells plantegen és impossible de portar a la pràctica, no només jurídicament, sinó econòmicament. Si els immigrants marxen, tota l'economia es queda aturada. Tu ves per qualsevol carretera on hi ha obres i els que estan treballant són immigrants. Ves als restaurants, ves a mirar qui cuida els nostres avis, ves a mirar moltes feines i és impossible. I ells tenen doncs aquest mite de tornar a un passat blanc, com ho diríem, de tots iguals, que no pot tornar. Però bueno, la immigració porta situacions complexes de gestió, d'acolliment, d'integració, i ells sacsegen aquesta por i aquí estan, no? Mm-hmm. No crec que sigui tant per lo de... Ah, bueno, una cosa curiosa, si mirem el tuit, la compte de Twitter de la convocatòria que fan, ho fa un jove, dit Toni Estévez, amb una pinta, diguem, sembla que l'hagi maquillat imitant doncs, els joves nacionalsocialistes, no? Ho han fet en català i en anglès, i en un moment diuen, hi ha un tuit que diu, que no ho han fet en castellà perquè no volen que vinguin els venezolanos, que aquesta és una de les polèmiques, no? Mm-hmm. Vox, per un moment, a vegades demana que no vingui més immigració o que marxi, però d'altra banda vol rebre el suport de tots els llatinoamericans nacionalitzats que poden votar. En canvi, aquests ja diuen molt clar que no volen que vinguin llatinoamericans perquè també creuen que han de marxar. I això és una de les contradiccions que tenen els partits com té Vox amb aquest tema, no?
1: En el cas de la tria de Barcelona, que abans crec que ho volia dir, sí que ja creu una relació amb aquest auge de l'Aliança Catalana o va per un altre
0: costat?
1: No,
0: jo crec que el grup aquest, això quan es va, aquest grup de conquista es va presentar al Club Empel al carrer del Camp, a sobre General Mitre, que era un local que hi havia al costat de Vox, que era com un centre social creat, per exemple, proper a Vox, i es va presentar fa un any i pico per un grup de joves que eren majoritàriament tots de Barcelona. Uh-huh. Ara la líder, un líder és Toni Estévez i l'altre és Nayara de la Torre. Nayara de la Torre, com ja explica les xarxes, ha marxat a viure a Madrid i ja està exportant també aquest grup Reconquista a Madrid. Uh-huh. I d'aquí 8 dies la convoquen el mateix de posar aquesta gran pancarta de 20 per 20 metres en un lloc de la capital d'Espanya que encara no han dit com és. No? Jo no crec que sigui per la pujada d'Aliança, sinó perquè volen... Han agafat una franquícia, un grup nou que creix, i diuen, agafem aquesta franquícia, el de fer aquesta campanya, de posar aquestes pancartes i crear unes trobades, doncs demanar la remigració, i han agafat doncs, la franquícia d'aquesta xarxa a l'estat espanyol, i uns viuen a Barcelona i uns viuen a Madrid. Uh-huh. I no crec que això s'hagi plantejat com després de la crisi de Ceuta, tot i que membres de Reconquista i el mateix Toni Estévez van anar al Algesires fa uns dies, en el port d'Algesires, manifestant-se, demanant bueno, que no vinguessin immigrants.
1: Uh-huh. Una última. Ara deia vostè que juguen amb la por i que fan una proposta, diguéssim, que no es podria portar a la pràctica, però tot i així, diguéssim, la capacitat de mobilització que té aquesta ideologia, entenc que hauria de posar les piles més del que ho fa a esquerres i també a la dreta moderada per fer política i dotar d'eines a la població que potser sí que té aquesta por, però que ha de tenir propostes que la sedueixin més que no pas les que ofereix extrema dreta.
0: Sí. Clar, el que passa és que els partits polítics, davant d'irrupcions o fenòmens com Vox o com Aliança Catalana a Catalunya, veiem que els partits centrals o de govern o de centre-dreta no saben com reaccionar, i si els acabes agafant o copiant els seus discursos o normalitzant-los, sempre entre l'original i la còpia la gent tria l'original. I aquí està el problema, vull dir que Vox, és a dir, el Partit Popular a Madrid, i ara sí en relació amb el de Ceuta, que va signar els acords de prioritat nacional amb Vox, es troba que fa propostes totalment impossibles, com que se'ls expulsi a tots els que van entrar a Ceuta i no han marxat, quan sabem que són menors o són noies vulnerables, és impossible. I els altres que encara queden a Ceuta són 2.000, bueno, no ho sé exactament, de subsaharians, que no són marroquins, que demanen asil polític, tampoc se'ls pot expulsar per la força, i Vox ho acaba dient el senyor Feijosa, que se'ls ha d'expulsar tot, i a Catalunya tenim la irrupció d'Aliança Catalana, que ja veurem que un partit totalment irrellevat, que les enquestes ja el donen com a segon partit polític, si repeteixen les

0: eleccions. I veiem com molts càrrecs de Junts o d'altres partits se'n van cap a Aliança. I el discurs, el rep que llança l'extrema dreta és molt fàcil, fora immigrants, i els altres partits no ho saben gestionar perquè és molt complexa. I llavors, si li copies el discurs, el fas més fort. I, per exemple, jo tinc molt clar que Salvador Illa, que no replica i ignora bastant a Vox en el Parlament de Catalunya, en canvi amb la senyora Oriol l'està replicant constantment, amb la qual li dona dreta contra rèplica i l'ha convertit gairebé en la cap de l'oposició. I després ens queixem quan hi hagin eleccions catalanes si aquest partit té un resultat espectacular com anuncien les enquestes.
1: Xavier Rius, periodista expert en extrema dreta, gràcies pel seu anàlisi. Bona tarda.
0: A vosaltres, bona tarda.
1: 7:22, més notícies. I encara sobre l'auge i el moviment de l'extrema dreta, si ens mirem aquí, dins de casa nostra, a Catalunya, de fet, no és aliena aquest creixement. Si mirem les darreres enquestes, es constata que els discursos populistes i xenòfobs han arrelat, Ferran, en una part de la població catalana.
2: Sí, el Centre d'Estudis d'Opinió preveu una forta pujada d'Aliança Catalana en les properes eleccions. El partit d'Oriols podria esdevenir tercera força en el Parlament de Catalunya en detriment de Junts per Catalunya. I la primera prova per constatar si aquesta correlació és real seran les municipals del proper any. Davant d'aquest escenari, els comuns demanen als juntaires que no caiguin en el parany d'Aliança Catalana. Escoltem David Cid en declaracions a Onda Cero Catalunya.
3: Jo crec que aquí Junts per Catalunya ha de triar si segueix el camí del PP o segueix el paper, no, o el camí d'altres dretes europees, com en el seu moment va ser Merkel, d'aïllar l'extrema dreta. Crec que nosaltres tenim moltíssimes diferències polítiques amb Junts per Catalunya, però crec que al final es tracta d'una força democràtica i crec que això no forma part del que haurien de fer el conjunt de les forces polítiques democràtiques. I, evidentment, l'extrema dreta no ho és.
2: El portaveu parlamentari de la formació reclama millors serveis públics i polítiques socials precisament per combatre l'extrema dreta.
1: I pel que fa a l'altre soci d'investidura de Salvador Illa, Esquerra Republicana, que tampoc vol veure Sílvia Oriols ni en pintura, els republicans adverteixen que l'odi és incompatible amb la construcció d'un futur compartit.
2: Oriol Junqueras ha assegurat que no es pot fer res de bo ni seriós amb un partit que predica l'odi contra el seu propi país i la seva pròpia societat. Missatge adreçat a Junts per Catalunya, que no ha descartat taxativament acords amb Aliança Catalana. La formació de Carles Puigdemont ha endurit progressivament el seu missatge contra la immigració. De fet, està en contra d'acollir menors provenients de Ceuta. Els republicans, en aquest sentit, no s'hi posen, però Junqueras sí que avisa.
4: És evident que no es donen les circumstàncies adequades perquè Catalunya tingui gaires més habitants dels que ja té, tenint en compte les moltes limitacions a les quals ja s'enfronta el país i la societat, i que hem de millorar molt les condicions de tothom, els sous de tothom, l'accessibilitat a l'habitatge de tothom, la qualitat del transport públic per a tothom.
2: El líder d'Esquerra Republicana ho ha dit des de la Universitat Catalana d'Estiu a Prades de Conflent, on ha defensat també que la identitat no és una frontera, sinó, diu, allò que volem compartir.
1: I arriba el moment d'analitzar amb tots els detalls una notícia del dia, però abans els hem d'explicar un fet tràgic que hem conegut avui, la mort d'un home de 23 anys mentre rehabilitava una casa a Esterri d'Àneu. El jove ha perdut la vida després que li caigués a sobre una paret de pedra mentre feia les tasques de rehabilitació. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant el succés. Nova secció, com dèiem, per abordar amb calma i tranquil·litat una de les notícies que ens deixa aquest divendres. Ens posem la bata de laboratori i posem la següent notícia sota el microscopi. Funcionaris de presons s'han concentrat avui a Brians 2 per reclamar més seguretat. Recordaran que el diumenge passat una visitant de la presó d'aquest centre, de Brians 2, va agredir de manera contundent i també va amenaçar de mort a una treballadora del centre penitenciari. Arran d'aquesta agressió, els funcionaris de presons han decidit plantar-se per denunciar aquest fet en qüestió, però també d'altres que pateixen diàriament i reivindicar més seguretat.
2: El col·lectiu demana més seguretat, més eines, més acompanyament davant, diuen, el nombre elevat d'agressions que pateixen de manera continuada i la inseguretat que això els pot generar. Per això, com deies, aquesta tarda uns 200 funcionaris de presó s'han concentrat a les portes del centre Brians 2 per exigir mesures reals de prevenció.
1: De fet, el Departament de Justícia li ha prohibit l'entrada al centre a la visitant que va agredir a la treballadora, però des de l'Associació de Funcionaris de Presons Marea Blava demanen que vagin un pas més enllà. Però la mobilització no s'ha fet només

0: només, com dèiem, per aquest últim cas, sinó per l'augment sostingut, Ferran, de la violència contra els treballadors penitenciaris.
1: Exacte. Segons dades de Justícia, l'any passat es van registrar gairebé 700 agressions d'interns a funcionaris en el conjunt de les presons catalanes. Això equival a gairebé dues al dia i suposa un augment del 15% respecte a l'any anterior, respecte al 2025. N'ha parlat en una entrevista a la ciutat d'estiu d'Onda

0: el control estadístico sobre las agresiones, pues eran 100 y pico las que había a lo largo del año. Como vosotros habéis dicho, el año pasado llegamos a casi 700 agresiones.
1: I Gómez considera que enguany s'ha fet un pas important per posar remei a aquesta situació. Es refereix al reconeixement dels funcionaris de presons com a agents de l'autoritat que s'ha fet al Parlament.
2: De fet, el reconeixement com a agents de l'autoritat era un reclam històric del sector que va veure la llum verda a principis d'aquest 2026, una lluita que va començar a ser intensa arran de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric, però recordem que es tracta d'una eina jurídica que atorga ajudes un cop s'ha patit una agressió o un succés, però no pas és preventiu per evitar aquests fets. Tot i això, Gómez creu que s'haurien d'aplicar altres mesures.
0: Una mayor dotación de personal, eso lo venimos reclamando también siempre. Luego, el poder implementar un medio coercitivo, como son los aerosoles, que recordemos que los aerosoles están recogidos en nuestro reglamento penitenciario, que no es un uso ilegal.
2: I, de fet, Gómez també s'ha mostrat preocupat pel ciberatac que un intern va dur a terme a Puig de les Basses, a Figueres, al centre penitenciari. Recordem que Justícia va reconèixer l'accés no autoritzat a informació i va obrir una investigació al respecte.
1: Doncs aquesta és la notícia que hem posat avui sota el nostre microscopi per donar-li tot el context que requereix. Una nova agressió a un treballador penitenciari que, segons el sector, ha fet vessar el got.
3: A Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.
1: Més temes. Tot i que avui hagin baixat les temperatures, segur que ho han notat una mica, en general estem vivint un estiu de rècord. I per passar la calor, ve de gust anar a la platja, a la piscina, o sortir per prendre alguna cosa amb familiars i amics. I amb aquest ús de l'espai públic, la societat reclama aire net. En aquest context, el govern espanyol ha posat en marxa una reforma de la llei antitabac que podria canviar hàbits molt arrelats. És una informació que ens porta la Montse Valls. Bona tarda, Montse.
4: Què tal? Bona tarda. Concretament, el govern espanyol ha aprovat el projecte d'una nova llei antitabac que prohibirà fumar a les terrasses de bars i restaurants, a les platges, piscines, instal·lacions esportives i també en concerts, festivals i altres esdeveniments a l'aire lliure. Això sí, la norma encara ha de superar la tramitació al Congrés dels Diputats. La reforma també equipara les restriccions dels cigarrets electrònics i altres productes amb nicotina a les del tabac convencional i prohibeix explícitament el consum d'aquests productes als menors d'edat. Una notícia celebrada per la cap de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, Cristina Martínez, que assegura que amb la normativa molts fumadors s'animaran a deixar-ho. Són declaracions a Onda Cero.
5: El primer missatge és que el 80% de la població som no fumadors i el que volem els no fumadors és estar en un lloc que realment sigui sa. També les persones fumadores, la majoria d'elles, aquest 20% que és fumador, la majoria d'elles volen deixar de fumar i ells agraeixen el fet de que hi hagi mesures en les quals fomentin i els ajudin a que fer el canvi.
4: Martínez ha defensat que la mesura no comportarà una davallada de consum a les terrasses dels bars, un argument que han fet servir molt els restauradors que s'oposen a la normativa.
5: Hem vist en altres països on realment hi ha terrasses sense fum que no hi ha hagut una davallada en l'economia. Al revés, s'incentiva més que la gent vagi fora. Són mesures de salut pública molt potents que fomenten la salut de tots i que no fan més que incrementar que les persones estiguin als bars, als restaurants, als concerts, d'una forma més agradable i millor.
4: Amb tot, l'objectiu de la mesura és reduir la normalització social del consum del tabac i protegir especialment els joves. Si la norma prospera, serà la reforma antitabac més important de l'última dècada, però tot i això, Martínez assegura que troben a faltar la incorporació d'alguns aspectes, com pot ser l'empaquetament genèric dels paquets de tabac.
1: Gràcies, Montse. I ara una bona notícia. Per primer cop des que va començar el brot de pesta porcina africana a Catalunya, aquest setembre no s'ha detectat cap positiu de la... aquesta setmana, volíem dir, no? Aquest setembre. No s'ha detectat cap positiu de la malaltia en cap senglar de la zona d'alt risc. El Departament d'Agricultura confirma que de les 300 mostres que s'han analitzat en els darrers 7 dies, totes han estat negatives.
2: Des de l'inici del brot, el 28 de novembre, ja s'han analitzat més d'11.000 senglars, dels quals el prop del 97% han resultat negatius en pesta porcina. De fet, només uns 380 han estat positius. Tot i l'absència de positius, en l'última setmana, com comentes, la conselleria adverteix que la crisi sanitària no es pot donar per acabada i, per tant, es mantenen aquestes restriccions d'accés al medi natural en una vintena de municipis.
1: Més coses. L'Agència Tributària de Catalunya reforça la seva plantilla per dotar de més capacitat operativa a l'administració tributària catalana. Aquest setembre s'incorporen 23 nous gestors tributaris i 20

0: tècnics tributaris.
1: L'ENS també ha engegat un procés per seleccionar 25 nous inspectors per intensificar la lluita contra el frau i 12 professionals del Cos Superior d'Informàtica. A més, al setembre de l'any passat, la Secretaria d'Hisenda del Departament d'Economia i Finances va convocar 50 beques de 1.180 euros per a facilitar la preparació de les oposicions als diferents cossos tributaris. El govern també destaca que la passada campanya de la renda, l'agència va reforçar el servei d'atenció a la ciutadania mitjançant una convocatòria temporal de 152 places.
0: Passen 2 minuts de 8:15 del vespre. Moment dels esports. D'aquí una horeta tindrem amb nosaltres la brúixola del Ràdio Estadio Catalunya i tindrem amb nosaltres, com ho fem ara a l'estudi, a l'Albert Arranz. Albert, Albert, què tal, com estàs? Bona tarda.
2: Hola, Joan Valentín, què tal?
0: Què tindrem avui al programa? Explica'ns.
2: Doncs a la brúixola de Ràdio Estadio Catalunya d'avui, Dominic Livakovic, porter croat de 31 anys i 1,88 m d'alçada, que ha jugat la darrera temporada al Fenerbahçe turc i que tindria lligat al Barça per rellevar el polonès Chesney quan acabi la present temporada, on jugarà cedit al Dinamo de Zagreb. Els blaugrana pagarien 2 milions més 2 més en variables per incorporar-lo al juny de 2027. Avui els barcelonistes han tancat el traspàs del jove migcampista Tomi Marquès al Braga portuguès a canvi d'11 milions d'euros. Han inscrit a la Lliga Christensen, Adeyemi i Rodri i han rebut un altre no de l'Atlético per Julián Álvarez, el CEO de l'Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, que ha tornat a tancar la porta de sortida a l'argentí. Un Barça que inicia la seva participació a la Lliga diumenge 2:10 de la nit a Elche a la segona jornada, ja que la primera la recuperarà el proper dijous al Nou Camp Nou davant de l'Atlètic Club de Bilbao. Avui Rodrigo Hernández ha fet treball individual pel que podria no debutar encara el Martínez Valero il·licità. Escoltarem José Mourinho i Manolo González en la prèvia de la visita del Madrid demà a l'RC d'Estàdium per enfrontar-se a l'Espanyol també a 2:15 de la nit i també segona jornada. En el cas dels blancs recuperen la primera dimecres vinent rebent la Real al Bernabéu. A segona jornada, el Girona visita a les 9 avui el Nuevo Arcángel al Córdoba, mentre que el Centre d'Esport Sabadell visitarà Castalia al Castelló el proper diumenge. Els quatre gats i el repàs als esports americans completen la nostra proposta, que encetem a 2:09 i recollim a les 10 en punt de la nit.
0: Molt, Albert, ho escoltarem. Gràcies.
2: Bon cap de setmana. Merci.
3: Alcaldes, alcaldesas, concejales.
4: Por quinto año queremos distinguir a los municipios que más se involucran contra la violencia de género.
3: Si tu ayuntamiento se ha implicado en la lucha contra el maltrato con acciones dirigidas a sensibilizar a vuestros vecinos, entra en municipioscontraelmaltrato.com y cuéntanoslo.
4: En Contra el Maltrato Tolerancia Cero premiaremos a las mejores iniciativas.
3: Con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias.
5: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el Maltrato Tolerancia Cero.
0: I divendres, per molts, i també el cap de setmana, és un sinònim de cultura i, per tant, tenim més ganes que mai de repassar l'actualitat cultural de la jornada amb l'Eudald Sanz. Això sí, com estàs? Bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: Comencem amb un apunt de cinema.
6: Sí, perquè a Màlaga ha finalitzat el rodatge de Veleta, pel·lícula dirigida per Paco Torres i protagonitzada per l'actriu catalana Zoe Bonafonte, que recordem que va estar nominada als Gaudí i als Goya pel seu paper al 47. Mm-hmm.
0: Ens has comentat alguns noms que protagonitzen aquest film, que fan possible, de fet, aquest film, que es diu Veleta. De què va exactament aquesta pel·lícula?
6: Doncs situada a Màlaga de 1917, any en què, mentre les treballadores prenen els carrers i la guerra del Rif s'emporta els fills dels treballadors, l'Anita Carmona, doncs, viu allà a Màlaga amb un somni, que és jugar a futbol. Però el futbol en aquella època era un esport prohibit per les dones.
0: I com ho farà, si està prohibit?
6: Doncs s'emmanarà el pit, s'amagarà els cabells i es convertirà en Veleta, el millor jugador que mai ningú ha vist. La història està basada en fets reals i narra la desconeguda història de la primera futbolista a Espanya.
0: Mm. I podem destacar alguna cosa més del repartiment dels actors que formaran part d'aquesta pel·lícula?
6: Doncs mira, tenim a Dani Rovira, que encara el pare de la futbolista, també hi participen Javier Morgade, Martín Urrutia, Eric Masip i Blanca Fernández. Si jo fos la
0: teva nòvia, et portaria a passejar. Vinga, encetem la plana musical amb la Festa Major del barri de Gràcia de Barcelona, que s'acaba avui i ho faran amb...
6: l'actuació de la banda de pop-rock Al·lèrgiques al Polen, que ja acumulen 6 anys de trajectòria i que hi vam tenir aquí la brúixola.
0: Molt divertides, eh? Les vam tenir xerrant una estona ahir a la tarda i avui, com dius, actuen a la plaça que ha guanyat el premi de carrers i places engalanades d'enguany. I mentre unes acaben, les altres comencen. Les de Sants, les festes

0: de Sants comencen i ho fan, això sí, molt pendents del cel.
1: Sí, perquè la previsió de pluja per avui i demà amenaça els guarnits en què han estat treballant durant mesos. Tot i això, els veïns esperen que el temps els respecti i que puguin dur a terme les 300 activitats que hi ha programades fins al 30 d'agost. El tret de sortida de la Festa Major de Sants el donarà l'actriu, directora i guionista Letícia Dolera, que farà el pregó demà dissabte al Parc de l'Espanya Industrial. Diumenge sense
0: drama. I fora de la capital catalana, una agenda de concerts molt variada, Eudald.
1: Marxem cap a les Terres de l'Ebre per parlar del festival Escova Tega, on aquest any actuen els Catarres. El grup d'Aigua Freda és un dels plats forts de l'edició d'enguany. En el concert repassaran tots els seus èxits, des del primer Jennifer fins als més nous, com aquest que sona, Diumenge sense drama.
0: I això no és tot. Abans dels Catarres, a Escó, també hi haurà un concert, el de Svetlana. He nascut en aquesta ciutat
1: que a mi també. Amb la seva barreja de rumba, electrònica i eurodance, Svetlana és un dels grups de moda. A més, també pujaran a l'escenari d'Escó, Batega, Les Gamberres i la DJ Anna Gisbert.
0: Mm-hmm. I del sud cap al nord, perquè a l'Occident Summerfest de la Cerdanya aquest dijous a la nit es va haver de suspendre el concert de l'Ax en Busto, que l'anunciàvem aquí a la Bruixola d'estiu, quan només feia 10 minuts que havia començat. La culpable va ser la pluja i per això avui també hi ha preocupació per les possibles precipitacions, però per ara l'organització manté el concert d'aquesta nit de Coldplay. Bé, una banda tribut de Coldplay.
1: Coldplay ofereix un dels millors tributs de Coldplay del panorama internacional. Amb una posada en escena espectacular i un so fidel, recrea la màgia de grans himnes com el Viva la Vida, Yellow o Fixio. Un concert immersiu que combina llums, emoció i grans èxits per viure l'experiència Coldplay en directe. Mentre caminaven la
0: boira d'hivern. I a l'Empordà, una proposta diametralment diferent. El Festival Sons del Món clou avui la seva programació als cellers amb un concert de qui escoltem, que és Roger Mas.
1: Esplenir. El celler Vinyes dels Aspres, al municipi de Cantallops, acull una de les veus més personals de la cançó d'autor catalana, que oferirà una actuació íntima en format trio, acompanyat de piano i contrabaix.
0: I amb què acabem? També amb música.
1: Doncs sí, deixem acabar, Joan, amb un últim apunt musical per parlar de la Fúmiga. És la gent de la Melita. Perquè avui fan el seu penúltim concert de la Festa Major d'Igualada. El grup, nascut fa 14 anys a Alzira, a València, té previst anunciar el seu comiat definitiu aquest octubre. El seu final de gira amb dos concerts al Sant Jordi Club i dos més al Roig Arena de València. Per tant, últimes oportunitats per veure el concert, per veure en concert a la Fúmiga.
0: Si us agraden, hi heu d'anar, perquè sembla que potser d'aquí uns anys faran algun concert per rememorar vells temps, però, escolta, de moment diuen que prou, que s'atura aquí. I és una pena perquè ens agrada molt escoltar-los aquí, els informatius, perquè ens els has portat aquest estiu molt, Eudald, perquè saps que m'agraden, eh?
1: I que s'ha d'aprofitar, també.
0: Exacte, exacte. Per tant, els animem a veure aquestes últimes oportunitats que tenen de veure la Fúmiga en directe. Eudald, moltes gràcies. Gaudeix tu de la cultura, també, aquest cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
2: Soy Marc Márquez. Y para proteger mi casa, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
3: Por eso los miles de expertos de Verisure responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisure al 900-272-272. Verisure.
0: I, esclar, l'últim dia de la setmana també volem revisitar algun moment de la història rellevant per la història, però també, concretament, pel nostre company Diego Fernández. Diego, com estàs? Bona tarda.
4: Bona tarda, Joan.
0: A veure, ahir repassàvem la història d'un invent, diguéssim, que ens ha revolucionat els més afortunats, que és l'aire acondicionat. Avui
4: parlem d'una persona que potser molta gent li sona, però que té una trajectòria veritablement interessant i que cal revisitar. Va ser un artista que va crear un testimoni visual de la història recent de la ciutat de Barcelona i per això avui, aprofitant que abans ahir, el 19 d'agost, va ser el Dia Mundial de la Fotografia, parlem d'una fotògrafa, de la Colita. Així que, si et sembla bé, pugem a la màquina del temps i la coneixem.
0: Vinga, som-hi! Fins on anem avui? en la història?
4: Doncs avui hem viatjat en el temps, però no ens hem mogut. La màquina ens ha portat el 24 d'agost del 1940 i ens ha deixat aquí a Barcelona.

0: Barcelona. Aquest dia neix la nostra protagonista, l'Isabel Esteve Hernández, al barri de l'Eixample, i li van posar el sobrenom de Colita perquè, segons el seu pare, va néixer sota una col.
1: Què dius? Ella?
0: Sí, sí, sí. Bueno, això diu.
1: Bastant curiós. O sigui que la Colita comença la seva vida a l'Eixample.
0: Doncs sí, va estudiar al Col·legi del Sagrat Cor als 17 anys, o sigui, fins als 17 anys, no als 17 anys, i en acabar se'n va anar a París a estudiar civilització francesa a la prestigiosa Universitat de la Sorbona. Però l'aventura parisenca li va durar poquet i només va estar un any abans de tornar-se aquí a Barcelona.
1: I quan torna a Barcelona ja comença amb la fotografia?
0: Doncs sí, va ser en tornar quan va despertar la seva veritable passió per la fotografia de la mà del pintor Paco Revés, que es va convertir en el seu mentor. Revés era un gran enamorat del flamenc i representant d'artistes, i això s'ho contagiaria a la Colita. I a més d'ell, mestres de la talla de l'Oriol Maspons, el Julio Viña, Francesc Català Roca i Xavier Miserax la van iniciar en aquest món.
1: Grans mestres, per tant, amb aquests padrins de la fotografia catalana era difícil aprendre erròniament o malament la professió.
0: Doncs sí, per tot això, al principi doncs, no tenia gaire clar que volia dedicar-se a això. L'any 1962 va ser el veritable punt d'inflexió. Va ser l'any que la Colita va col·laborar en el rodatge de la pel·lícula Los Tarantos, del director Francesc Rovira Veleta, que de fet va estar nominada a la millor pel·lícula de parla no anglesa als Premis Oscars. Allà va conèixer la mítica bailaora Carmen Amaya, la capitana, amb qui va teixir una profunda amistat, i de fet aquesta trobada va fer que s'apassionés tant pel flamenc que va fer les maletes i se'n va anar cap a Madrid. Mm-hmm.
1: La capitana, aquí tothom tenia sobrenoms.
0: Sí.
1: Se'n va anar a Madrid per seguir el flamenc?
0: Efectivament, allà va fer les fotos promocionals de La Chunga i Antonio Gades, i després se'n va anar cap a Andalusia al capdavant del seu inseparable Seat 600. I d'aquell viatge va néixer Luces y sombras del flamenco, un llibre que ja és referent de la fotografia contemporània, on immortalitza l'univers dels gitanos i del flamenc.
1: Escenari de pel·lícula, i romàntic, recorrent al sud amb el seu 600, però entenc que en algun moment torna a la seva ciutat natal.
0: I tant, tots tornem, i com tots, la Colita va tornar, en el seu cas, a Barcelona. I ho va fer durant els últims anys del franquisme. En aquella època va començar a col·laborar amb mitjans com Fotogrames, Teleexpress o Mundo Diario, i com hem vist, més enllà de la fotografia pura, la Colita estava molt lligada al cinema. Volia impulsar un cinema europeu més progressista i va col·laborar en el moviment de l'Escola de Barcelona, al costat de directors com el Vicente Aranda o el Jaime Camino.
1: No parava, Feina
0: no parava.
1: En tenia. I ara et pregunto, més enllà del llibre que has dit abans, aquest Luces y sombras del flamenco, que és un referent en el món de la fotografia, sobretot cultural, va fer alguna exposició o alguna mostra?
0: Doncs l'any 1965 va fer la seva primera exposició a vocació del modernisme al Col·legi d'Arquitectes, i més tard, el 1967, va començar a treballar amb la discogràfica Edixa i el moviment de la Nova Cançó, fent cartells promocionals per artistes com la Núria Feliu i el mateix Joan Manuel Serrat.
1: Segur que jo i també l'audiència hem vist més d'una vegada alguna foto una foto seva, volia dir, sense adonar-nos, que això els hi passa, els fotògrafs.
0: És molt probable, però la seva exposició més coneguda arriba quan s'uneix al grup d'intel·lectuals de la Gauche Divine, l'Esquerra Divina. L'any 1971 va organitzar una exposició icònica titulada La Gauche qui rit, l'esquerra que riu, a la Sala Xalà de Barcelona, en què les fotografies eren retrats de la gent d'aquest moviment, i suposo que sent aquella època et pots imaginar què és el que va passar.
1: Ple franquisme, entenc que vas per aquí, per tant, és probable que hi hagués certs problemes de censura.
0: Evidentment, la policia franquista la va clausurar l'endemà mateix de la inauguració i no va durar ni 24 hores. Però la Colita no es va aturar, la seva carrera va continuar. Va dirigir el departament de fotografia de la revista Vindicació Feminista fins al 78, va col·laborar en les portades de la mítica Sèrie Negra de l'editorial Tusquets, i durant la transició va col·laborar en diverses revistes fotografia en Barcelona i el seu àrea metropolitana. Mm-hmm.
1: Pel que dius, podríem dir que va ser la gran cronista visual de la Barcelona de l'època, i ara em toca preguntar, encara que em fa una mica de por perquè les teves històries no acostumen a acabar bé, va rebre reconeixements?
0: Doncs en el seu cas...
1: Vinga,
0: sí.
1: Bona notícia avui.
0: Va exercir més de 44 anys de professió, va fer 30 llibres i 50 exposicions, però fixa't la seva personalitat, que l'any 2014 li van concedir el Premi Nacional de Fotografia i el va rebutjar.
1: No. Per què?
0: Doncs mira, com t'he dit, tenia molta personalitat i era molt reivindicativa, i el cas és que ho va fer com a protesta per la situació que travessava el món de la cultura i l'educació al nostre país durant l'administració de Mariano Rajoy.
1: És que

0: Els artistes amb els reconeixements a vegades tenen una relació complicada, perquè acceptar-los vol dir acceptar l'estat del sector cultural que ells representen i, per tant, doncs, a vegades no volen aquella fotografia. Caràcter i integritat, la que tenia la nostra protagonista d'avui. I com acaba la seva història? Avui t'ho pregunto sense tanta por.
1: Doncs mira, el mateix 2014 se li va fer una gran exposició a la Pedrera anomenada Colita perquè sí. Després, més tard, el 2017, la van nomenar mestra de la cadena de mestres del Foment de l'Art i el Disseny, i el 2018 va fer una exposició al Congrés i al Senat per al 40è aniversari de la Constitució. Però, malauradament, la Colita ens va deixar el 31 de desembre del 23, als 83 anys. Però ens ha deixat un llegat fotogràfic que és memòria viva del nostre país.
0: Havia de ser molt difícil fer de fotògrafa durant el franquisme, però també excitant, no? Relatar un moment històric tan complicat pel teu territori havia de ser espectacular. Trajectòria fascinant, Diego, la d'avui, la biografia que ens has portat d'aquesta Colita, que si em preguntes per què li deien Colita, no ho hauria endivinat ni amb 100 intents, perquè m'ha semblat espectacular. És una mirada imprescindible per entendre la Barcelona dels 60 i 70, que animem a la gent a veure si vol documentar-se sobre aquest període de la ciutat. Escolta, divendres ho has fet bé perquè és dia de cultura, tocava conèixer una biografia d'aquest sector. Descansa aquest cap de setmana i dilluns Sant tornem-hi. Gràcies, Diego.
1: Fins la setmana vinent, gràcies.
2: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral, porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
3: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable, anúnciate en radio.
0: Moment a la sintonia d'Onda Cero Catalunya de viatjar per arreu del món. Abans ho hem fet per la història amb el Diego Fernández, però ara qui tenim a l'estudi és la Irene Martín. Irene, com estàs? Bona tarda.
4: Molt bé, Joan, bona tarda.
0: A veure, no me'n recordo ara mateix on vam viatjar ahir. Refresca'm la memòria. Tu te'n recordes?
4: Doncs ahir...
0: No pot ser.
4: Ahir, espera't, era Europa, Dubrovnik.
0: No, això va ser abans d'ahir.
4: Ahir a Argentina, a la Patagònia.
0: És que veus, és que a vegades la memòria aquí, com cada dia la ràdio és diferent, no sé si ahir era dimarts o què va passar. Vam anar a la Patagònia, vam creuar el món pràcticament per arribar fins a aquest indret tan maco, tan verd, tan natural. Avui no cal que ens moguem tant, no cal que fem una maleta tan grossa. Avui ens quedem prop de casa.
4: Sí, exacte, sí.
0: Cap on anem?
4: Doncs mira, avui viatgem fins a Lisboa, la capital de Portugal, una ciutat amb carrers empedrats, tramvies grocs, miradors amb vistes al riu i molta vida als seus barris.
0: Doncs som-hi!
4: Lisboa és la ciutat més gran de Portugal i es troba a la desembocadura del riu Tajo, molt a prop de l'oceà Atlàntic. És una ciutat amb molta història, però també amb un ambient molt jove. Una de les primeres coses que sorprèn és que Lisboa està construïda sobre diversos turons, que això vol dir que molts carrers facin pujada i baixada contínuament. Mm-hmm. Per això és famosa als seus miradors.
0: Mm-hmm. Ara que deies això de l'ambient jove, recordem-ho, divendres tries una ciutat que es caracteritza per anar d'Erasmus, que molts estudiants la trien com a destí per fer el seu Erasmus.
4: Sí, exacte. Mm-hmm. Doncs el que deia, que és famosa pels seus miradors, ja que a molts punts de la ciutat hi ha espais des d'on es poden veure les teulades, el riu i alguns dels monuments més coneguts. Mm-hmm. És una ciutat gran, però al mateix temps té barris molt diferents entre ells, ja que alguns són tranquils i tradicionals, mentre que d'altres estan plens de restaurants, estudiants i activitats durant tot el dia.
0: I ara ho dèiem, que la tries perquè és una ciutat predilecta per molts estudiants d'Erasmus. Què té que els desperti la curiositat d'anar a estudiar un any de carrera? Un any normalment no, normalment són semestres, en aquesta ciutat portuguesa.
4: Doncs mira, jo crec que per diversos motius, ja que té universitats importants, el clima és agradable durant quasi tot l'any, la gent és molt acollidora, que això m'ho ha dit una amiga que va estar l'any passat fent Erasmus, i hi ha molta vida cultural també. A més, molts estudiants expliquen que Lisboa té una mida ideal.

0: Ja que és bastant gran per oferir moltes activitats, però també és molt fàcil de recórrer i descobrir.
1: Sí, sí. Parlaves de les universitats, però jo crec que els estudiants, quan trien un destí, ho fan per...
0: per la festa.
1: Per la festa i per si està bé, perquè al final, no, fora bromes, has de conviure molt allà.
0: Sí.
1: Has de veure els preus del que costa menjar, allotjar-te, i per tant és important tenir una radiografia completa de la ciutat perquè hi passaràs molts mesos, no?
0: Sí.
1: Per tant, seguim endinsant-nos en aquesta radiografia que avui ens porta la Irene.
0: Ara, Joan, et faig una pregunta. Saps quin és un dels símbols més coneguts de Lisboa? Aquesta és fàcil, eh?
1: Sí?
0: Sí.
1: Lisboa.
0: Pensa en el més típic de Lisboa.
1: De Lisboa o de Portugal? De Lisboa, eh?
0: De Lisboa.
1: Doncs ara mateix m'agafes en blanc. M'ho hauràs d'explicar. Però una pista. És un element?
0: Sí.
1: És un objecte?
0: No. Bueno, sí.
1: Un animal?
0: No. No, no.
1: A veure.
0: És el famós tramvia groc.
1: Mira! No, és que el Vicenç per línia interna m'ha dit el tramvia, m'ha donat una pista, i sí, sí.
0: Ah, sí?
1: És l'element característic, que és veritat que és molt conegut de Lisboa.
0: Sí, i s'ha convertit en una de les imatges més representatives de la ciutat. Cada dia continua transportant veïns i visitants pels carrers més estrets de Lisboa. I és tan especial perquè molts dels seus recorreguts passen per zones on seria difícil circular amb vehicles més grans. A més, alguns tramvies mantenen un aspecte molt semblant al que teníem fa molts anys, que això és el que el fa més característic, jo crec. Sí. És una experiència divertida, sobretot quan travessa barris com Alfama, un dels barris més antics de la ciutat. Mm.
1: I és un trajecte costerut, eh? Per
0: sí.
1: La gent que ho hagi vist en fotografies o hi hagi anat,
0: sí.
1: És un trajecte realment costerut. Quan entres et dona la sensació que diguéssim que és un vehicle de fa molts anys, evidentment ha passat les revisions i tot plegat, però la gràcia és aquesta, no? Mantenir l'essència de com es viatjava segles enrere. Ara parlaves d'algun dels barris que travessa el tramvia, que és aquesta Alfama. Parla'ns més d'aquest barri, què té d'especial?
0: Doncs mira, que és una zona de carrers estrets, preses petites i cases tradicionals. Molta gent considera que és el lloc on millor es conserva l'essència de Lisboa. Els estudiants també hi passen temps aquí, però també van molt a altres barris com Bairro Alto o Cais do Sodré, que són zones molt conegudes per l'ambient, els restaurants i les activitats culturals.
1: Ja tenim el primer mitjà de transport que hem d'utilitzar sí o sí a Lisboa,
0: sí.
1: Encara que sigui només per fer l'activitat, eh? Vull dir, no cal viatjar d'un punt A a un punt B, sinó pel simple fet de pujar al tramvia. També coneixem un barri, que és Alfama. Què més? Què més podem visitar si anem a aquesta ciutat?
0: Doncs mira, el primer és la Torre de Belém, un dels monuments més coneguts de Portugal i està molt relacionada amb l'època dels grans navegants. També val la pena visitar el monestir dels Jerònims, una de les construccions més impressionants de la ciutat, que segur que tothom que ha anat ha estat allà. I com a racó menys conegut, doncs mira, recomano perdre's pels carrers d'Alfama, ja que és un dels barris més autèntics de Lisboa, com he dit abans.
1: Mira, avui m'anticipo a tu, segur que jo crec que ho comentaràs, però és que a mi ja hi ha un element de la cultura gastronòmica portuguesa que m'encanta,
0: sí.
1: Que són els pastells de nata.
0: Oh, m'encanten!
1: I aquí ens hi trobem, perquè jo sé que tu ets molt llaminera, ets molt de
0: sí.
1: Les postres, i els pastells de nata és que són molt i molt bons.
0: Són
1: eh?
0: Molt bons, eh?
1: A més, quan tu compres un que és bo, que és de pastisseria, que fa molts anys que el fa, està espectacular. Però
0: sí.
1: Si el compres a un forn qualsevol, també estan bons.
0: Sí.
1: Tenen una recepta comú a tot Portugal
0: sí.
1: Que fa que compris on compris estiguin bons els pastissets de nata.
0: Sí, sí.
1: De nata no. De la nata són uns altres. Pastissets de nata.
0: Sí.
1: Que aquí també en fan, però no estan tan bons.
0: No.
1: Què
0: més tenim?
1: Què més tenim a Lisboa, però? Va.
0: Doncs mira, un dels productes més famosos també és el bacallà, que es cuina de moltes maneres diferents.
1: M'encanta.
0: A mi també. Un exemple és el bacallà a braç, que combina bacallà esmicolat, patata i ou. També són populars les sardines a la brasa, especialment durant les festes populars de la ciutat. I també molts restaurants ofereixen plats de peix fresc, marisc i receptes tradicionals portugueses.
1: I per últim, el que dèiem, les postres, els pastissets de nata,
0: sí.
1: Que són molt famosos, no? Que és aquesta tartaleta petitona,
0: de crema,
1: que està com,
0: sí.
1: Com torrada per damunt, i això doncs fa les exquisiteses de tots aquests que els agrada, com a mi, el dolç. Més coses de Lisboa, va!
0: Doncs mira, Lisboa és una de les ciutats més antigues d'Europa Occidental. També l'any 1755 la ciutat va patir un dels terratrèmols més importants de la seva història, on una gran part de Lisboa va quedar destruïda i es va haver de reconstruir. Per això alguns barris són tan diferents, ja que la reconstrucció va donar lloc a noves places i carrers que encara avui formen part de la ciutat. I per últim, és interessant saber que Lisboa va ser un dels principals centres dels grans viatges marítims.

0: Os portugueses.
1: Una de les característiques que destacaves i que deies que molts estudiants trien aquesta ciutat per aquest motiu és el temps. Molt bon temps. I, per tant, es pot visitar en diferents moments de l'any. Hi ha llocs que només pots anar a l'estiu, per exemple. En aquest cas, no. Per tant, per tots aquests que estiguin mirant algun cap de setmana de visitar només Lisboa puntualment, 3 dies, quines experiències més recomanaries als nostres oients?
0: Doncs mira, la primera, que és la típica, és posar un tramvia sense cap pressa i observar la ciutat des del tramvia. També recomano entrar en alguna cafeteria tradicional per veure com és el dia a dia dels habitants de Lisboa i, si és possible, escoltar un concert de Fado, que és un dels grups musicals més coneguts de Portugal i ajuda a entendre millor la ciutat.
1: Molt bé, doncs fins a Lisboa hi hem anat, una ciutat plena d'història, estudiants, cultura i molt ambient, una destinació ideal per viure una experiència d'Erasmus o, escolta, simplement fer una escapada, sí, si ja no estan en aquesta època de viatjar per estudis. I en Portugal acabem la setmana de viatges. Irene, no viatges aquest cap de setmana, et quedes aquí.
0: No, aquest cap... Bueno, vaig a la Costa Brava.
1: Ah, molt bé, mira-la.
0: Sí.
1: Però la setmana que ve tornes, eh?
0: Perquè sí, tenim, sí, dilluns.
1: Tenim encara 5 dies de brúixola d'estiu, que encarem ja l'última setmana i comptem amb, amb els teus viatges radiofònics.
0: Sí.
1: Irene, gaudeix molt de la Costa Brava i del cap de setmana.
0: Adéu. Gràcies, adéu.

0: Vinga, i tanquem, Ferran, una nova setmana de Brúixola d'Estiu. Ara ho comentàvem amb la Irene, que era una setmana, eh?
1: Una setmaneta sí, només de Brúixola d'Estiu.
0: Ho trobarem a faltar o no?
1: Trobarem a faltar... Oh, evidentment, sí, home, Joan. Aquí la ràdio, fer-la aquí amb el Vicenç, amb tu, és un plaer. L'única... No, de tornada encara, la Lola encara no estarà tornada.
0: Què vols dir de tornada?
1: En antena, diguéssim.
0: La setmana que ve?
1: Setmana vinent?
0: No, encara no. Encara li queda una setmaneta de vacances i la tindrem després per agafar-nos el relleu. Escolta, marxem de cap de setmana. Demà, dia marcat, aquí a la nostra ciutat de Barcelona, per una mobilització que avui hem intentat posar-hi tots els punts sobre les IS i entendre ben bé en què consistirà. És una doble manifestació, de fet, perquè la convoca...
1: El moviment Safe Europe Act, és el moviment aquest d'extrema dreta supremacista blanc d'Europa, que farà parades, diguéssim, a les grans ciutats europees, que avui l'expert en periodisme d'extrema dreta, Xavier Rius Sant, ens ha fet 4 cèntims del moviment, ens ha explicat sobretot el context i com quina afectació podrà tenir aquesta mobilització, i també la tindrà la contraprogramació de la manifestació antifeixista, els col·lectius antifeixistes que convoquen a la mateixa hora a la plaça Sant Jaume de Barcelona, i per tant el reforç policial en aquest sentit també s'ampliarà per intentar evitar possibles afectacions i trifulques.
0: Sí, la idea de la contrapartida, diguéssim, és exposar que Barcelona és una ciutat antiracista, però en cap moment s'espera, i desitgem que no sigui així, en què hi hagin aldarulls majors. Tots els dos bàndols exerceixen el seu dret a manifestació i, per tant, la cosa que vagi el més pacífica possible. Nosaltres tornem, com dèiem, dilluns a la mateixa hora, a les 7. Ferran Gaudeix de cada setmana.
1: Tu també,
0: Joan. I els oients també. Vinga, bon cap de setmana a tots. Bona nit.
1: Se'n tornem.
2: Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. José Miguel Azpiroz.
3: Llevamos 22 días con la crisis de Ceuta abierta en canal. En los informativos, un día tras otro, contando en directo, en radio y en televisión lo que está ocurriendo desde el primer minuto. La entrada masiva de inmigrantes, a nado y a la carrera, luego los que se fueron, los que se quedaron, miles de personas durmiendo en el polígono del Tarajal, en los montes cercanos, en la playa del Trampolín, los menores deambulando, las niñas protegidas por los vecinos del Príncipe, todo un día tras otro. Y estamos ya corriendo el peligro de que, como advirtió el presidente del Senado de visita en Ceuta, Pedro Royán, todo esto se convierta en normal.
4: Lamentablemente, la impresión que tengo, y lamento decirlo, es que se está cronificando la anomalía.
3: Y la anomalía es que 22 días después el gobierno nombre a Ángel Víctor Torres como coordinador de los ministerios concernidos. La anomalía es que miles de personas sigan tirados en las calles de la ciudad autónoma. La anomalía es que muchos son niños y niñas.

0: Recordem que fins poc abans de començar el partit es poden inscriure futbolistes. A la llista de la plantilla blaugrana també trobem a Héctor Fort i Casador, amb els que no es compta, i Rooney Bargi lesionat de llarga durada. Entre demà i diumenge veurem si es poden introduir alguns noms més, com per exemple Cancelo. En el cas de Jesse Bisibu, el jugador belga pot jugar a ells amb dorsal del filial. D'altra banda, el nom de Julián Álvarez no desapareix de l'actualitat blaugrana. Malgrat sembla una operació molt complicada de fer, la voluntat del jugador de vestir la samarreta barcelonista continua. Aquesta tarda hem viscut un nou capítol al culebrot del davanter argentí. El CEO del conjunt matalasser, Miguel Ángel Gilmarín, ha parlat amb l'agència EFE i ha reiterat que el futur de Julián és a l'Atlético de Madrid. Vamos a ayudar a Julián y le vamos a seguir cuidando para que pueda darnos todo su potencial, porque le necesitamos para seguir compitiendo entre los grandes de Europa. Debemos comprender que Julián no ha tenido cerca a los mejores consejeros sobre su carrera profesional en los últimos meses. Amb la arribada de Julián complicada a Can Barça, el conjunt blaugrana busca alternatives i el nom de Lautaro Martínez està a l'agenda d'un Deco, director esportiu barcelonista, qui ja es va reunir amb Alejandro Camargo, representant del davanter de l'Inter de Milà. Des d'Itàlia, avui ens arriben declaracions de Cristian Xibu, entrenador del conjunt neroazzurri, al voltant del futur del seu capità.
1: Per mi Lauti el capitán de la escuadra.
2: Para mí Lautaro es el capitán del equipo. Probablemente en estos 10 días se hablará mucho de él, como siempre ha sido. Yo me aferro a Lautaro. Está aquí con nosotros y creo que se quedará por mucho tiempo, porque es nuestro capitán. Porque es el jugador sobre el cual construimos algo importante. Lo hemos hecho, lo estamos haciendo y esperamos hacerlo también en el futuro.
1: Pero el mercado es siempre bastardo. Quindi...
2: Pero el mercado siempre es bastardo. Así que no doy una respuesta a esa pregunta. Lo que sí es seguro es que nosotros queremos que Lautaro se quede.
1: Noi vogliamo che Lautaro rimanesse, ecco.
0: Qui sembla que ja té el seu futur lligat al Futbol Club Barcelona és el porter croat Dominik Livaković. Als seus 31 anys, el porter del Fenerbahçe arribaria la propera temporada en una operació que pot tancar-se per 2 milions fixos més 2 en variables, segons informa la premsa turca. Pel que fa a les sortides, Tomi Marquès ja és nou jugador de l'Sporting de Braga de manera oficial. El Barça rep uns 11 milions d'euros i es reserva una opció de recompra i un percentatge en una futura venda. Per últim, Jorge Méndez ha estat avui reunit amb dos dels seus representats, Casado i Valde. El primer ja sabem que està a la rampa de sortida i ha d'elegir destí, mentre el lateral esquerre és una incògnita respecte al seu futur. Ell ha reiterat que vol continuar a Can Barça. Per cert, Deco és a Portugal, però sembla que per temes personals.
3: Bienvenidos a Amor en tiempos de Wi-Fi, el podcast de la Fundación A3 Media.
4: El 80% de los chavales entre 10 y 12 años ya están en redes sociales.
5: La gran mayoría de los ciberacosos viene de acosos escolares.
6: Internet ha permitido un vehículo para acceder a la pornografía.
7: No hay nada en educación, no hay nada en crianza que sea inocuo.
3: Nos vemos en el próximo capítulo de Amor en tiempos de Wi-Fi.

0: L'entrenador dels Vallesans s'ha referit així al rival de diumenge, al Castelló.
1: És evident que és un projecte molt solvent. La temporada passada ja va viure un playoff d'ascens amb molta continuïtat, començant per l'entrenador i seguint pel gruix del bloc, i amb una identitat molt definida. Llavors, un partit doncs, que ens demanarà el millor de nosaltres, per això ens hem estat preparant durant la setmana, i amb confiança, sabent que hem de fer moltes coses bé, però l'equip s'ha preparat per això.
0: I s'està jugant el Joan Gamper femení, el Johan Cruyff, que no s'ha omplert, per cert. De moment estan al minut 34, a la primera meitat. El Barça domina el marcador 2-1 amb gols de Brugts i de Clàudia Pina. Minut 34, Futbol Club Barcelona 2, Brighton 1. Ara, 8:43, tertúlia.
2: Ofertas límite en El Corte Inglés. En electrónica, hasta un 10% de descuento adicional en marcas de ordenadores como HP, Asus, Lenovo y Acer. Y hasta un 20% en una selección de smartphones Samsung, Xiaomi, Honor y SPC. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 20 al 23 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés.
3: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arrán.

0: A la brújula de Radio Estadio, la prórroga.
1: No, 24, comencem la pròrroga, la brúixola de Ràdio Estàdio Catalunya, d'entrada, que ens deixa aquest divendres 21 d'agost un parell de punts al marge del futbol, José.
2: La tornada a l'activitat de la primera plantilla de bàsquet del Futbol Club Barcelona amb 10 cares noves de moment i un tècnic nou, Sekulić. Escoltem a Juan Núñez, el base madrileny, parlant d'aquest inici de temporada blaugrana.
1: Bé, sembla que no tenim el tall.
2: Parlem també de hoquei herba, perquè al Mundial de Bèlgica Espanya ha guanyat Alemanya i diumenge jugarà contra l'anfitriona en un partit molt important de cara al camí a les semifinals. Mentre que les noies juguen demà al primer partit de la segona ronda contra Argentina. Bona actuació de l'hoquei herba espanyol en aquest Mundial de Bèlgica.
1: Doncs són les 9:26 i ara, tot seguit, bé, els quatre gats i els esports americans. Som-hi.
3: Si crees en el planeta, si está bon, es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
4: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
5: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
6: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
7: Amb lo simple que seria que agafes el mòbil i el sacseges,
6: sí?
7: Sí? I entonces, quan el sacseig, ja se te va haciendo la bateria.
6: Jo lo de la idea del Sergi la veig al proper Mobile World Congress. Jo veig gent aquí sacudint mòbils i la gent com a bojos, que locura, com se lo han inventado, que genialidad.
7: Y ahora te cuento las calorías.

0: tarde más con Alicia Heras.
1: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Cada dia té un ritme, cada hora una història, cada moment una veu. A partir del 31 d'agost, aquest és el ritme d'Onda Cero Catalunya. El dia comença amb Más de Uno, amb Rafa Latorre i Carlos Alsina. Continua amb La Ciutat, amb Míriam Fran.

0: Banc i l'actualitat més propera. A l'hora de dinar, informa't amb Notícies Migdia amb Gabriel Figueredo. A la tarda, por fin, amb Jaime Cantizano. Quan arriba el vespre, la brúixola amb Lola Sorribas. I també la brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz. Tota l'actualitat esportiva i la millor tertúlia futbolera. Quan cau la nit, Nits de Ràdio amb David Cervelló. I el cap de setmana, Júlia en la Onda amb Júlia Otero. Lideratges, amb bones mans. I Radio Estadio, amb Edu García, viu tota l'emoció de l'esport. Una nova temporada, totes les veus, tota la informació, només a Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
1: Però...

0: Onda Cero Tarragona, 95.3 FM. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: Comencem el repàs cultural amb un pla per tota la família a Cambrils els dies 20 i 21 d'agost.
2: Una nova edició del Festival Pròleg, en dues jornades on de manera gratuïta es podrà gaudir d'espectacles i tallers familiars del mercat d'artistes locals i d'actuacions d'artistes emergents.
1: I marxem cap a Calella de Palafrugell per descobrir una nova edició del Festival de Cap Roig de Música en Directe.
2: Fins al 18 d'agost es podrà gaudir de les actuacions de 30 UFAM, Luz Casal, Ana Torroja o Miguel Ríos en un entorn únic, als Jardins Botànics de Cap Roig. Els preus varien segons l'espectacle i es poden revisar al seu lloc web.
1: Continuem amb una proposta didàctica al cicle de conferències a l'estiu.

0: Alguna de les persones que coneixeu, en algun cop us haurà explicat alguna història de, o a vosaltres mateixos us pot haver passat, de que va haver algun fet que li va canviar la vida, no? Alguna situació en la que, clar, sempre de forma inesperada, perquè no esperem els moments que ens canvien la vida, no? Bé, sempre diem, si ens toca la loteria això en canviarà. Sí, però això no passa, eh? O sigui, estem parlant de coses que sí que puguin passar i normalment són el que en podem dir desgràcies o accidents o situacions que ens poden canviar la vida aparentment a malament. I així com diem que els diners no canvien a les persones, sinó que les potencien més com són, doncs el fet d'un accident o d'una situació dramàtica, una pèrdua, pot ser una oportunitat, pot ser una manera de reconstruir la persona que ets i que sobretot vols ser en el temps que tinguem la sort de poder viure. Hi ha llibres que a partir d'experiències personals i sobretot del coneixement, doncs ens donen moltes eines pel nostre dia a dia i per situacions com aquestes. Com és el llibre A mi no me va a passar. Nunca digas a mí no me va a pasar. 27 claves empresariales y personales para gestionar lo imprevisible, que està escrit per Miquel Pino. Miquel, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, molt bones. Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer estar aquí.
0: Sempre són inesperades, perquè, clar, no esperem les circumstàncies. En aquest cas, partim del que pot ser un accident, no? I despertar que, escolta, no saps quasi si podràs tornar a caminar, no?
1: Així és, que això és el que jo he viscut. Doncs mira, el dia 9 d'abril del 2023 vaig tenir un accident en bicicleta de muntanya on me podia haver costat la vida. Mm-hmm. Però és que afortunadament, i com és obvi, pues, no va ser així. I tal com descric en el llibre, ostres, va ser lo suficientment greu com per tenir-me molts mesos amb cadira de rodes i afrontant una recuperació física i mental que va posar a prova, bueno, moltes coses de la meva persona.
0: Mm-hmm. A partir d'aquí, i per com està ja plantejat el llibre des del principi, que comença xifrant la dia, posant dia, no? Posant data a aquest fet, sí, com a punt de partida, sí, és quan un comença amb la teva capacitat d'anàlisi i de reflexió i de poder posar, descriure perquè pugui ser útil per tothom, vas... Jo ho he entès com totes les preguntes que et vas anar fent, no? Com si diguéssim, allò, totes les situacions que dic, ostres, si ho hagués pogut saber abans, no? Hagués volgut tenir això al dia, això preparat, això tal... És a dir, que són coses que, clar, les hem de fer preventivament, però sempre ja ho faré, no? Hi ha moltes coses, sí, de ja ho faré. I, per exemple, sí, sí, una de les primeres que ja parles és, per exemple...

0: de les assegurances al dia.
1: Això mateix. Bé, és que sempre, és curiós, però sempre pensem que a nosaltres no ens ha de passar allò que potser veiem en el veí, o mira, fixa't, doncs, una guerra mateix, no? que ara estem vivint diverses per circumstàncies que coneixem, i pensem que mai ens passaran aquí. Aleshores, la meva experiència amb aquest accident i l'evolució de la recuperació des de la cadira de rodes, passant doncs, per tot un any molt complex, em va fer veure que podia ajudar a les persones, en base a la meva experiència, a preparar-se prèviament per si mai tenien un accident, una crisi o qualsevol altre tipus de contingència. I com molt bé dius, l'assegurança és un simple exemple. Sí. Per què? Perquè una assegurança de salut, una assegurança d'accident...
0: Doncs, d'incapacitat.
1: Incapacitat, per exemple, i d'altres tipus d'assegurances, et permeten perfectament complementar allò que tu puguis necessitar en un moment determinat, inclús a nivell econòmic, per poder tirar endavant. Aleshores, està molt bé la seguretat social, i és, i no hi ha res a dir, però cert és que moltes vegades hi ha complements que poden ajudar-te a tenir una millor recuperació, una millor qualitat de vida i que t'ajudin inclús emocionalment a poder-te recuperar abans si tens un tipus d'assegurança d'aquesta mena que també econòmicament et poden ajudar.
0: Per tant, tot això i d'aquestes primeres indicacions que fas en el llibre, nunca digues a mi no me va passar, hi ha una cosa que... Jo és que com a, per la meva part docent també, com toca explicar molt, a fer excels i coses d'aquestes, i sempre dic, no sabeu lo important que és, perquè el primer dia de classe molta gent em diu jo no necessito l'excel, dic ja veuràs, ja m'ho diràs això al final del curs, perquè és tan important que tinguem control de les nostres coses per poder-nos descontrolar quan volem, però si tu portes el control de les despeses de moltes, per exemple, ja que parlàvem d'això de les assegurances, no? Doncs tenir registre, mira, quan em caduca, quines tinc actives, quines tinc tal, quan... És a dir, tenir les coses, que això m'ha semblat fantàstic d'aquests primers capítols, tenir les coses al dia, preparades, localitzables, per si ho necessito, no?
1: Així és, així és. Bé, precisament el llibre, Nunca digues, a mi no va passar, va en aquesta línia, en el sentit de dir, bé, és bo que et serveixi com a guia per poder-te preparar per si mai et passa qualsevol cosa, que preparar-se, com molt bé dius, digue-li amb un Excel, digue-li amb un checklist, digue-li amb una llibreta que tu puguis fer les teves punts, o a les notes del teu mòbil, preparar-se no és ser negatiu, no és ser pessimista, és preparar-se, vol dir ser responsable. I com molt bé dius, amb l'exemple que posaves de l'Excel, quan important és tenir aquestes dades al dia, bé, preveient coses que et poden passar, que evidentment, lo imprevisible no ho pots preveure. Però cert és que si et prepares per coses que puguin passar, ojalà no et passin, però pel camí viuràs amb més pau i amb més tranquil·litat, i podràs dormir més tranquil.
0: Totalment. Mira, els nostres oients igual no ho saben, però nosaltres aquí al programa, els que el fem, sempre en tenim un d'emergència, per si passa alguna cosa. Un gravat, un pla B per si passa qualsevol cosa, perquè és que pot passar, qualsevol dia pot haver un imprevist, i d'aquesta manera qualsevol persona doncs a l'equip pot tenir una emergència i tenim un marge aquell dia, perquè la previsió és allò que ja ho deia, más vale prevenir. Ja ho deien en el programa, des del punt de vista de la salut, però també des del punt de vista econòmic. I aquí m'ha semblat molt interessant, perquè crec que és crucial el fet de... Parles de les reserves, de la part econòmica, de les reserves financeres. I això em sembla que tenir... Evidentment que hi ha gent que va molt justa i li és molt difícil. Això s'entén perfectament. Però si es pot, en la mesura de lo possible, tenir aquell... A vegades en diuen un mes de marge, no? Dos mesos de marge de diners, de si no pots treballar pel que sigui, no? Si ets autònom o... doncs que tinguis... perquè no afegeixis més pressió amb el fet de ai, que havia de pagar això i no ho podré pagar, no?
1: Totalment d'acord. Tingues en compte, David, que una de les motxilles que pesen més amb les persones emocionalment i que en moments crítics desgasta moltíssim és el no tenir diners. Per tant, aquesta motxilla financera, si està buida, agreuja molt inclús la recuperació, perquè els diners està clar que no fan la felicitat, però sí que és cert que t'ajuden a poder minimitzar aquests impactes. Com molt bé deies, el fet de tenir aquesta reserva financera que et permeti durant un mes, dos mesos, tres mesos, poder arribar

0: I va a final de mes, complint amb les teves obligacions, ja no només de menjar i vestir, sinó de llum, aigua, telèfon, sí, potser sí, una hipoteca, tot això. Ostres, home, tenir aquesta previsió és molt important. I si recordes, segurament, en el, David, abans hi havia una guardiola a les cases que era com un porquet,
1: sí,
0: era
1: senyor,
0: un porquet de ceràmica,
1: sí, senyor,
0: i anàvem posant les monedes en allà,
1: sí,
0: i lo poc o lo molt que podia sobrar a final de mes, en funció de cadascú.
1: Sí.
0: I aquella guardiola es trencava el dia en què o bé havia de fer un regal o bé es necessitava aquell diner per poder cobrir qualsevol contingència. Això, amb la línia del que tu comentaves, és molt necessari prevenir-ho. I sóc conscient que depèn del tipus de negoci o depèn del tipus de persona o l'economia familiar de cadascú, absolutament respectables, només faltaria, però sí que és cert que encara que siguin 10 euros al mes, el que cadascú pugui,
1: sí,
0: però tenir aquesta reserva amb els anys suma. I aquesta suma fa que si mai tens una crisi, sigui la que sigui, et permeti ben preparat poder sortir més airós d'aquest problema.
1: Totalment. El que passa és que, clar, ara va tan ràpid tot, Miquel, que ara, si tingués... Perquè els nostres oients ja tenim una edat més o menys per aquestes hores, doncs... Però si ens escolta algun jove, dirà... I monedes, què és? Perquè anem tan ràpid que ja, a vegades, ja en comença a passar això, de que
0: sí,
1: hi ha coses que dius, ostres, és que com està canviant? Per exemple, el tema de les monedes era molt,
0: sí,
1: molt, molt físic, el fet de dir, mira,
0: sí,
1: m'ha sobrat això, el que es deia la,
0: sí,
1: calderilla,
0: Sí, dius,
1: mira, agafaves els sobrants i dius, mira, això ho tiro aquí, clang, clang, clang, a més feia aquest soroll agradable, de clang, clang, clang,
0: sí,
1: perquè, escolta, això va sonant, això vol dir que n'hi ha... Però, clar, ara, com que anem tot amb la targeta, amb,
0: sí,
1: les històries, és una, per mi és una gran pèrdua, no fer servir el diner metàl·lic, perquè hi ha una cosa que Miquel, segur que estaràs d'acord, que és que allò que es toca, igual passa amb els llibres, Jo nunca,
0: sí,
1: digues a mi no me va passar, el tinc aquí en físic perquè m'agrada tenir-los en físic. I el guardaré i sé on el tindré sempre disponible a les estanteries, que m'agrada fer-ho.
0: Sí.
1: Però
0: el
1: fet de poder tocar les coses et fa tenir molta més presència d'elles. Per exemple, els diners, no? El fet
0: absolutament
1: de...
0: d'acord.
1: Que és així? Per tant, té molt a veure també amb la previsió de totes les coses que et pugui passar, no? Saber físicament on tens les coses, no?
0: Mira, fixa't en aquesta línia que estàs comentant, David, fixa't en el següent. És cert que abans, com molt bé explicaves, posaves les monedes dintre d'aquesta guardiola porquet i la bellugaves i senties una fresa i sabies si hi havia més o menys. És cert. Però avui dia també saps que d'una forma automàtica i virtualment pots fer una petita transferència d'un percentatge o d'uns diners d'un,
1: sí,
0: compte a l'altre a final de mes.
1: Sí.
0: Això està automatitzat,
1: sí,
0: i es fa virtualment. Per,
1: sí,
0: tant, no tenim l'excusa de no poder-ho fer encara que no sigui amb la moneda. Ara bé, m'assumo a la teva percepció i, a més, tinc contrastat per experiència i com a economista i com a mentor d'empresaris i com a, per la meva pròpia experiència, que quan els diners els toques i tu pagues, bé sigui un menú, bé sigui la compra del dia a dia, bé sigui quan vas a la farmàcia o bé sigui quan vas a la fleca i compres i pagues amb els diners, bé, sembla que la percepció del valor que té aquell diner és molt més sentit i percebut per nosaltres. Què vol dir amb això? Que normalment, i jo te poso el meu exemple, jo normalment sempre pago amb diner. Per què? Perquè a final de mes trec diners del banc i amb aquests diners vaig pagant a la fleca,
1: sí,
0: a la carnisseria,
1: sí,
0: o a la verdoleria.
1: Sí.
0: I això em fa permetre tenir més clar la despesa que tinc i el valor que té això. Si no ho faig així i pago només amb targeta, acabo gastant més diners.
1: Totalment. T'agradarà un consell que ens van explicar, Miquel, en una altra entrevista, que aquí es tracta que aprenguem entre tots. És el que intentem sempre aquí a Nits de Ràdio.
0: Sí,
1: ens explicava que una manera també d'avaluar el cost d'una cosa és saber, poca gent ho fa, dividir el preu hora que tu guanyes quan treballes. És a dir, tu tens un salari, va, si vols el que reps net a final de mes,
0: sí,
1: i ho divideixes per quantes hores has treballat. I saps,
0: sí, sí,
1: el diner a hora que cobres. La gent,
0: sí,
1: es posaria les mans al cap quan sapigués en molts casos el que és, no? Doncs imaginem que són 8, 10 euros, 15, 20, més igual,
0: sí,
1: els que siguin,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí,
1: si
0: sí,
1: tu,
0: sí,
1: penses, ah, quant val això? Ah, 40 euros. Ah, no, no, no. Són 3 hores o 4 hores de feina. Ep! Saps? De cop i volta dius, ojo, que he d'estar molta estona per poder fer tot això. Bueno, doncs són aquestes eines que anem aprenent, com amb el llibre Nunca Digues, a mi no me va passar. Hi ha una cosa importantíssima que destaques...

0: des de la part ja més primerenca del llibre, ho englobes dins de la part de Darwin, el rescate, que és la fet de l'adaptació, d'acceptar la situació. Això em sembla tan important i tan ben explicat com ho poses en el llibre, que és crec que en general l'ésser humà pensa masses coses, pensem masses coses que no passaran. Sí. Llavors, fer escenaris que són impossibles, com que no hagués passat, o no, ha passat això, comencem a reaccionar el més ràpid possible. Això no vol dir que no tinguis, no puguis plorar o no puguis desfogar-te en qualsevol cosa, i tant que sí. Però, val, però la situació ara és aquesta. Comencem a treballar quan puguem, no?
1: Sí, sí, sí. De fet, el fet de ser conscient de que quan tens qualsevol tipus de crisi, de situació, d'accident, de contingència, la que sigui, el fet de veure-la, acceptar-la, abraçar-la, plorar-la, d'alguna manera fer-te la teva, a partir d'aquest moment és un cop de realitat que ja et posa, diguéssim, en modo resiliència, diguéssim. Sí. És a dir, a partir d'aquest moment que ho acceptes, el teu cap, inclús inconscientment, comença a buscar les solucions, comença a buscar l'estratègia, la manera, el pas a pas que hauràs de fer per sortir d'aquesta circumstància. Però clar, el primer que has de fer és acceptar-ho, plorar-ho, abraçar-te i dir, bé, no queda una altra, perquè aquesta ha de ser la bona actitud de tirar endavant. Sí. Per tant, què puc fer jo per sortir d'aquesta situació?
0: El que es diu trobar una oportunitat, que evidentment hi ha qui li costa més, evidentment hi ha situacions on és més difícil veure almenys al principi l'oportunitat que et genera, no? Però sí, això és un mecanisme que és així. El Miquel, clar, li va passar això fent bicicleta. Per tant, els que fem esport, sempre s'ha dit, i ho sé de casos, que les recuperacions també són més ràpides. Sempre que hi ha doncs, algun tipus de molèstia, de temps aturat, no? Després, no sempre, però que en molts casos és així. Per tant, també, fent aquest símil, no? De tenir una musculatura, un metabolisme, no? Més adaptat a ser més exigent o a estar en salut, és també aplicable a empreses, situació econòmica, situació familiar, etcètera, oi?
1: Absolutament d'acord. De fet, el paral·lelisme que jo descric en aquest sentit en el llibre, com a guia per com t'has de preparar, com molt bé hauràs vist, David, parlo de 5 punts a treballar i a preparar-vos prèviament. Parlo de l'aspecte físic, ara et comentaré, l'aspecte físic, l'aspecte mental, l'aspecte emocional, l'aspecte espiritual i fins i tot l'aspecte material. Dintre d'això... Però per què? Perquè he ajudat en primera persona a sortir en moltes empreses a situacions de crisi i m'he donat compte de que tot allò que hem aplicat i que he aplicat a mi mateix, també a nivell personal, funciona a nivell empresarial.
0: Totalment.
1: Per tant, el que ha funcionat a nivell empresarial funciona a nivell personal. Sí. I el que pretenc és explicar com i de quina manera hem de gestionar emocionalment aquesta situació de crisi. Digue-li un accident, digue-li un divorci, digue-li una separació, digue-li... Bé, qualsevol tipus de contingència, perquè emocionalment és el que ens ajudarà a recuperar-nos d'una forma més accelerada. Perquè moltes vegades, i en situacions de crisi també econòmica, moltes vegades el problema no són els números, és com i de quina manera gestiones emocionalment aquesta manca de diner o aquest problema o aquest dolor que tens de davant. Aleshores, això implica que la part emocional és absolutament constructiva, positiva i amb una bona actitud, comparteixo amb tu, que accelera les recuperacions. I parlo per mi, parlo per mi. Després d'un any, tinguent en compte que em vaig passar 3 mesos amb cadira de rodes i la resta doncs, amb crosses, gràcies a pensar en positiu, gràcies a donar les gràcies cada dia, David, perquè era viu, I encara que estés en una cadira de rodes, no em podia moure, m'havien de fer tot, fisiològicament ho necessitava tot. Tenia la sort de tenir la meva dona que m'ajudava, tenia sort dels meus fills que m'estimaven i m'ajudaven, inclús amics, clients, és a dir, i estic viu.
0: Per tant,
1: això a mi me donava molta força, molt bona energia, i per tant, encara avui, ja fa 3 anys, dono gràcies per estar aquí i estar viu. Aquesta actitud dona molt bon rotllo i, sincerament, a mi m'ha ajudat a accelerar la meva recuperació.
0: Totalment. I aquests paral·lelismes que ens deia Miquel, doncs, a l'hora, per exemple, de diversificar, ho trobem en el llibre, diversificar,

0: nivell personal, a nivell de creixement, la formació. A nivell d'empresa, les inversions. I què important és i què necessari comprendre tot això, no? El Jerry Seinfeld sempre deia, diu, yo no quiero invertir, no quiero que el dinero trabaje por mí, tengo miedo que lo vayan a despedir. Bueno, això era perquè ell feia conya de tot. Però en veritat sí que és cert que el que cal és que aquests estalvis que puguem tenir, doncs que es puguin anar fent coses diferents, perquè a vegades pot ser, jo què sé, m'ho invento, un pàrquing que et dona un petit lloguer, o unes accions que tens d'una empresa, o el que sigui. No ha de ser que jo t'hagi de donar un sou, però sí un complement, i sumant aquestes coses, si mai em falla una, les altres et poden ajudar, oi que sí?
1: Absolutament d'acord, comparteixo, David. De fet, d'una forma així més col·loquial, diem que és bo i per minimitzar riscos el tenir els ous a diferents cistelles.
0: Total.
1: D'aquesta manera, si cau alguna cistella, bé, encara en tenim les altres. No? Com molt bé deies, el fet de, amb aquests estalvis, que bueno, depèn de cadascú i de la capacitat de cadascú, però és cert que aquest estalvi no el posis tot en una sola cistella. Posa uns diners en un fons d'inversió, posa uns diners en un pla de pensions, posa uns diners, com molt bé deies, en una acció, o bé en el sistema immobiliari, com deies, digue-li un pàrquing, digue-li un pis, digue-li una industrial o digue-li un terreny. És a dir, totalment d'acord. Diversificar minimitza els riscos. I amb la mesura que tu puguis, i cadascú amb la seva butxaca, jo també aconsello, com molt bé dius tu, aquest diversificació, perquè et permet viure més tranquil, més en pau, i forma part d'aquesta capacitat que hem de tenir les persones de preparar-nos, que això, insisteixo, no vol dir ser negatiu, sinó que vol dir ser responsables.
0: Totalment. I al final, més en un... Això ja és pronòstic, però tot sembla indicar que en el futur el que poden haver és això que en deien dels minijobs, amb la qual encara serà més de fer suma d'ingressos més que una suma d'això. Bueno, que al final la sort serà poder-ne tenir un de minijob, perquè tots els altres els faran les IES i ja, mare meva. Bueno, ja hi arribarem, com dèiem, eh? No fem escenaris, ja hi arribarem en tot cas. Simplement esmentar, perquè sapigueu què més trobareu en Nunca digues a mi no me va passar, un capítol que és molt important, que és ja quan tires endavant i dius un passo sin apoyo. Hi ha un moment en què, quan has ressorgit, has de fer aquest punt de sortir, de dir, ja puc començar a caminar, metafòricament, ja puc començar a tirar endavant aquests projectes. Per tant, veieu com les diferents fases de tot el que ens escriu en Miquel Pino en aquest llibre val molt la pena. Nunca digues, a mi no me va passar. 27 claves empresariales y personales para gestionar lo imprevisible al veu a Profit Editorial. Miquel, ha estat un plaer, fins ben aviat.
1: Moltes gràcies, David, i a tots els que ens estan escoltant. Espero que aquest llibre els serveixi de guia i el puguin gaudir moltíssim, aprendre, i que els sigui molt útil. Gràcies.
0: Segur que sí, que vagi bé.
1: Gràcies, adéu.

0: A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
1: Si busqueu una cala tranquil·la lluny del bullici, apunteu aquest nom, Sabuadella a Lloret de Mar.
2: Envoltada de pins i penya-segats, és una de les poques platges gairebé verges que es conserven en aquesta part de la Costa Brava.
1: Per arribar-hi cal caminar uns minuts per un sender que travessa el bosc, però l'esforç té recompensa. Aigües cristal·lines, sorra daurada i un entorn natural espectacular.
2: De fet, Sabuadella compta amb una bandera blava per la seva bona qualitat de l'aigua. La cala disposa de socorrisme, dutxes i un petit bar-restaurant i és ideal per practicar snorkel gràcies als seus fons rocosos. A més, és molt a prop dels jardins de Santa Clotilde i dels camins de ronda que recorren aquest tram privilegiat de la costa.
0: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08.
3: Viatgem fins a la costa atlàntica del Canadà, a Nova Escòcia, per descobrir Lunenburg, una petita ciutat

marinera situada a poc més d'una hora de Halifax. El primer que es veu és el port. Barques de pesca, molls de fusta, magatzems davant de l'aigua i cases pintades de vermell, de blau, de groc o de verd. El centre històric forma part del Patrimoni Mundial de la UNESCO perquè conserva molt bé el traçat colonial britànic del segle XVIII. Els carrers pugen des del port en pendent, amb cases de fusta, porxos estrets, finestres blanques i façanes que semblen pensades per resistir hiverns llargs i vent de l'Atlàntic. Lunenburg també està molt lligada a la construcció naval. Aquí va néixer la goleta Blue Nose, que fins i tot apareix a les monedes de 10 cèntims. Una visita comença caminant pel waterfront, la façana marítima. Allà hi ha Fisheries Museums of the Atlantic, on es pot entendre com vivien els pescadors de bacallà, com funcionaven els vaixells. Després toca pujar cap al centre, fins a l'església anglicana de St. John, una de les més antigues del Canadà, i perdre's pels carrers amb cases victorianes, petits tallers, llibreries i cafeteries on fa olor de cafè i de pastís casolà. A taula, Lunenburg és Nova Escòcia en estat pur. Llagosta, vieires, cloïses, peix fumat i seafood chowder, una sopa cremosa de peix i marisc molt típica de la costa atlàntica canadenca. I si queda temps, molt a prop hi ha Blue Rocks, un petit port de roques fosques, cases de pescadors i barques de colors. És una de les postals més tranquil·les de la zona, sobretot a primera hora del matí, quan l'aigua encara és plana. Lunenburg és fusta pintada, port, tradició naval i cuina atlàntica. Una escala perfecta per recórrer la costa sud de Nova Escòcia amb cotxe, entre fars, badies petites i pobles que encara miren més al mar que la carretera. A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.